0: Dai Burna Boy, Dai Dai, una de les cançons que tenim ben amunt a la llista. Llista que, si vols, pots recuperar a flashback.cat i votar d'entre les 45 millors cançons. Allà, una rere l'altra. Són les 2:03. Què tal, com esteu?
1: Amb Andreu Preses.
0: I ara, col·laboració de la banda Neon, Buos, per aquest tros d'èxit. Sona flashback. El ventilador, que encara fa caloreta, eh?

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor riure's de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie m'atabala, però jo crec en el destí.

seguint la nit busquen la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota,

0: clàssic de Faithless.
1: L'insomnia per posar-li aquest New Religion. I ara tenim nova cançó de l'Aitana. Després de petar-ho tant amb Superestrella, torna a treure cap amb nova cançó. És aquesta connexió psíquica.

0: més top sempre passen pel backstage.
1: Hola, Ginestar.
2: Manu Guix, ha escoltat el vostre disc?
3: Tenim el disc penjat a una app.
4: Si t'envies el link a un col·lega, el pot escoltar.
3: Tot
4: el que passa és que cada
3: sense...
4: cop que algú escolta una cançó, a mi em salta una notificació.
3: I t'has de posar un nickname. Diu,
4: comencen a arribar notificacions. Manu Guix està escoltant...
5: A... Qui li ha passat?
4: Qui li ha passat el disc a Manu Guix?
3: No li havíem enviat.
4: Ha sigut la meva parella.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera.

per treure la sonda a les orelles. Bam, bam, àgil amb saltó. I ara, la nova cançó a flashback de James Blunt, Taste Like Summer.

0: El que voldries tenir. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Sona del dòlar dintre la ment. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Sona del dòlar dintre la ment. Fucking money, la ment. Fucking money, man.
1: Flashback. Són les 3.

0: Flashback. És el moment de sentir el so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Mr. Know It All, què vol dir això, que és l'èxit de la setmana? Doncs que és la cançó més important que tenim a Flashback.
1: A Flashback, només èxits amb Andreu Preses.
0: Són les 3 i 3 minuts. I ara, amb aquest pianet, apareix Alex Warren. Fever Dream. Bona nit.

Una de les cançons d'aquest estiu, que no sabem ben bé quina ha estat la cançó de l'estiu. Anna Mena, Lola Indigo, Patitoa. I ara, artista que només pots escoltar flashback. Siena Spiro, Die on this Hill.

0: Baby Wow ja sona a Flashback, la nova de Karol G. Aitana presenta nou èxit a Flashback, Conexión Psíquica. I el número 1 de Flashback és per a Nouta. Talk to You lidera la llista.
1: Els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback. Mesclada per Andreu Preses.

0: Gairebé 4 minuts i mig de cançó, tot i que avui en dia les cançons les fan més curtes, normalment duran entre 2 minuts 15 segons o així. Doncs és Quevedo, Elvis Crespo, La Graciosa, ja ha dit sí, vaig a fer una cançó de gairebé 5 minuts.
1: A Flashback, només exige Andreu Preses.
0: 4 i gairebé 5 minuts amb mi chico, Jason.

té aquesta cançó tan especial, Olivia Dinn, Men I Need a Flashback. Ginestà, Nil Moliner, tenen nova cançó. La setmana passada van venir aquí als estudis de Flashback i els companys dels Backstage els van entrevistar. Recupera l'entrevista a flashback.cat.

si amb això t'adorms, malament, eh? És Hajalam Saltó, Jamaican, Bam, Bam, i ara, cançó ben tendra, Stupid Song, Olivia Rodrigo.

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: Només èxit.
2: Flashback.
0: Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: ell mateix diu el títol de la cançó, Teddy Swims, Mr. Know-it-all, és l'èxit de la setmana. Ens ho va dir el Jordi Quadres, diumenge, a la llista. Llista que podeu confeccionar vosaltres votant-la. A través de flashback.cat, el portal musical de Catalunya, i també a través de les aplicacions per Android, per iOS.
1: Amb Andreu Preses.
0: Tenim nova cançó de Karol G amb Bruno Mars. Ens recorda les balades dels anys 80. Still.

0: Anna Mena, no ve sola, eh?
1: Col·laboració amb Lola Índigo, Patito. Ah, doncs vinga, sencera. Hem passat a punt de 6:15. Hem sentit amb els tops horaris. A punt BTS, Justin Bieber, Stay Home, Hegel, abans Chris de Sarandi. Et descobrim aquest artista amb aquesta gran cançó, Good Old Days. Molt bon dia.

0: 13 anys, sí. Fa 13 anys que va sortir aquesta cançó i que ho va patar tant, tant, tant, tant. Get Lucky, Daft Punk, Pharrell Williams. A partir de les 6 al matí, la mare que el va parir, me'n vaig amb Nightcrawlers, Olivia Rodrigo... Balada d'oques grasses, abans la revisió per aquest 2026 del Rayos de Sol. Apa, que vagi bé!
1: Amb Andreu Preses.

0: Aquí comença El Matí i la mare que el va parir. El despertador de Catalunya. Amb Carles Pérez.
1: I'm Taylor Swift and this is my single.

0: És la Taylor Swift. Aquí teniu The Fate of Ophelia. I amb això comencem el dia. Comencem una nova edició del matí i la mare que el va parir. Vinga!
1: Senyores i senyors, nens i nenes, Zipi i Zape, Mortadelo i Filemón, Goku i Vegeta, des d'ara i fins a les 11. Lleva't, dutxa, t'esmorza, baixa al carrer, agafa el cotxe... El que sigui que hagis de fer, fes-ho amb Carles Pérez i para l'orella, perquè ara mateix comença el matí i la mare que el va parir.
0: Doncs sí, senyor, i comencem quan encara no ha sortit el sol a Catalunya. Benvingudes i benvinguts al dimarts 22 de setembre del 2026. Això és el matí, la mare que el va parir. Benvinguts a la primera hora d'aquest programa tan nostre i que fa tants anys que fem. I en aquesta hora tan especial, tan diferent, tan íntima, tan xula. Sí que és veritat que costa llevar-se, i com més d'hora pitjor, és evident, però jo sempre dic el mateix, és a dir, costa igual. Costa una mica més, però a les 8 també puteja que et soni el despertador. Per tant, escolta, no sé, els que som de llevar-nos d'hora i els de que aprofitem aquestes primeres hores del matí, sempre l'hem trobat el què, aquesta primera hora del matí. I si no teniu res a fer, teu a casa us lleveu d'hora, no sé, foteu-vos al balcó, per exemple, o si teniu pati, al pati, i espereu la sortida del sol allà. Jo crec que és un plaer, un d'aquells plaers que no valorem prou i que potser hauríem de valorar més. Sé que una mica nyonyo, això, eh? Estic quedant una mica pastís, però, en fi, no sé, coses que em passen pel cap i que són xules. Per tant, benvinguts a aquesta hora màgica, la primera del matí, la mare que el va parir, d'aquest dimarts 22 de setembre del 2026. Un programa, evidentment, carregadíssim. De seguida, per cert, saludem a la Paula Montes, que, a part d'arribar amb l'informatiu, avui arriba amb la seva secció de clickbaits, aquells titulars que són tan cridaners que te'ls menges i després la notícia resulta que no val res, o que és una merda, o que veus que has perdut el temps. Doncs bé, de seguida la Paula Montes. Avui també el semàfor de la Naget, a veure què tal. Dia de consultori. Avui és el dia sense cotxes. Avui és el dia sense cotxes, alhora que és el Dia Internacional del Cotxe. Per això el dia sense cotxes. Doncs avui és el dia sense cotxes. També us diré que és una d'aquelles activitats que cada cop es porta menys i que la gent ni pensa, perquè jo recordo una època en què sí. El dia sense cotxes, per exemple, a la ciutat de Barcelona es quedava bastant deserta de cotxes. Però avui dia això ja no passa. Repassarem les pífies de la tele, dia de trucada complicada, de tonto notícies i, evidentment, també del mític joc de les paraules amb l'Aquàrium de Barcelona. Regalarem unes magnífiques entrades a l'Aquàrium de Barcelona i la samarreta del matí, la mare que el va parir. Això si sou hàbils i jugueu bé al joc de les paraules, que arribarà, com és habitual, sobre un quart de nou del matí. Tot això i moltes altres coses que em deixo, perquè si no us fotria aquí la tabarra i tot just acabem de començar. Jo sóc en Carles Pérez. Gràcies per escoltar un dia més Ràdio Flashback. Merci per enganxar-vos al matí i la mare que el va parir. Vinga!
1: Mira la part bona de llevar-se d'hora. Ens podrà escolta més estona. Al matí i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez.
0: I avui comencem amb un tema majúscul. I Just Might, Bruno Mars.

Estàs escoltant El matí i la mare que el va parir de Flashback. Tan eficaç com la cafeïna, però sense l'efecte laxant. Amb Carles Pérez.

0: Viva la vida, així es deia el disc, així es deia el primer single 2008, Coldplay, un clàssic, un himne.
1: Energia matinal essencial.
2: Al matí la mare que el va parir.
1: Només a Flashback, amb Carles Pérez.
0: En punt un quart de set del matí, cop d'ull al temps. Jan Ponsa, bon dia.
3: Hola, bon dia.
4: Avui farà sol.
0: Un altre dia de sol i tranquil·litat.
3: Correcte, avui tindrem novament sol i amb el pas d'alguns núvols alts a Catalunya, un dia molt tranquil. Avui, però, les temperatures no seran tan altes com ahir. Ahir vam arribar a més de 33 graus, per exemple, a l'Observatori Fabra a Barcelona, 34 graus a punts del Pla a Lleida, per tant, temperatures molt desbocades per ser ja finals de setembre, anava a dir desembre.
0: Sí.
3: Les temperatures avui baixaran un pèl, no arribarem als 30 graus, per exemple, bona part del litoral, ens quedarem entorn als 28-29, 32 graus al Pla de Lleida, 33 a l'interior de les comarques de Girona.
0: Sí.
3: Farà calor, però no tanta com ahir. Vale. En aquest dia, doncs, que serà també doncs, molt tranquil en general, amb poques coses a comentar més.
0: Molt bé. Temperatures ara mateix un quart i un minut de 7 del matí. A veure,
3: vinga. Doncs mira, a Vilanova i la Geltrú ja tenim gairebé 20 graus, amb el grat de mar 18,5, a Tàrrega 17, i a Barcelona l'Observatori Fabra 22 graus.
0: Molt bé. Doncs, Jan, fins aquí una estona.
3: Vinga, fins ara.
0: Nosaltres ara cap a Aiguafreda.

0: vindran.
1: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
2: Doncs vinga, va, un moment per emmarcar d'ahir. Ens quedem amb una perla d'ahir i ens quedem amb l'informatiu. L'informatiu real, notícies reals. Això sí, li posem un petit titular perquè feu clickbait al final. Escolteu, en groc. Notícies reals, són notícies reals, però amb un titular. Fem la notícia
3: perquè,
2: i titular.
3: Perquè sigui més atractiu.
2: Perquè sigui perquè més, si més atractiu, exactament.
3: El tipus d'interès del BCI baixa...
2: No.
4: Clickbait, l'economia s'enfonsa. Ara.
2: Doncs això li hem titulat en groc. Vinga. Quan vulguis, Marc.
3: El porter del Barça, Joan Garcia, estarà 3 setmanes de baixa.
4: Joan Garcia ja està preparat per ser professor.
3: La IA podria liquidar la humanitat abans del final de la dècada.
4: Bones notícies, aviat s'acabarà com si fos ahir. Oh.
3: S'instal·laran 10.000 metres quadrats de plaques solars al Tibidabo.
4: El Tibidabo es posa cara al sol.
3: Per favor. El preu de la benzina puja un 30% des del juny.
4: Descobreix que t'ha crescut un 30% des del juny.
3: Aquesta cliques, eh?
4: Sí, ja.
3: Desmantellen una associació canàbica on s'amagaven 21 quilos de droga.
4: Sorpresa majúscula. No diries mai que han trobat en una associació canàbica on es fumaven porros.
3: Rosa Peral es gradua en dret a la presó.
4: Troben morts 17 professors a la facultat de dret.
3: No. La Unió Europea proposa limitar les xarxes socials als menors.
4: Risto Mejide ho té més difícil per trobar la seva propera nòvia.
3: Els Mossos tenen dades que apunten que la caiguda d'Isaac Andic hauria estat intencionada.
4: Colla. Rànquing dels milionaris catalans més odiats. Els Andic no cauen gaire bé.
3: L'Hospital del Pallars fa un tac a una vèrtebra de dinosaure de fa 70 milions d'anys.
4: O a l'Argonya. 70 milions d'anys d'espera per un tac a la sanitat pública.
3: I acabem amb aquesta. La productora de Ricard Ostrell va ingressar 5,8 milions d'euros per programes a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
4: Inseguretat, es disparen els atracaments dins de TV3. Oh.
2: Fins aquí els clickbaits del matí. La mare que el va parir en groc.
1: A Flashback, escolta el despertador de Catalunya. 25 anys despertant el personal. Al matí, la mare que el va parir. Amb Carles Pérez.

0: teniu Ciril des d'Austràlia refent un clàssic dels 70. Stumbling In des del matí, la mare que el va parir, a només 5 minuts de 6:45. Bon dia a tothom!
1: Estàs escoltant El matí, la mare que el va parir. Gratis i sense fer cua. Amb Carles Pérez.
0: Hola, Naget, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Què tal? Has tingut algun altre accident domèstic avui?
2: T'he de dir que sí.
0: No fotis. Ai. Jo t'ho preguntava com ja, plan, ja. En plan broma.
2: Jo també ho pensava que ara la vida anava així. No, no, però molt lleu. Ah. Ahir, quan vaig arribar a casa, vaig agafar un paper de plata per embolicar no sé què, i hi havia el meu company de pis, però estava por ahí al menjador. I llavors, jo vaig posar el paper de plata a sobre la vitro, i estava cremant... Encesa. No, no, encesa no apagada, però acabava de treure alguna cosa i jo no ho sabia, clar, saps?
0: Ja, ja, ja.
2: I em vaig cremar que flipes el dit petit. Una I bueno, la crema que tinc per la cremada de la panxa ja l'he aprofitat per la cremada del dit.
0: O sigui, vas a cremada per dia.
2: Sí, a veure demà.
0: Ets un perill a la cuina.
2: Sí. O sigui, però no... és que va ser com molt... molt tonto de dir, bueno, clar, és que la vitro és superperillosa, no m'havia passat mai.
0: A veure, Naget. Tu has cuinat molt a la vitro, perquè sí. La vitro el que hi ha és un senyal lluminós.
2: No, no, no, però si estava apagada, però acabava d'estar encesa.
0: Clar, però
2: si estava posa, molt calenta
0: però
2: encara.
0: Però posa una H de hot.
2: No, estava apagada tota.
0: No posava un senyal?
2: No, no, que va, que va.
0: Ah, és que la meva... Bueno, jo tinc inducció, no és vitro, però quan algo acaba d'estar, posa una H de hot fins que realment allò ja no crema, per avisar-te.
2: Doncs pues no, no, vaig tocar amb el paper de plata i em vaig cremar el dit petit.
0: Però la teva vida és un drama d'accidents
2: sí.
0: domèstics.
2: Sí, sí, Déu-n'hi-do.
0: Mare de Déu, mare de Déu, mare de Déu. Bé, doncs res, ja podem anar treballant els altres per pagar-li la seguretat social a la
2: sí,
0: Naget,
2: per
0: perquè és qui més la fa servir de Catalunya.
2: La veritat, eh?
0: Realment és així. Bueno, esperem que avui, març...
2: Em posaré una armadura.
0: Una mica, sí. Has d'anar protegida per la vida, sí, senyor. Bueno, a veure què et diu el teu horòscop. Estigues atenta. I tots plegats igual. Anem a l'horòscop del dia, com sempre aquí al matí, la mare que el va parir, perquè sapigueu com us anirà aquest dimarts 22 de setembre. Comencem, com sempre, pels Àries.
2: Avui et tocarà rectificant una cosa que donaves per segura. No passa res. Canviar d'opinió també és avançar.
0: Taure.
2: Una persona del teu entorn et pot demanar més atenció. Deixa el mòbil una estona i regala-li temps de qualitat.
0: Perfecte. Ho tindré en compte. Bessons.
2: Avui tindràs una idea brillant en el moment menys esperat. Apunta-la abans que se t'escapi perquè pot donar-te molt de joc.
0: Cranc.
2: Algú et recordarà com n'ets d'important per la seva vida. No treguis valor a les paraules boniques i deixa't estimar.
0: Lleó.
2: Avui pot sorgir una rivalitat absurda. No entris a competir per demostrar res. El teu valor no depèn dels altres.
0: Verge.
2: Una gestió o tràmit que et feia mandra pot quedar resolt avui. Posa-t'hi d'una vegada i respiraràs tranquil.
0: Balança.
2: Et vindran ganes de recuperar un pla que havies descartat. Potser ara sí que és el moment de donar-li una oportunitat.
0: Escorpí.
2: Avui descobriràs una part d'algú que no coneixies. No deixis que les idees que ja tenies t'impedeixin veure-la.
0: Sagitari.
2: Necessitaràs una mica més de llibertat i d'aire. Canvia d'escenari, encara que sigui només durant unes hores.
0: Capricorn.
2: Avui una decisió pràctica et pot estalviar problemes més endavant. Pensa amb calma i no deixis coses importants per demà.
0: Aquari.
2: Una trobada inesperada pot despertar-te molts records. Gaudeix del retrobament sense intentar recuperar exactament el que hi havia abans.
0: I acabem amb peixos.
2: Avui et sentiràs especialment connectat amb algú. No cal fer grans plans. Una estona junts pot ser exactament el que necessitaves.
0: Veus aquella petita cosa? Mira.
2: Sí.
0: Ja sabeu com us anirà el dia amb el mític horòscop del matí i la mare que el va parir.
1: El matí. I la mare que el va parir. Música i humor per treure't del llet.
3: Factures impagades, hisenda que et reclama que paguis tots els IVAs i que no et desgravis nada. No pots agafar baixa i d'atur ni parlar-ne.

0: El matí i la mare que el va parir. El programa d'humor que et desperta cada dia. Si l'any té 365 dies, d'aquests, fem el programa uns 250 tirant llarg.
1: Bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes al matí, la mare que el va parir.
0: I si cada programa truquem uns 15 oients, això suma, si fa no fa, uns 3.750 oients l'any. De dilluns a divendres, de 6 a 12.
1: Bon dia, Abril.
2: Hola,
1: Àngels. Anits, bon dia.
3: Hola.
4: Bon dia.
0: A Flashback, el matí, la mare que el va parir. El despertador oficial de Catalunya. Flashback.
5: Bon dia, són 6:45. El Constitucional arrenca avui el debat sobre l'aval definitiu a l'amnistia pels líders del procés. Arriba un dels moments determinats d'una cursa judicial de llarg recorregut. Fins ara el Tribunal Constitucional ha fet sentències que valen la llei, però avui els jutges comencen a discutir els casos concrets de persones a qui no se li ha aplicat. D'altra banda, el jutge ha enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez per malversació i tràfic d'influències. L'acusació popular ha demanat 13 anys de presó per a la dona de Pedro Sánchez i 6 per a l'assessora, mentre les defenses i la Fiscalia han demanat l'absolució. Tanmateix, Peinado sí que ha ordenat investigar la capacitat econòmica de Begoña Gómez per si cal imposar-li possibles responsabilitats econòmiques. I les víctimes dels familiars de la Dana han tornat a assenyalar Carlos Mazón per la falta d'explicacions. L'expresident valencià ha comparegut al Congrés on l'havien citat després d'haver-se demostrat que l'última compareixença va mentir. I efectivament, Carlos Mazón no ha contestat a res. L'expresident ha al·ludit qualsevol responsabilitat amb l'argument que el Tribunal Superior de Justícia no l'ha imputat per cap delicte. Els esports. Badalona ha celebrat aquest dilluns el títol de la Supercopa ACB, aconseguit diumenge contra el Barça. 18 anys després, la penya ha tornat a aixecar un trofeu i ho ha festejat amb centenars d'aficionats. En futbol, la Lliga s'atura durant les pròximes setmanes pels partits de seleccions. Alguns oficials, altres amistosos. El Barça serà l'equip més afectat, ja que a Flick li marxaran 17 jugadors. I a més, durant aquesta aturada de seleccions es produirà el debut de Xavi Hernández com a seleccionador dels Països Baixos.
1: Moltes gràcies, Paula. Són 6:52 de 7. Bon dia.
6: El matí i la mare que el va parir.
7: Claro que sí. Felicidades a totes les atletes i los atletos españoles.
0: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir. Només a Flashback.

0: Quevedo des del Baifó, que és el seu nou disc. Aquest artista canari fent homenatge a una de les illes canàries, la Graciosa.
1: En la Graciosa la vida és més sabrosa.
0: Amb el gran Elvis Crespo, per cert.
2: Al matí. I la mare que el va parir.
3: I la mare que el va parir.
2: Amb Carles Pérez.
0: Vinga, va, aquí és el moment, al matí, la mare que el va parir, de tornar a saludar la Paula Montes, que l'hem escoltat fa, res, 5 minuts. La Paula, de nou, què tal?
4: Bon dia, què tal?
0: Bon dia. Hola. Com has dormit aquesta nit? Bé? Has dormit
4: doncs
0: bé?
4: Molt bé, la veritat, sí, bastant tranquil·la, sense calor.
0: Sí, sense calor, i és que és una de les notícies, que ja podem dormir bé, per favor.
4: Que bé, per sort,
0: Heu fet canvi d'armari, per cert?
4: No, encara no.
5: Jo no, encara tampoc.
0: Val, però el feu, eh?
4: O sigui, sí.
0: Jo no ho faig, jo tinc tot el mateix lloc.
4: Jo diria que tinc un canvi per estació, saps?
0: Ah, vale.
4: Bueno, jo els per estació? Els tinc guardats.
0: Hòstia.
4: Sí, clar. Ara hem de treure els jerseis, aquests de màniga llarga, no? Així una miqueta que venen de gust a primera hora del matí.
0: Sí, però és putada, perquè la màniga llarga et molesta... O sigui, primera hora del matí sí, però després ja et molesta. No saps què fer-ne.
6: I a sobre que allarguem les samarretes de màniga curta, perquè tu vas amb màniga curta i a sobre una de suadora.
4: Sí.
6: Llavors això encara és d'estiu, però hi afegeix l'hivern.
0: Clar.
6: Sí, és un canvi d'armari mixta.
0: Una mica sí,
4: és molt raro.
0: Sí. Una mica, sí, és raro, no? Bé, dit això, anem als clickbaits, perquè ja sabeu que la Paula, evidentment, repassa tota la informació i tots els mitjans de comunicació, i es troba amb alguns clickbaits, aquells titulars que són tan cridaners, criden l'atenció, que tu cliques i la notícia és una merda. Per on comencem, Paula?
4: Doncs comencem per l'Enblau, que és el nostre mitjà de confiança.
0: Home,
4: una notícia publicada aquest dissabte 19 de setembre. I el titular diu: indignació, puto desastre i crits d'estafa al primer concert de Shakira.
0: Val.
6: És que han passat coses,
0: Sí, han passat com la Shakira.
4: Sí. Clar, jo em pensava que l'havia liat en directe, que havia fet alguna cosa supermalament, i simplement era que hi ha hagut algun moment una mica crític i caòtic al moment d'entrar-hi dins.
0: Ja, que era una mica allò que van fer tard a l'obrir.
6: Molta
0: cua, no?
6: Molt de col·lapse.
4: Sí, però tot això t'ho trobes quan arribes al final de tot. Primer estan tota l'estona lluant l'actuació de la Shakira. En plan, és que jo no ho he entès gaire.
6: Tampoc ha sigut tan puto desastre.
4: Clar, exacte. Vull dir, només una persona que ho va cridar i ja està, l'han gravat en aquell moment, prou.
0: O sigui, el titular era, a veure...
4: Indignació, puto desastre i crits d'estafa al primer concert de Shakira.
0: És que clar, és que sembla que el concert hagi sigut una estafa al concert.
6: Que hagi com enganyat, no? De dir, no, és que no hi ha hagut concert, o ella ha marxat a mig concert.
4: Sí, fatal.
0: Totalment. Segon titular, a veure...
4: Doncs aquest és de La Razón, està publicat diumenge 20 de setembre. I diu: ¿trabajas de noche? El consejo que puede ayudarte a dormir mejor al llegar a casa. Bueno,
0: molt bé.
6: És molt útil.
0: Sí, exactament.
4: Jo dic, mira, quan sortim de festa, arribem a casa i fem aquest. Vale, doncs no. Bàsicament és, ens diu que un expert, un metge, diu que quan surtis de la feina t'has de ficar ulleres de sol. I ja està, perquè així redueixes la teva exposició al sol.
0: Però
4: és que seguim llegint i diu... Però si condueixes, no.
6: Ah, no?
4: No, clar, perquè llavors diu que et pots dormir. Vale, sí. Però llavors què faig?
6: Ah, clar. Una cosa porta l'altra.
0: Només és per gent que surt de la feina i va caminant a casa.
4: Sí, clar.
0: Si treballes de nit.
4: I molt suposo que si vas en transport públic tampoc, perquè et pots dormir al transport públic
6: també.
4: Llavors arribes al final de la línia i tornes. No ens han donat solució, per tant...
0: Però ja has clicat, ja has picat.
4: Exacte, jo hi he picat i a més molt interessada, t'he de dir.
0: Ja has picat.
4: Però no serveix de res.
0: Bueno, t'escoltem, Paula, d'aquí 20 minuts llargs a l'informatiu de les 7. Fins ara.
2: Cada dia, quan es fa de dia, lleva't amb nosaltres. Al matí, la mare que el va parir. El programa d'humor que desperta Catalunya. A Flashback.

0: retorn, després d'algun temps de silenci, de l'anglès James Blunt. Aquesta cançó es diu Taste Like Summer. Sona des del matí la mare que el va parir a Ràdio Flashback, i deixeu-me despertar directament a la Gael. Hola, Gael, bon dia.
1: Hola.
0: Hola, bon dia. Que t'acabem de despertar, Gael. És molt d'hora, però et volem felicitar a part de la teva família. El Josep, que et felicita pels teus 12 anys. Espera que sempre continuïs sent un nen amb tanta alegria i amb aquest cor tan enorme, que et fa superespecial. Diuen que ets el seu pitxito, que t'estimen més que la seva vida i que volen que continuïs gaudint tantíssim del futbol perquè tens molt talent, vale?
1: Moltes gràcies.
0: Que tinguis un gran dia, Gael, des de Ràdio Flashback. Una abraçada.
1: Adéu.
0: Adéu, maco. Adéu, adéu. Cop d'ull al temps, com sempre, a aquesta hora, amb el Jan Pons. Hola, Jan, bon dia.
2: Bon dia.
3: Avui farà sol.
0: Un altre dia de sol i tranquil·litat avui.
2: Correcte, farà sol tant al matí com a la tarda a tot Catalunya, amb el permís d'alguns núvols alts i poca cosa més. Avui comentar que la calor no serà tan intensa com ahir, sí que apretarà al migdia. I vam arribar, per exemple, a 33 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, 35 graus puntualment al Pla Lleida. Per tant, déu-n'hi-do quines temperatures a les portes de la tardor. Avui, però, no arribarem als 30 graus al litoral, ens quedarem als 28-29 graus aproximadament,
0: sí.
2: 32 al Pla de Lleida, per tant, calor al migdia, però no tanta com ahir, en un dia doncs, molt estable.
0: Molt bé. Temperatures ara mateix, gairebé 3 quarts de 7 del matí.
2: A Castellbisbal tenim 17 graus, a Vic 15, a Mollerussa 13 graus, i acabem a Cunit amb gairebé 20 graus.
0: Ok, nosaltres cap al carrer amb el Marc Casanovas, que està arribant a la ràdio. Hola, Marc, què tal? Bon dia.
4: Hola, hola, què tal? Bon dia, com va?
0: Bé, molt bé. I tu, què dius?
4: Bé,
0: sí,
4: bé, bé.
0: Molt bé.
4: Començant l'època de refredats, ja.
0: Sí, és veritat. Ja en conec algun i alguna que estan bastant refredats. I sí.
4: Estic debutant ja avui.
0: Sí, molt bé.
4: Mica en mica.
0: Avui debutes?
4: Sí, avui sí.
0: Molt bé, dit això, anem a l'actualitat del dia. Què t'ha cridat l'atenció d'avui dimarts, Marc?
4: Mira, una iniciativa que m'ha encantat de Leioa, que és una ciutat del País Basc, molt a prop de Bilbao, que han fet una cosa molt xula aquest cap de setmana, i és que és desenterrar més de 1.500 tresors que hi havia a la seva ciutat. Són tresors que van enterrar nens i nenes de Leioa fa 25 anys.
0: Què dius?
4: Van agafar uns tàpers de plàstic que donava l'Ajuntament, i cada nen i nena doncs, hi guardava el que volia en aquell tàper, i alguns hi van posar fotografies seves o de la família, d'altres algunes joguines, també notes o cartes que es deien a si mateixos pel futur. Doncs després de 25 anys, això va ser el setembre del 2001, ho han desenterrat aquest cap de setmana. Aquests mateixos nens i nenes que ho van fer amb 5-10 anys, doncs avui en tenen, doncs això, 30-35 anys, i són els que han desenterrat el tàper i han tornat a retrobar-se amb aquestes joguines, aquests elements que havien enterrat ells, i amb aquest viatge del temps de 25 anys. I ara el que faran és, el 31 d'octubre, és tornar a enterrar nous objectes als nens i nenes que avui tenen entre 5-10 anys a l'EIOA, perquè d'aquí 25 anys doncs, tornar a fer aquest procés de desenterrar-lo amb aquesta càpsula del temps tan xula.
0: Hi ha com un cementiri d'objectes, no?, en aquest poble del País Basc, que allà suposo que és una zona que no es pot tocar, allò. És un... està reservada per això,
4: És un parc que tenen, i doncs, ja l'Ajuntament ja habilita la zona. No és que sigui que tu puguis anar allà a excavar el que et doni la gana, sinó que hi ha una part que està guardada per aquest tipus d'iniciativa. I el que era molt bonic també era que doncs, llegia els testimonis de la gent que havia enterrat aquests objectes, i hi havia una noia que explicava això, que amb el seu grup d'amigues sempre havien fantasejat una mica de com seria aquest moment, després de 25 anys, de tornar-se a trobar amb aquestes coses que havien enterrat. I que bé, doncs aquest cap de setmana ho han pogut fer realitat, i trobo que és una iniciativa molt xula.
0: Que xulo. Sí, m'agrada molt.
5: A Roda també ho van fer, això.
0: Ah, sí?
5: Sí, quan era petita vam fer una càpsula del temps i vam anar posant paperets i coses, i està enterrada a l'Ajuntament. Hi ha una placa, tu la veus, és mig transparent, i llavors... No sé si ja s'ha obert o s'ha d'obrir ara, no ho sé.
0: Però va ser
5: com el 2010, eh? Sí.
0: El 2010 vas enterrar una cosa.
5: Sí.
0: I no 15, 16 anys després, que seria ara, no?
5: Sí.
0: Es podria tornar a desenterrar.
5: Exacte.
0: No te'n recordes ni què vas enterrar,
5: no,
0: tu, eh?
5: No, qui va. Sorpresa. Això total. Era com cosa d'un artista que teníem a Roda, que es deia Fabio.
0: Vale.
5: I feia aquestes coses.
0: Ja, però està guai, això.
5: Sí, sí. Sí, però va marxar.
4: A mi m'encanta, a mi m'encanta aquestes coses. Fabio.
0: Té rotllo. Sí.
4: Guai.
0: A mi també, m'ha donat bon rotllo aquesta notícia. Sí.
4: Molt xula, molt maca.
0: Tot això passa a Leió i a Roda, evidentment.
4: Pobles agermanats, tota la vida.
0: Exacte, agermanats pels tresors enterrats, en aquest cas.
4: Exacte.
0: Marc Casanovas, ens veiem d'aquí un quart d'hora a la ràdio.
4: Apa, va, fins ara.
0: Fins ara.

0: Sebastián Yatra des de Colòmbia. Això es diu Vagabundo.
1: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
0: Polèmica al País Valencià per un toro mecànic sense forma de toro.
2: Els organitzadors d'aquestes festes del Genet van decidir que la millor idea per pujar sobre una figura mecànica que et fes moure endavant i endarrere és donar-li forma de penis gegant.
3: No, a veure, un moment.
2: Per asseure-s'hi a sobre.
3: Ja veu, o sea, no era un toro mecànic, era un rabo de toro. No,
2: bàsicament, sí. Sí.
1: Vale. Al matí, la mare que el va parir. A Flashback.
4: Flashback.
5: Bon dia, us parla Quim Barceló. El mercat immobiliari andorrà està mostrant una moderació en el ritme de creixement dels preus, coincidint amb una disminució de les compravendes, segons la cinquena anàlisi elaborada pel catedràtic espanyol Luis Alberto Fabra. Durant el segon trimestre d'aquest any es van registrar 473 transaccions, un 11,8% menys que en el mateix període de l'any anterior, i ja s'acumulen 3 trimestres consecutius de descens. En termes interanuals, el primer semestre s'ha tancat amb 2.093 compravendes davant de les 2.175 del 2025. En termes econòmics, els bancs andorrans podran accedir a través de l'autoritat financera andorrana a un nou mecanisme del Banc Central Europeu amb una bossa global de fins a 50.000 milions d'euros de liquiditat per afrontar eventuals situacions d'emergència. L'accés estarà condicionat a les garanties aportades per cada entitat. El ministre de Finances del Govern d'Andorra, Ramon Lladós, explicava ahir que el sistema ha de permetre superar les limitacions del mecanisme andorrà de prestador d'última instància fins ara vinculat a les reserves internacionals. Andorra disposa actualment d'uns 250 milions d'euros en reserves, a més d'una línia de crèdit de 35 milions articulada amb el Banc Central Europeu. En termes polítics, el secretari general de Demòcrates i portaveu de govern, Guillem Casal, assegurava ahir que, ara per ara, no s'ha plantejat encapçalar cap candidatura per aspirar a ser cap de govern en una eventual coalició de centre-dreta a les pròximes eleccions generals. Casal considera que primer cal definir els punts en comú i les línies programàtiques del projecte abans d'abordar qui l'ha de liderar. També assenyalava ahir que encara queden uns mesos per concretar tant el candidat com el programa electoral. En paral·lel, la presidenta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, va ser ahir a Andorra, va recomanar als andorrans actuar amb prudència davant de l'acord d'associació amb la Unió Europea i valorar-ne els avantatges i els inconvenients. Orriols considera que una major vinculació amb la Unió Europea comporta obligacions que, segons la seva opinió, no sempre resulten beneficioses per als estats. La dirigent catalana va evitar posicionar-se directament a favor o en contra del text negociat i defensava ahir que la ciutadania ha d'analitzar els pros i els contres. I anem fins en camp, que preveu tenir constituït a la tardor de l'any que ve el Parc Comunal Natural del CIF de Pesons, que ha de protegir una superfície de 528 hectàrees. La cònsol major d'en Camp, Laura Mas, i el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, van presentar ahir el projecte, que ha de comportar una despesa estimada d'uns 300.000 euros per al comú. Mas va recordar que la protecció de l'espai és una aspiració històrica de la parròquia. La zona formava part de l'anterior concessió del domini esquiable de Grau Roig Pas a la Casa, però va quedar-ne fora en el contracte vigent signat el 2024.
6: Amb la teva empresa, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix la cartera més àmplia d'assegurances PIME per petits i mitjans empresaris.
7: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't al 890-300.
1: Flashback.
8: Flashback.
9: Flashback.
10: Flashback.
11: Flashback.
12: Flashback.
13: Flashback.
1: Escoltes Flashback Andorra, al 96.0.

0: 54 Ultra. Aquesta cançó es diu Talk to You i el que dèiem, ha arribat a la primera posició de la llista de Ràdio Flashback. Són les 7 i gairebé 6 minuts d'aquest dimarts, dia 22 de setembre del 2026. Avui és aniversari de l'Albert Pla, que fa 60 anys.
1: Ai, que rodó.
0: Aquest actor i cantant de Sabadell. També de Sabadell.
1: Però no li posaries 60 anys, no?
2: Menys, no?
1: Li posaries menys.
2: Ah, no sé. 50 i alguna.
1: Però van caient, eh?
2: 50.
0: Sí, nois.
1: Vull dir, és un tio que d'aquí 5 anys ja es podria jubilar.
2: Sí.
0: Sí, exactament.
1: De manera oficial.
0: No el veig jubilat, jo, aquest tio. El veig...
2: No para quiet, eh?
0: No para quiet, no, exactament.
2: Un artista no jubila mai, eh?
0: No, sí.
2: Al principi?
0: Jo crec que no. Abans es mor que es jubila. Sí, sí.
1: Ell és així.
2: És així.
1: Tot el dia.
2: Sí, sí.
1: També aguanta'l, eh?
2: Sí, sí.
0: Exacte. També de Sabadell, i avui en fa 50, 10 menys que l'Albert Pla, l'actriu Mercè Martínez, que la teniu al Com si fos ahir, que la vaig veure ahir.
2: Sí, i tant.
0: Allò que fent la migdiada... No ho sé. Ahir se n'anava cap a un... La gran trama és que anava cap a un gimnàs i no sabia si s'hi havia d'apuntar o no. Això és la gran trama.
2: Bueno,
0: com
2: és que s'ha liat amb l'Andreu. L'Andreu li queda posar les banyes.
0: L'Andreu és el Salvador Borés.
2: Com?
1: Ah, però ha passat ara, això?
2: Bueno, jo vaig 3 endarrere.
1: Però hi havia passat la temporada passada.
2: No, però ara, fa 3 dies...
0: Nois, que no m'estic entrant de res.
2: La Mercè...
1: El Marc Cartes.
2: El Marc Cartes.
1: La Mercè és l'amant o és l'oficial?
2: L'amant.
1: Ella és l'amant.
2: Que també té un nòvio, que té un home.
1: Ah, també té...
2: Sí.
1: I ara ella va al gimnàs perquè, com que està començant amb un tio, vol posar-se com un quesito.
2: Això és mentida, això.
0: No, va al gimnàs perquè al gimnàs hi va un altre, que no sé qui és.
1: Ah, però si s'està...
0: Per veure un tio que està al gimnàs.
1: El que és amant d'ella.
0: Ni idea, perquè no veig el com si fos ahir, només el vaig posar ahir.
2: Bueno, l'Andreu, que és el Marc Cartes, té una nòvia que estan superbé i ara s'han comprat un sofà.
1: S'han comprat un sofà.
2: Estan en aquest punt.
1: Les trames són increïbles.
0: Són increïbles.
2: Què passa? A la sofaceria, com es diu aquest lloc, es va trobar amb la Mercè Martínez, que havien tingut un lío l'any passat.
0: Molt bé.
2: I es van trobar juntament amb la nòvia de l'Andreu, l'Andreu amb la seva parella. I allà, doncs, bueno, hola, què tal, no sé què. I al cap d'uns dies, doncs, la Mercè va anar a casa d'Andreu a donar-li les gràcies per una altra trama, una altra cosa.
1: Ui, sí, Mercè.
2: I va dir, ai, provem el sofà, que ja te l'han portat.
1: Sofà, sofà.
2: Van seure al sofà i van dir, ai, sí que és còmode. I es van començar a enrotllar.
0: Molt bé, perfecte. Bueno, doncs, escolta, com si fos ahir. Total, la Mercè Martínez, que és el seu aniversari, que en fa 50.
1: No m'esperava el Marc Cartes, això.
0: A part d'això, avui és el Dia Mundial sense cotxes. Això fa molts anys, encara es notava a Barcelona, que perquè fa molts anys la gent ho feia, això, ho complia bastant. Deixava Barcelona bastant deserta. Avui dia s'ho passen pel forro.
1: La peixeta, hi havia un pollastre de 26 quilòmetres de retenció.
0: Sí, però el dia és avui. Sí, és avui quan hauria d'estar tot desert.
1: Avui no hauria d'haver-hi ningú.
0: No, perquè tenim aquest gran transport públic, oi?
1: Anava a dir, com que fiquem molta facilitat per no agafar el cotxe, llavors és que la gent que agafa el cotxe, què esteu fent?
0: Sempre va bé per recordar aquest mític tall de Joan Clos quan va anar a una entrevista a Catalunya Ràdio amb l'Antoni Bassas en un altre Dia Mundial sense cotxes.
3: Alcalde Joan Clos, bon dia, benvingut.
4: Bon dia, gràcies.
3: Com ha vingut a la ràdio aquest matí?
4: Jo, lamentablement, he vingut en cotxe perquè no tenia altra forma de pujar des de casa fins aquí amb d'això.
3: I un oient que viu molt a prop de casa seva li recorda que té el 7, que l'agafa 200 metres de casa seva i el deixa aquí a la porta de la ràdio.
4: Sí, però em sembla que hauria tardat una miqueta més, no vull?
3: Sí, és el que té el transport públic, que es tarda sovint una miqueta més.
0: Bueno, doncs, un moment excel·lent.
2: Aquest oient va estar molt fi, eh?
0: Sí, sí, sí, trobo que sí. Trobo que sí.
5: No era fàcil.
0: Alcalde...
5: No era fàcil perquè el bus no em deixava a la porta.
0: Va ficar la pota fins al fons.
1: I l'ha de compartir amb més gent, eh?
5: Jo, lamentablement, el bus em feia caminar 15 metres. Per desgràcia.
0: Bueno, doncs res, feliç Dia Mundial sense cotxes.
5: M'he cansat una mica més.
0: Què ens expliques avui, Naget?
2: Doncs mira, per què representem els fantasmes amb un llençol blanc? D'on ve això? Doncs aquesta representació té relació amb les antigues tradicions funeràries dels morts a l'Europa medieval, i és que quan enterraven els morts els embolicaven sempre abans de ser enterrats amb una tela blanca, amb un llençol blanc, que es deia sudari. Era una peça de roba que cobria tot el cos del difunt. I en moltes tradicions cristianes el color blanc, o sigui, era blanc el llençol, perquè estava relacionat amb la puresa. Llavors també es creia que l'ànima podia fer que els morts poguessin tornar al món món dels vius, i llavors que tornaven amb aquell llençol blanc que els havien enterrat i els havien embolicat abans d'enterrar-los. Llavors, amb el temps, s'ha anat pensant això, que els morts tornen, que els fantasmes tornen amb aquell llençol blanc que els enterraven abans.
0: Ah, carai! De la manera com t'enterraven, veus? Mm. Perfecte. Tornes amb el que te'n vas anar. Sí, sí, amb la roba que te'n vas anar, tornes.
5: I amb una cadena i una bola.
1: Sí,
2: és que això. Com pesa,
5: eh? Sí, perquè no surti volant.
1: Poc còmode, eh?
0: Poc còmode, exacte. Bueno. Són les 7:10. Bon dia a tothom.

0: Doncs encara durant les últimes coetades, aquí teniu la Morotxa amb lucre per despertar aquest dimarts. Dimarts 22 de setembre del 2026. Esteu escoltant El Matí i la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Ahir va ser dia d'estrena a 3CAT perquè es va estrenar això. Escolteu.
1: Com et dius?
2: Ferran Adrià.
1: Quina és la teva experiència com a cuiner?
3: Has estat a alguna escola?
1: Has tingut algun mestre?
3: Això és una altra lliga. Això són dos estrelles Michelin.
1: Primer, il·lusió. Després, passió. I al final, obsessió. Sents? Doncs vinga, gas, a la cuina.
0: Es va estrenar en aquest Gènesi, que és la història del Bulli.
4: Sí, la història del Ferran Adrià, de com arriba a ser qui és i com han acabat transformant tota aquesta gastronomia en gastronomia mundial, no? I són 6 capítols, el Miquel Fernández, que és el que fa de
0: Pocs, em semblen, eh?
4: De moment, 6, ja veurem si hi ha una altra temporada. Jo crec que no, perquè ja estarà tot fet. El Miquel Fernández fa de Ferran Adrià, ho fa molt bé. Jo he vist 20 minuts només de capítol, però també amb el tràiler ja es pot sentir aquesta dicció tan representativa d'ell. No és un documental, o sigui, no és tot una cosa literal, sinó que barreja personatges i trames reals amb la ficció. I el primer capítol, que ja el vam poder veure ahir, comença als anys 80, quan el Ferran Adrià arriba, quasi per casualitat, a les cuines del Bulli, i allà coneix el Juli Soler, que és una mica qui inicia tot el projecte del Bulli.
5: El que diu el Michelin.
4: Exacte. S'ha de parlar així, si no.
6: Fa una mica de ràbia, eh?
4: Sí.
5: Bueno, fa molta ràbia, tot.
7: És un projecte, una il·lusió,
5: una obsessió, tal. Diu, bueno, ja, però què em pagaràs?
4: Sí, exacte. Clar, una cosa molt xula que passa és que durant la sèrie doncs es veuran plats al restaurant, a la cuina, que han de ser del nivell del Bulli. Qui fa tot això? Els actors no en saben prou
8: no
4: per fer
8: pinta.
4: Això. Llavors han comptat amb tot els antics membres del Bulli que han anat a fer tots aquests plats, més de 70 elaboracions que han sigut originals, i el Ferran Adrià també hi ha estat implicat amb tot això.
6: És que seria una pifia brutal, allà una hamburguesa amb patates fregides.
4: No, clar.
5: I l'actor va parlar d'aquesta manera, fa tot això.
4: Sí. És que hi parla molt bé.
5: Però clar, ell ha de quedar-se en el punt just de ser Ferran Adrià, però no ser una imitació.
0: Que no sembli el Polònia.
4: Que no sigui una paròdia.
5: Que no sigui una paròdia.
4: Jo crec que ho han fet amb molt respecte.
5: Perquè, de fet, quan sents a parlar Ferran Adrià, que tots sabem que és un geni, però realment el sents parlar i sembla que se n'estiguin fotent d'ell mateix.
0: Sí.
6: Costa seguir-lo, eh?
5: Costa molt seguir-lo.
0: Jo el veia ahir a una entrevista al Ferran Adrià que es veu que ell explicava que quan va començar a ser famós el 2003-2004, a nivell mundial, li va venir una logopeda i va dir, mira, és que Ferran, és que hauries d'aprendre a parlar millor i tal. I el Ferran Adrià li va dir, oi que ens ha anat bé així?
4: Doncs no ho canviïs.
0: És a dir, ha fet d'això, no ha volgut canviar perquè n'ha fet d'això com una marca molt personal seva.
5: Sí, o potser la resta del món doncs no detectaven que tenia una forma...
0: Bueno, clar, la resta del món potser no, clar.
5: I un cop ets famós a la resta de països, aquí ja...
6: O el seu equip, com que no l'entén, és com, d'acord, doncs...
0: Vale,
4: ok. Què hem de dir, si no?
0: A lo millor van sortir plats que no estaven ni...
6: Vale, Ferran.
5: Home, tu imagina't la cuina amb les peces. Què ha dit?
6: Jo soc super nerviós.
5: Espavila.
6: Però porta mostassa o no porta mostassa? Hòstia, a favor.
0: És veritat.
5: No surti la pel·li.
0: Sí, és veritat, sí. Bé, en fi. Són 6 capítols. Se n'han estrenat 2. Jo me'ls he vist els 2 ja.
6: Què tal? Nota de moment?
0: Nota. Per mi, un 10.
4: Hòstia, ell també ho diu, el Ferran Adrià, que és la millor sèrie gastronòmica que s'ha fet mai.
5: Home, però doncs mira. Perquè
0: és el protagonista,
5: no? Home, clar. Diu, no, mireu el Breaking Bad.
6: Fan una sèrie de mi, jo també m'agradarà.
4: Bueno, depèn de com et toquin, eh?
6: No, però a mi se'm pot tocar bé només.
5: I t'agrada el nom de Gènesis? A mi no m'agrada.
0: Ah, bueno, saps què passa? Gènesis ve de... O sigui, genial, surt de Gènesi, que és com l'inici d'una cosa...
5: No, sí, ja ho entenc, però...
0: No ho sé.
5: Però posa-li Bulli.
0: El Bulli, no?
5: Hòstia, sí, no?
6: El Ferran.
0: El Bulli.
5: Que si no sembla que hagi de sortir Phil Collins, no? A cuinar.
0: El cantant de Gènesis. És veritat, hòstia, quins records.
5: Bueno, se'm fa raro.
0: Teniu els 2 capítols, si els voleu mirar, l'app de TV3, que estan superbé, si us interessa el tema, esclar. A mi, per cert, em sobra l'altra trama, ja t'ho dic ara.
4: Hi ha dues trames paral·leles, de la Glòria, no crec que es diu?
0: Sí, hi ha una trama que per mi no té cap sentit.
6: Tema de faldilles i coses?
0: No, que va. És una altra noia que vol muntar un altre restaurant que no té res a veure i que jo no entenc això que hi pinten aquí.
4: Aquesta és la fictícia, de fet.
0: Clar, doncs no l'entenc. No l'entenc.
5: Em posa la ruscalleda ja posats, no?
0: Sí, exacte, posa la creació... Perquè, per exemple, surt el Santi Santa Maria, amb tota la polèmica que van tenir Ferran Adrià i Santi... Surt el Santi... O sigui, surten molts altres cuiners, el Fermí Puig, per exemple, i tal, que dius, ok, és pertinent perquè la història va ser així. O, doncs, fes-me exacte. Mira, el celler de Can Roca, quan no era celler, era Can Roca...
6: O que es van liar, encara que no s'hagin liat, ja per la ficció...
0: Exacte, ja que fots ficció, fot-hi tema de...
5: El Can Roca no, perquè són molt avorrits, aquests dos són molt avorrits. Bueno, el germà no.
6: L'altre
0: és menys avorrit, oi que sí? Ai, sí, sí, exacte. Bé,
4: teniu els, moment, no?
0: Teniu els capítols, sí, sí. A mi m'encanta. Si us agrada el tema, sí, clar, si us avorreix tot el tema del bull i la cuina i tal, doncs us avorrirà, però està molt bé. I l'actor, hòstia, el Miquel, Fernández, és un 10, eh? Perquè és això, és molt difícil no fer el Poloni,
5: eh? Allà, eh?
0: No fer el menys d'un dia, menys d'un dia.
5: Al final, el restaurant tanca, ja t'avanço, eh?
0: Sí.
5: Em sap greu tallar-te el rotllo.
0: Ai, en fi. Aquí teniu Miley, això es diu Base Persuades i sona a Flashback. Bon dia a tothom.

0: Bass Persuades, aquí teniu Miley al matí, la mare que el va parir. Bon dia, Oriol. Bon dia, Oriol.
1: Estan anant a buscar.
0: Ui.
2: És casa gran.
0: Parem-ho tot ara, parem-ho tot. Oriol, hola.
3: Hola.
0: Hola, felicitats, nano, que en fas 16, eh? Bueno, escolta'm, una abraçada de part dels teus pares, vale? També de la Berta, dels avis, dels tiets i de les cosines que et feliciten, vale?
3: Vale.
0: Som els al matí, la mare que el va parir. Una abraçada forta, nen.
3: Una abraçada.
0: Adéu. Adéu, Oriol, adéu, adéu. Bueno, i ho comentàvem a l'inici, fa 20 minuts, a l'inici d'aquesta hora, que avui és el Dia Mundial Sense Cotxes, perquè avui és el Dia Internacional dels Cotxes.
2: Va ser un contrasentit, això, però bueno.
0: És una mica un contrasentit, sí. Per parlar del tema, connectem amb un dels tallers que veig que van més de cul de Barcelona, com és el taller Supercar, amb el seu mecànic en cap, el Paco de Bujía, el tenim en línia. Senyor de Bujía, bon dia.
4: El taller és Supercar, bon dia. El cotxe no te'l tindrem fins d'aquí un parell de setmana, eh?
2: Sí, però...
0: No, no, és que truquem de la ràdio, no volem ser... No,
4: ah,
0: no
4: perdona,
0: cap cotxe, no.
4: És la costum.
0: No, no he portat
4: taller
0: cap cotxe.
4: Taller Supercar, tu taller de confiança, ser elèctric o gasolina, la factura serà divina, no?
2: Està molt bé.
4: Tu, com et dius?
0: Hola, què tal? Jo em dic Carles, truco del matí, la mare que el va parir de Ràdio
4: Flash.
0: Home, Carles! Com estàs?
4: Què tal? Mira, estaria pendent trucar-te.
0: Sí, per què?
4: Perquè que m'està sortint aquí en el sistema
0: sí.
4: Que tenc que fer lo de filtros.
0: Quin filtros?
4: Ei, ara tu ets un bon català, no?
0: Sí, jo sí.
4: Vale, però fem-me memòria. Quin any va ser lo de la guerra dels segadors?
0: Hòstia, el dels segadors, no ho sé.
2: 1714.
0: Sí, 1714. Vols dir que aquesta és una altra guerra?
2: No, bueno, no,
4: no
2: sé.
4: Però no, la
0: per 1714, sí, va.
4: Vale, 1714, però és lo que te costarà la factura.
0: Ja se n'enfoten de les factures.
4: No, mateix, no? Però els filtros s'ha de canviar.
0: Sí,
4: perquè...
0: bueno, és molt important canviar els filtres.
4: Sí, sap per què és molt important?
0: Per què?
4: Perquè ara el meu nano han començat l'extraescolar i s'ha de pagar. Així que... Ara, bueno. Però, no, tu encara vas amb aquest 4x4, no?
0: Sí. No, me l'he canviat, ja me l'he canviat.
4: No, el teu cotxe ja et dic jo que és 4x4.
0: Ah, no? Doncs sí, doncs
4: perquè
0: sí.
4: Perquè vas al taller per 4 coses i te cobro 4 més. Que
2: xon de vostè, eh?
4: No, si no sé ni quin cotxe tens, home.
2: Bueno, vale.
4: A veure, tu què tens, un dièsel?
0: Sí. Bueno, mira, tinc un dièsel, sí, tinc un dièsel, el Golf, que té 12 anys ja.
4: Sí, dièsel s'han de fer l'ofiltro.
0: Home, vale. És molt important.
4: Si fos un benzina, te diria injectors. Ah, si és un híbrido, bateria. Sí, no mateix. Sí, que sigui, ha de venir, ha de pagar. Ara, lo bueno que les peces ja no venen d'Alemanya.
0: Ah, no? Ja venen d'aquí mateix?
4: Ara tarden igual perquè venen de Xina. O sigui,
2: sí,
4: que...
2: sí, lo mateix.
4: Bueno, què volíeu?
0: Bueno, no, res. Felicitar-lo pel dia aquest del cotxe.
4: Sí.
0: Ho és el dia de l'automòbil, del cotxe, eh?
4: És un dia raro per nosaltres, eh?
0: Ah, sí, per què?
4: Home, no saps si quedar-te a casa, si posar-te el mono de gala... Perquè faci una idea, és com si fos el dia de los guapos i tu fossis Jordi Basté.
0: No faltar, per l'amor de Déu.
4: No, farem una festeta, venen los companys del gremi aquí, en el polígono, venen el de l'oli, que és el Jesulín Lubrique, el planxista, que és el Pedro Capó, el Pau Gasoil, i no ensenyem la factura que hem anat cobrant a senyores de Sant Cugat tenyides de ros amb el seu caient i anem comparant l'estafa d'un o l'estafa d'altre.
0: Senyor Paco de Bujía, bon dia del cotxe, que tingui un gran dia.
4: Vine, perquè si no, ja no seran 1714, seran 3.000.
0: Ja ho sé, ja ho sé. Una abraçada, gràcies. Un aplaudiment per Paco de Bujía, taller Supercar.
4: Adéu, Carla, no sé qui és.
0: Hem connectat avui al matí la mare que el va parir.
5: Al matí la mare que el va parir. Andorra. 96.0. L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
6: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Això seria tot des de Centrals de Trànsit.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
5: Ràdio Flashback Andorra. Ràdio Flashback.
8: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
9: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
8: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
9: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
8: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
9: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
10: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
9: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.

0: ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0
0: Flashback.
2: Bon dia, són 8:15. El Tribunal Constitucional torna a entrar en escena i dona el tret de sortida a l'últim capítol de l'amnistia. Avui comença a estudiar els recursos dels líders del procés contra la decisió del Suprem de no amnistiar-los pel delicte de malversació. El cas de Jordi Turull és el primer que arriba a debat. Esquerra Republicana i Junts per Catalunya confien que aquest cop sí, el nou capítol de l'amnistia acabi amb la seva aplicació definitiva al Tribunal Suprem. D'altra banda, el jutge ha enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez per malversació i tràfic d'influència. L'acusació popular ha demanat 13 anys de presó per a la dona de Pedro Sánchez, mentre les defenses i la fiscalia han demanat l'absolució. Tanmateix, Peinado sí que ha ordenat investigar la capacitat econòmica de Begoña Gómez per si cal imposar-li possibles responsabilitats econòmiques. I les víctimes de familiars de la Dana han tornat a assenyalar Carlos Mazón per la falta d'explicacions. L'expresident valencià ha comparegut al Congrés, on l'havien citat després d'haver-se demostrat que l'última compareixença va mentir. I, efectivament, Carlos Mazón no ha contestat a res. L'expresident ha al·ludit qualsevol responsabilitat amb l'argument que el Tribunal Superior de Justícia no l'ha imputat per cap delicte. Els esports. La Lliga s'atura durant les pròximes setmanes pels partits de seleccions. El Barça serà l'equip més afectat, ja que a Flick n'hi marxaran 17 jugadors. I en bàsquet, Badalona ha celebrat aquest dilluns el títol de la Supercopa ACB, aconseguit diumenge contra el Barça. 18 anys després, la penya ha tornat a aixecar un trofeu i ho ha festejat amb centenars d'aficionats.
3: Gràcies, Paula.
4: El matí i la mare que el va parir.
5: Un altre dels candidats és el Mateo Zuppi, arcabisbe de Banyoles, de Bolonya, perdoneu.
0: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir, només a Flashback.

0: Aquí teniu Bruno Mars, si el voleu anar a veure. Demà actua en concert a San Antonio, Texas. Per tant, si algú té algun vol previst cap allà, doncs cap allà que anirà a veure Bruno Mars.
1: Sí, sí, sí, sí, de camino.
0: Sí, senyor. Molt americà el seu tour, per cert, el seu sí, sí, romàntic tour. S'ha centrat molt en el seu país. Bueno, és això.
1: Vaya.
0: És això, sí, sí. Si tornem a casa nostra, aquí tenim coses molt ben parides, com Blanquerna. Allà tenen les últimes places pels graus d'educació infantil i primària, relacions institucionals, Global Communication Management, nutrició humana i dietètica i ciències de l'activitat física i l'esport i logopèdia. Fes el pas i comença a construir el teu futur. Blanquerna, Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. I ara anem al semàfor de la Najet, i Najet, avui comencem pel disc vermell del semàfor, eh?
2: Exacte,
0: allò
2: sí,
0: que no t'ha acabat de fer el pes.
2: No m'ha acabat de fer el pes. Avui és un semàfor personal.
3: Què t'ha passat?
2: Us estic apropant una mica al meu caos de vida últimament.
3: Sí.
2: I us volia explicar que fa dues setmanes que m'enrampo a la dutxa.
3: Hosti! Però això no està bé, eh?
2: I m'estic anant a dutxar a casa de les meves amigues i al gimnàs.
0: Ahir o sigui, t'enrampes només a la teva dutxa.
2: Sí, sí, sí. Vaig haver d'anar al gimnàs expressament a fer esport per dutxar-me.
3: És gravíssim,
2: al gimnàs.
3: Això.
2: Estic en aquest punt de la meva vida.
0: Mare
2: per
0: Déu.
2: Tant, el meu semàfor vermell va pel Ramiro, que és el tècnic que no ve a casa meva a mirar-s'ho.
3: Home, Ramiro.
2: Que espavili, perquè no m'està trucant. Llavors no sé què passa. Primer només m'enrampava jo a casa meva.
0: Vale.
2: M'enrampo quan toco lo metàl·lic, és a dir, lo d'obrir, tancar, sí, clar. L'aixeta...
3: Sí, fa bona pinta.
2: Calent, fred, això, només jo. I em va passar fa un temps, em va deixar de passar. M'ha tornat a passar, setmana passada, sencera, unes enrampades bastant fortes. Una última, sis en una dutxa, que vaig dir, prou, fins aquí. Vaig haver de tancar l'aigua amb
0: sis
2: una tovallola.
0: Sis
3: enrampades, sí. No sis persones, eh?
2: No!
3: No, sis en...
1: Però clar, vol dir que d'alguna manera la corrent passa per l'aixeta.
2: Correcte.
1: Tu podries connectar una PlayStation a la teva aixeta de,
2: sí, sí,
1: de la dutxa.
2: Sí, podem fer negoci, ja.
1: És molt estrany.
0: Sí, bueno, i perillós, eh? O sigui,
2: exacte.
0: En una dutxa corrent elèctric... És
2: I
0: que
2: amb
0: no...
2: aigua i tot, llavors vaig deixar...
3: No,
2: ja està. I la meva companya de pis s'ha començat a enrampar. L'Oriol em va dir que era perquè portava unes bambes molt altes, molt de plataforma, i que no feia terra.
0: Però quan et dutxes, vas despullada.
2: No, però que no...
0: Dutxes amb bambes, tu.
2: Que estava carregada. I em va dir, ves descalça una estona.
1: És que porto unes soles, si t'has fixat algun dia,
2: sí,
1: que no són només de goma, sinó
3: com
1: que
3: de circ.
1: Són d'un pam de goma. Sí,
0: és veritat.
1: És com de circ, ella, ella va aixecar d'un pam de terra.
0: És veritat.
2: I vaig anar descalça pel pis i va funcionar, però al cap d'uns dies la meva companya de pis es va començar a enrampar. Per tant, ja no és això, Oriol.
1: S'ha posat les teves sabates?
2: No. Llavors el meu semàfor vermell va per aquest senyor, hòstia,
0: doncs,
2: que hauria de venir a veure'm.
0: Ramiro espavila.
3: Apreta.
0: I el semàfor verd...
2: Pels meus caietanos preferits.
0: Sí.
3: Home.
2: Si no heu vist aquest vídeo que va durar tota la setmana passada, que s'ha fet superviral, és que heu viscut sota una pedra, mai hagués dit jo que m'haguessin caigut també uns rics vestits en polo, però és que em cauen molt bé. Estem parlant dels hermanos Caño, que s'han tornat històrics amb
0: I
2: un
0: tant.
2: Reel, on surten cantant una cançó així en família, amb una guitarra, mig hippies, però que són supercaietanos. I llueixen així una
0: caietanos
2: mica...
0: Caietanos vols dir pijos.
2: Sí, exacte.
0: Vale.
2: I ho han sabut jugar molt bé, i aquesta és la cançó que han fet viral.

0: us heu d'imaginar, si no l'heu vist, que segurament l'heu vist, el vídeo de tota la família, perquè són família, la majoria.
1: Sí, sí, són de l'Opus, tots cantant, mil germans allà.
0: Tots amb guitarra i tal i qual, cantant aquesta cançó, que és una cançó d'un grup, d'un altre grup.
1: D'un exacte, d'un grup que es diu Bromes a part,
2: no? I és gent que no s'enrampa a la dutxa, pel que sigui.
1: No, pel que sigui no, no els hi passa. Supera les 30 milions de reproduccions, la meitat jo crec que són meves, això és veritat, i tothom s'ha
0: obsessionat. Però és de casualitat, això, perquè és un vídeo que fan, que el pengen.
1: Però perquè és molt natural i ha funcionat molt per això, perquè és un moment
0: pijo, també,
1: espontani. Sí, sí.
0: La pinta que fan, són tant de pijos d'aquells de Madrid.
2: Bueno, és que ja només tenir tot aquest nombre de fills, ja implica un compte corrent important. Diuen que potser estan lligats al tema de l'Opus Dei, això també explicaria tota la pinta.
1: I tothom s'ha obsessionat molt amb aquest noi que protagonitza aquest moment. Aquest noi ho dona tot.
0: I és que a més aquí a la ràdio ens passa una cosa, a Flashback, que aquest noi que diu ja veces és clavat a una persona que treballava abans aquí, però no és ell.
1: És el nostre preferit, aquest.
0: Però és clavat, però és que és el mateix,
2: sí.
0: Eh?
2: Sí, sí.
0: I llavors aquí jo sempre hi veig aquella persona, el Víctor, que treballava aquí amb nosaltres.
1: Llavors,
0: fa temps.
1: Hi ha hagut molta gent que ha fet molts comentaris, rotllo Jarabe de Padel, La Oreja de Feijo, Ocho apellidos iguales, No riáis que os suben el alquiler, Los nuevos componentes de La Oreja de Van Vox. Bueno, és divertidíssim, la gent és molt divertida. De fet, aquesta cançó es va fer molt famosa perquè l'Anna Mena va fer una col·laboració amb el grup de Bromes a Parte, que és la cançó original, que és un bluff, o sigui, és molt millor la dels Nois Cayetanos, eh?
2: Oh, pitjor!
1: Fuera, eh?
0: És que jo no coneixia ni la cançó original,
1: ningú,
0: eh?
1: Ningú la coneixia.
0: Ningú, eh? Ningú la coneixia. Eh?
1: Però tenim una última hora.
2: A veure.
0: Què m'estàs dient?
1: Fa 7 hores
0: sí.
1: que ha sortit del forn la cançó gravada d'estudi de Los Hermanos Caño i la podem estrenar.
0: En sèrio m'ho estàs
1: dient? T'ho prometo.
0: Posa, ah, bueno, posa. Los días
2: que donó la esquina de tu
0: calle. M'han trigat ni una setmana a gravar això a l'estudi.
2: S'ha aprofitat.

0: m'agrada molt aquesta versió, eh? Està sí, molt bé, eh?
1: Jo els enviaria a Eurovisió.
2: Mira,
1: saps? S'hauria de triar així, això.
2: Sí, sí. Tant de bo.
1: Ara, haurien de ser ells.
0: Sabeu que estan aplaudint amb les orelles, no?
1: Sí, clar.
0: Els de bromes a parte.
2: Sí.
0: Aquests sí, perquè això els hi ha suposat una injecció de drets d'autor i de cobrar... no royalties, però drets d'autor, sí, sí. Que flipes.
2: Mira, el vídeo original va tenir un comentari de Gerard Piqué que deia, sí. Este contenido tendría que ser de pago, i et dic jo que ho serà.
0: Home, i tant.
2: Perquè d'aquí en sortiran molts calés.
0: Sí, però molts, eh?
2: Sí, sí.
1: De fet, m'he posat en contacte amb ells i hem estat intercanviant mails, però han tingut molta feina i no ens han pogut enviar. Ens volien enviar una salutació pel programa, però no han tingut temps perquè estan amb l'estrena.
0: O sigui, no tenen ni 3 segons per dir hola.
2: Però si són 300 germans que s'ho reparteixin, quan vinguin de guanyar Eurovisió?
3: Vale, després en parlem.
1: Ja m'enviaran àudio.
2: Que els hi construiran tot el porxo igual? Sí.
0: Però l'Eurovisió, estic molt d'acord, eh? No hi havia caigut naixet amb això, eh?
1: Ha de ser així.
0: Jo els enviaria tots en allà, amb la guitarra, però en acústic, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: En acústic.
2: No, igual que el vídeo.
1: Però amb tot, amb la mare per allà ballant, la tia Loli aquella, tothom.
0: Sí, sí, sí. M'agrada molt, m'agrada molt. Los Hermanos Caño i aquest vídeo que s'ha fet ultraviral. Solo un punto de vista.
4: Andorra. 96.0. Flashback. 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
5: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
6: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
4: La ràdio musical d'Andorra. 96.0.

0: Anna Mena, Lola Índigo, menjant-se l'estiu amb aquesta cançó. Bon dia, Berta i Jana.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, què tal? Que us estem trucant de Flashback, del matí la mare que el va parir, de part de la família, perquè em diuen que heu fet 11 anys, oi que sí?
1: Sí.
0: Contesten a l'uníson, no? Diuen que sou unes jovenetes, que aquest estiu ha fet un canvi i esteu guapíssimes, que teniu un cor enorme, tot i que a vegades em diuen que us baralleu una mica, no?
1: Sí.
0: Ara, ja ho diuen. Doncs diuen que en el fons us estimeu moltíssim, que sou, que estan molt orgullosos i orgulloses de vosaltres, que us estimen molt, que comenci la setmana de celebracions, d'acord?
1: Gràcies.
0: Vinga, que vagi bé, Berta i Jana. Adéu.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu. Anem al consultori, com sempre, com cada dimarts, a aquesta hora. Comencem, Naget, foli.
2: Mira, la Laura diu, el meu veí em demana sempre sal, oli, paper de cuina i jo ja començo a sospitar que la seva cuina funciona gràcies a la meva. Quan és el moment de deixar de fer-li de supermercat?
3: Hola, Laura. Mira, a la vida fins ara només hi havia una cosa 100% segura, que és la mort, que tots ens morim.
0: Sí.
3: Ara, gràcies a tu, Laura, hi ha dues coses 100% segures. La primera és que ens morim i la segona és que el teu veí se't vol cardar.
0: Sí. A veure, Oriol...
3: Això és, però, 100% segur. Per tant, amiga Laura...
0: Però escolta'm una cosa, que hi ha nens escoltant la ràdio.
3: Per això he dit cardar, no he dit una paraula.
0: Va,
3: per tant, amiga Laura, ara has de valorar tu què vols fer, però no segueixis amb aquesta indefinició amb el teu veí, perquè només t'està costant disgustos i litres d'oli i metres de paper de cuina. Si no estàs interessant al teu veí, li dius que al Mercadona més proper està a dues rotondes. Que és una frase que, visquis on visquis, sempre és cert.
0: Això sí.
2: És veritat, certíssim.
3: I si t'interessa, fes tu el primer pas, que és bo que ell no s'atreveix, i quan et demani alguna cosa, li dius, mira, tinc la nevera buida, anem a sopar junts.
0: Exacte.
2: Ah.
3: Ara, veient el pal del que va, prepara't, que fa tota la pinta que el dinar el pagaràs tu.
4: Sí.
3: I a més em portarà un tàpel pel pagós.
2: Mira, el Josep diu, el meu gos només es menja el pinso si li dono jo amb la mà. Si li deixo al bol, pot estar tot el dia sense tocar-lo. Vol dir que m'he convertit en cambrer del meu propi gos? Com li puc treure aquesta mania?
3: Mira, posa el menjar del teu gos en un bol en forma de mà i posa't uns guants de les mans en forma de bol. Aleshores, el teu gos o té un ictus o se li passa el problema.
4: Difícil.
2: L'Alfons diu, cada vegada que cuino peix, durant dos dies tota la casa fa olor a peix.
0: Clar.
2: Encara que obri les finestres i posi l'extractor. Hi ha algun truc realment efectiu?
3: Sí, un bon truc és anar a la veïna i demanar-li que et deixi un moment sal, oli, una paella i els seus fogons per cuinar el peix. I si ho fas cada dia, no només la cuina que farà mal olor serà la seva i no la teva, sinó que més un dia, de cop i volta, potser et convida a sopar.
0: Veus?
2: La Lorena diu, la meva parella deixa sempre la porta de l'armari oberta, després d'agafar alguna cosa. Què puc fer?
3: Hola, Lorena. A veure, solucionar això de la porta d'armari és fàcil. Et recomano deixar enganxat amb celo la part interior de la porta de l'armari, doncs una imatge que la teva parella no pugui suportar.
4: Bona, aquesta.
3: Una foto del teu ex.
0: Excel·lent.
3: Jo, per exemple, ara que estem a final de mes, imprimeixo l'estat del nostre compte comú, un PDF.
4: Clar,
3: no? I ella tanca la porta sempre. No falla.
0: Bon truc.
3: Sí?
2: La Magda diu, el meu marit es menja els gelats de la caixa i després torna a posar els embolcalls buits al congelador.
0: Per favor.
2: Per què ho fa?
3: Veig que teniu molt bona comunicació de parella, perquè en comptes de preguntar-li directament al teu marit, doncs ho preguntes al consultori de la ràdio. És un comportament curiós. Se m'acudeix que

0: tenir.
1: Que raro.
2: Mira que no siguis l'amant del marit de la Magda, l'audient anterior, perquè potser la dona ha acabat comprant el Häagen-Dazs, ara el tio ja no pot deixar els envoltoris a la nevera i ara deixa la collida al teu lavabo. És, ja, és el que se'm acudeix.
3: Ja pot ser.
0: El Xavi diu, la meva dona posa el despertador a les 7, 7 i 5, 7 i 10, 7 i quart i 7 i 20, etc. No s'acaba aixecant fins a i mitja, que és quan jo m'he d'aixecar també. Aquest tema em roba mitja hora de son diària.
2: Doncs això és la guerra, Xavi. La solució lenta és que cada nit que et faci això li deixes un parell de portes d'armari obertes de casa, un parell d'envoltoris buits de gelats al congelador i a veure qui pot més. La solució ràpida és fotre un cop de martell al despertador i quan ella et digui indignada que ara què farem, li dius que vagi a casa del veí a demanar si et pot deixar el despertador. Una mica de sort, el veí la convidarà a sopar i en pocs mesos estaràs dormint a casa sol i ben tranquil.
1: Sí, senyor.
3: La solució.
1: Fins aquí el consultori d'avui. Molt bé.
4: El matí, la mare que el va parir. El programa d'humor que desperta Catalunya. Amb Carles Pérez.
5: Em desperta una companya perquè han vist una aranya a la cabanya del costat.

0: Bon dia, Víctor.
1: Bon dia.
0: Hola, què tal? T'estem trucant en directe des de Ràdio Flashback. Com estàs, Víctor?
1: Molt bé.
0: Bon vale, dia. Vale. Escolta, al tanto que et truquen la Jessica, l'Ethan, la Sia, i et feliciten pels 40 anys que fas, et donen les gràcies per la teva paciència i atenció, a part de dir-te que són molt afortunats de convertir la vida en tu, et diuen que tens un regal, atenció, eh?
2: Oita.
0: Sota el coixí de la Jessica hi ha un sobre amb el teu regal.
2: Oita.
0: Podem anar a comprovar-ho, sisplau, ara mateix en directe, Víctor?
1: Estupendo, vaig avançant.
0: Vinga, va.
2: A veure, va. Nervis, ara, eh?
0: Estem anant a sota del coixí de la Jessica, que hi ha el sobre amb el regal del Víctor. A veure, Víctor, va.
1: A veure.
0: Retransmet.
1: Retransmeto.
0: Sí, vinga. Ai, ai, ai.
1: Diu, prepara maletas que mañana nos vamos a Viena.
2: Hòstia,
0: que, però què m'estàs dient? Una cena a Viena!
3: Oh,
0: a
3: Viena, eh?
0: No, no, no al Viena, eh?
2: Ah, mira bé l'article.
1: A veure, vaig a mirar bé l'article.
3: Al Viena.
1: A Viena, a Viena.
0: A Viena, val, val.
3: Que
0: és que ve d'una L, eh?
3: Sí.
0: Ve d'una L.
1: Oi? Mare,
0: què tal? Com t'has quedat, Víctor?
1: Molt bé, molt bé.
0: No m'estranya.
1: Estupendo, molt content.
0: No m'estranya. Bueno, que vagi molt bé el viatge per Viena.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Apa, una abraçada, rei.
1: La Jessica, que no la tenim ara aquí.
0: Bueno, que vagi molt bé, Víctor.
1: Gràcies.
0: Adéu, maco.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu.
4: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el...
0: 99.536.
4: Sèrie
0: 26.
4: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: 96.0.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
5: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
4: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
5: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
6: No cal córrer grans aventures per aconseguir un tresor, perquè qui té un amic en té un, sense anar més lluny. Si ets client de Segur, recomanar-nos als teus amics té premi, un tresor. Com? T'hem enviat un codi. Reenvia'l a qualsevol dels teus amics. I si ens diu el codi al contractar la seva assegurança, 30 euros tant per a tu com per al teu amic. I és acumulable. Recorda, amb Assegur, qui té un amic, té un tresor. Si vols saber més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.
7: Sintonitza la freqüència de l'èxit.
8: A Flashback posen la millor música.
9: Jo sempre porto Radio Flashback.
10: A la feina posem Flashback tot el dia.
11: Després d'una cançó ve una altra encara millor.
12: Aquesta cançó és boníssima.
13: Flashback. Flashback.
14: Radio Flashback Andorra.
15: Flashback.
14: Radio Flashback. El matí i la mare que el va parir.
16: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
14: Feedback.
17: Hola, Flashback.
16: Hola, què tal?
14: Backstage.
18: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
14: La llista.
19: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
14: El vermut de Llucia Ferrer.
19: Toca fer el vermut a Flashback.
14: Va de Barça.
19: Gol!
14: I el tarreu de Flashback.
19: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
14: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.
15: Flashback.
14: La ràdio musical d'Andorra.
5: 96.0.
14: Flashback.
20: Bon dia, us parla Quim Barceló. Comencem amb aquesta última hora. L'incendi que ha destruït aquesta matinada la urbanització de la Carola a Ordino sense causar ferits. El govern informava que el foc està controlat després que les flames hagin afectat completament els 7 blocs del complex amb un total de 52 habitatges. Els bombers van rebre el primer avís a 1:45 de la matinada i el foc es va estendre ràpidament per la urbanització que havia estat durant anys en obres i que s'hauria inaugurat ara fa pocs mesos. En l'operatiu treballen 34 efectius amb 14 dotacions als bombers, amb el suport de dues dotacions a la Generalitat de Catalunya procedents del Parc de la Seu d'Urgell. Un cop controlat l'incendi, els esforços se centren a protegir, sobretot, la zona boscosa. De moment, aquesta és l'última hora referent a aquest incendi que s'ha produït aquesta matinada a la Carola d'Ordino. Anem a altres temes. El mercat immobiliari andorrà mostra una moderació en el ritme de creixement dels preus, coincidint amb una disminució de les compravendes, segons la cinquena anàlisi elaborada pel catedràtic espanyol Luis Albert Roberto Fabra. Durant el segon trimestre del 2026 es van registrar 473 transaccions. Parlar dels bancs andorrans que podran accedir a través de l'autoritat financera andorrana a un nou mecanisme del Banc Central Europeu amb una bossa global de fins a 50.000 milions d'euros de liquiditat per afrontar eventuals situacions d'emergències. L'accés estarà condicionat a les garanties aportades per cada entitat. En política, el secretari general de Demòcrates, Guillem Casal, assegura que ara per ara no s'ha plantejat encapçalar una candidatura per aspirar a ser cap de govern en una eventual coalició de centre-dreta i a les pròximes eleccions generals. Casal considera que cal primer definir els punts en comú i les línies programàtiques del projecte abans d'abordar qui l'ha de liderar. Dic que la presidenta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, va recomanar ahir als andorrans actuar amb prudència davant de l'acord d'associació amb la Unió Europea i valorar-ne els avantatges i els inconvenients. En la visita que va fer Orriols, va dir que considera que una major vinculació amb la Unió Europea comporta obligacions que, segons la seva opinió, no sempre resulten beneficioses per als estats. I en camp preveu tenir construït a la tardor de l'any que ve el Parc Comunal Natural del Circ dels Besons, que protegirà una superfície de 528 hectàrees. La cònsul major, Laura Mas, i el ministre de Medi Ambient, Guillem Casal, expressaven ahir el projecte i el presentaven i ha de comportar una despesa estimada d'uns 300.000 euros per al comú. Acabem recordant de nou aquest incendi que ha destruït aquesta matinada la urbanització de la Carola d'Ordino, de moment sense causar ferits. L'incendi està controlat, sembla que ha destrossat bona part de tot l'edifici. Els esforços se centren ara a protegir la zona boscosa.
0: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
9: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.
12: Ràdio Flashback Andorra.
15: És el so, so més positiu del dial.
17: Positiu.
15: Ràdio Flashback.
21: Jo escolto Ràdio Flashback
22: tot el dia.
23: El so dels èxits.
24: Flashback.

0: aquí teniu a Teddy Swims, que encapçala aquesta nova hora del matí, la mare que el va parir. Són les 8 i 5 del matí d'aquest dimarts 22 de setembre del 2026, últim dia d'estiu. Anem a la trucada complicada, si us sembla, i estem tots a punt. A veure què, a veure com ens surt avui.
1: Vinga,
0: trucada complicada.
2: Vinga. Arriba al matí la mare que el va parir. La trucada complicada.
0: Doncs vinga, una altra secció de la trucada complicada. Al matí la mare que el va parir. I avui truquem al Lluís. Ja el tenim al telèfon. Bon dia, Lluís.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mira, t'estem trucant del matí la mare que el va parir dins la secció de la trucada complicada.
3: Ai, hola. Vale.
0: Sí.
3: No us anava a felicitar pel programa, però...
0: Bueno.
4: Potser no. De moment
0: espera't. Espera't.
5: Bueno, que ho facis, compatible. Eh?
0: Home, sí. Sí.
5: Fes-ho ara abans de la informació.
0: Per sí? si ets oient i ens vols felicitar, escolta, orelles obertes.
3: Digues no, felicitats-vos pel programa, perquè l'escolto sempre, m'agrada molt, els demanis com vaig a la feina, molt bé, molt bé.
0: Va,
4: bravo, ara no li digués el text, doncs, perquè m'ha caigut bé.
0: Això ja ho tenim. Bueno, realment, aquesta trucada ens l'encarrega a més d'una persona. De fet, no han volgut deixar un nom concret, sinó que ho volen fer com a col·lectiu. Estic parlant del grup de pares de l'equip de bàsquet del teu fill.
1: Ui.
0: Vale, el Jan,
3: vale.
0: Sí. Que segons diuen, ja fa unes quantes temporades que us trobeu cada partit. Vale. Fet una mica de grupet, no? M'imagino, Lluís.
3: Sí, hem fet colla.
0: Vale. Diu que els caus molt bé, que ets molt divertit. Hòstia. I que t'agraeixen que sempre estàs disponible per portar els nanos amunt i avall. Sempre, aquestes trucades sempre tenen les parts bones primer. Però que, bueno, que està molt bé.
4: L'ensabonada, eh?
0: Primer l'ensabonada. Diu, ara bé.
5: Ara bé.
4: Ara bé.
5: Ara.
0: Sí, ara ve lo bo. Sí, ara ve lo bo. Es veu que des de que comença el partit fins que acaba, ets un autèntic corcó.
1: Oi.
0: Que diuen que estàs tota l'estona cridant, que no calles.
4: Hòstia.
0: Per sort, no ets dels que insulten ni l'àrbitre, ni els rivals, ni res.
4: Bueno,
0: això també és d'agrair.
4: Molt bé.
0: Però diuen que, atenció, animes massa.
4: Com?
0: I massa fort. Aquesta és la crítica que et volen fer.
4: Què?
0: A veure, Lluís, això...
5: Bueno, que ja és Lluís el del bombo. Que
0: sí, sí. És veritat o no és veritat, això?
3: Bueno, m'agrada. A vegades també em diuen que retransmeteixo, que els hi faig la retransmissió. Bueno.
1: No passa, no
0: és
1: cal.
0: És boníssim. O sigui, ja ho estan veient, diguéssim. Hòstia, que no.
3: En directe, sí.
0: No caldria, vale, vale.
4: No calla.
0: Doncs es veu que fots uns crits que més d'un pare a les 6 al mig sort diu que entenen que ho visquis molt, que està superbé animar els nanos, però que també, home, que els fas passar de vegades una mica de vergonyeta perquè, home, a vegades al pavelló no hi ha gaire ambient.
4: Sí, és que
0: ambient.
4: No estem parlant de l'Eurolliga, no, ni la NBA, no. O sigui que...
5: No, agafa't 2 o 3 grades de distància.
4: Clar, tio.
5: Estaves a 50 metres cap a l'esquerra.
0: Exacte.
3: Sí. Però és que es viu molt, es viu molt. Jo ho veig més que el professional, ho veig més el del fill, quasi bé.
0: Sí, ja passa això, que els pares sembla que els hi vagi la vida a l'esport dels nens.
5: És normal, t'ha d'importar més el teu fill que la Minya Mal.
4: Home, sí, clar.
5: Això té tota la lògica del món.
0: També et dic, jo prefereixo que em truquin en aquesta secció per dir-me això que per dir-me altres coses.
4: Sí,
1: ha estat bé.
4: Sí, potser molt pitjor.
0: Els vols dir alguna cosa, tu, Lluís, aquest grupet de pares del bàsquet?
3: Que s'animin una mica més, també, animar. Que a vegades em sento una mica sol, la veritat.
4: Home, és que igual sí que ho estàs.
5: L'altre punt de vista és que els altres són un muermo.
0: Home, clar.
4: Que, a veure, sí, sí. Oriol...
3: Jo no ho he dit, això, eh?
5: No, clar, quina versió és la bona, ara?
4: Clar, dissabte al matí a les 9 a Llívia, si fotre't a cridar, no sé jo.
5: Però els nens ho necessiten, això, eh?
0: Sí, una mica,
1: no
0: sí.
1: No sé,
5: és el jugador 12.
0: Bueno, escolta, Lluís, una abraçada des de Ràdio Flashback, eh? Que vagi molt bé. I records als teus companys pares del bàsquet, també.
3: Molt bé, gràcies.
0: Vinga, adéu.
4: Va,
0: adéu. Si voleu encarregar trucades complicades, com a vegades són més complicades que d'altres, eh? Vull dir que...
4: Més tranquil, aquesta.
0: Sí, home, sí. Però també... I cap dins la trucada complicada, això. Envieu-nos whatsapps al 628-414-029. Va!
2: Més a Flashback, el show llegendari que desperta Catalunya. Al matí, la mare que el va parir. Amb Carles Pérez. Andorra. 96.0.
6: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
7: Bon dia, doncs des de l'est que en trànsit tens a la carretera general 1, avinguda Salou en ambos sentits de la marxa i a la carretera general 3 d'entrada a Massana en sentit nord. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
8: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
6: Ràdio Flashback Andorra.
2: Flashback.
8: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
1: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
9: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
1: Promoció valida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
9: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
10: La zona històrica d'Escaldes en Gordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Miravet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes en Gordany.
11: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
12: Flashback Andorra.
13: Flashback.
14: Flashback.
15: Flashback.
12: De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som. A Flashback parlem com tu.
16: Ai, molt bé, teletreballant.
12: Sentim com tu.
17: Bon dia. Bon dia.
12: Riem com tu. I tu? No ets cap simple dada.
18: Hola, Flashback.
12: Ni una estadística, ni tan sols un simple clic.
19: Som la Pilar i en Sergi, de Granollers.
12: Quan posem un èxit, quan obrim micro, sabem per a qui ho fem.
20: Adéu,
12: Flashback. Flashback. Tu ets el nostre número 1.
21: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
22: Tots els dies que vindran. Amics de Flashback,

0: Flashback.
1: Hola, som els Catarres i enviem una abraçada ben forta a tots els oients del matí i la mare que el va parir.
2: Gràcies, Catarres. Un quart de nou. I ara, amb el nou Aquàrium de Barcelona, obrim, com sempre, aquesta hora, el joc de les paraules.
3: El matí i la mare que el va parir arriba.
4: Senyores i senyors.
3: El joc de les paraules.
4: El joc de les paraules.
2: Avui jugarà amb nosaltres el Lluc, que ha estat el primer en marcar el telèfon 935-4750-50. Hola, Lluc.
5: Hola.
2: Bon dia, Lluc. Tu des d'on ens truques, Lluc?
5: Des de
2: què?
6: Intecat.
2: Intecat? Intecat, jo també, des de Lleida, perfecte.
6: Ah, Lleida, vale. Home.
2: Molt bé, Lluc, doncs mira, doble premi si encerteu dues paraules, samarreta del programa, i si n'encerteu tres, unes entrades familiars per l'Aquàrium de Barcelona. D'acord, Lluc?
6: Que xulo.
2: Vinga, avui jugaràs amb l'Oriol. Estàs a punt, Oriol?
6: Vale, Lluc.
2: Doncs vinga. Ja pots marxar.
6: Apa, adéu, Lluc, que no em contestes.
2: Ja pots marxar de l'estudi.
7: Està concentrat, ja.
2: Comencem amb les teves cinc paraules, Lluc. Comencem per Coca-Cola.
5: Refresc.
6: Molt bé.
2: Refresc. Sardina.
5: Llauna.
2: Llauna.
6: Molt bé.
2: Nacho.
5: Guacamole.
2: Guacamole. Sagrada Família.
5: No sé. És una mica complicada.
2: Sagrada Família, a veure.
5: Edifici, pot ser. Monument, no?
2: Monument.
6: Monument. Molt bé.
2: I finalment, sorra.
5: Desert.
2: Desert. Perfecte, molt bé. Doncs ja tenim les cinc paraules marcades del Lluc. Anem a veure si l'Oriol...
6: Ho ha fet espectacular.
2: En fa dos o tres.
7: Molt bé.
2: O més.
7: Sí.
2: O més. Oriol,
6: vale. Pressió per tu, perquè ho ha fet bé. Molt bé, Lluc, així m'agrada. A veure què faig jo.
2: Comencem amb la primera paraula, Oriol, que és Coca-Cola.
6: És un nen, no haurà dit whisky.
7: No, en principi no. No.
6: Beguda.
2: Ai. Ostres, ostres, ai, quasi, ai, ai, quasi. Ha dit refresc.
6: Refresc, ah,
2: llàstima.
6: Lluc, d'acord, d'acord.
2: Segona paraula, sardina.
6: Peix.
7: Va, hem de fer 3 de 3, ara, Oriol.
2: Ha dit llauna.
6: Aquesta era més fotuda, Lluc? Aquí és experimentat, eh?
2: Va, que la tercera la farem. Nacho.
6: Nacho.
7: Sí.
2: Sí. Nacho.
7: Sí, però pots dir Nacho, tu.
6: Menjar.
2: Hòstia, em pensava que la faríem.
7: Hòstia, Oriol, de
2: aquesta era clara, eh?
6: Què dic, Mèxic?
2: Guacamole, eh?
6: Home, no, tio, però això podria dir jalapeño, podria dir...
7: No passa
2: bueno,
7: res.
2: A veure, anem a per la samarreta del programa.
6: Hòstia, Lluc,
2: hem d'encertar les dues que queden.
6: Estic anant als genèrics i no...
2: Següent paraula, o concepte en aquest cas, Sagrada Família.
6: Gaudí.
2: Estem d'acord que era Gaudí?
7: Era Gaudí.
6: Jo crec que era Gaudí.
7: Ah, no, jo Monument. Jo
2: tu
7: Gaudí,
2: haguessis dit Monument?
7: Jo,
2: el Lluc ha dit Monument. Sí. El Lluc ha dit Monument.
6: Monument és el pont de Besalú.
7: La família, què? Queda curt, Monument, per la Sagrada Família.
2: Monument és Cristóbal Colón, l'estàtua de Colón. Bueno, l'última, que haguessis dit a sorra?
6: Platja.
2: Hòstia, noi. Hem fet un 0 de 5.
6: Un 0.
7: No s'havia fet mai,
6: eh? Això té premi, no?
2: Hauria de tenir premi.
6: Mira, Lluc, jo vaig proposar que quan es feia un 0, el locutor hauria de fer-li un regal a l'oient. Jo crec que això...
2: Quin regal li fas?
6: Si vens, Lluc, jo t'aconsegueixo una samarreta.
2: Vale, va. Però has de venir.
6: Has de venir, això sí.
2: Bueno, Lluc, escolta, una abraçada ben forta, que tinguis un gran dia per Lleida. Una abraçada i merci per trucar.
6: Estàs a Lleida? Bueno, no sé si t'hi compensa, eh?
2: Però adéu, maco.
6: Si vens, te la dono.
2: Adéu,
6: guapo. No se m'ho creu. Ni una, eh?
7: No.
2: Bueno, escolta, coses que passen.
6: No, no ho he fet tan malament.
2: No passa res.
6: No, normal.
7: Ho ha fet millor el Lluc.
6: Sí. Ho ha fet millor.
2: Ho heu fet normal els dos, però no heu coincidit. Ja està.
6: Bueno, tu una mica pitjor, sí.
2: Són les 8 i 19 minuts. Bon dia.
8: A l'Aquàrium de Barcelona, per la Mercè, tenim un regal per a tu.
9: Un regal?
8: 5 euros de descompte per entrada, només del 18 al 24 de setembre. Compra amb el codi Mercè i podràs visitar-nos fins a final de mes.
9: Això sí que és celebrar la Mercè.
8: Reserva a aquariumbcn.com.
3: El matí i la mare que el va parir.

0: la pujada més forta de la llista Flashback, evidentment. Cat's Eye, amb aquest segon senzill que publiquen arreu del món i que es diu Animal. 8 i 22 minuts, escolteu al matí la mare que el va parir. Bon dia a tothom, bon dia, Laia.
1: Hola.
0: Hola, Laia. Hola. Escolta, que fas 9 anys.
1: Sí, fas 9 anys.
0: Cançó d'aniversari per tu. Per molts anys, Laia.
1: Gràcies.
0: Per molts anys. Mira, truquem de part de la teva mare, de la Montserrat. Bueno, de fet, dels pares, del germà, que també, que et feliciten per aquests 9 anys, et desitgen que passis un superdia i que continuïs creixent així, divertida, bona, carinyosa, molt llesta i molt pícara, eh? Que en català seria com espavilada, no? Com,
2: sí.
0: Que té ànima.
3: Carella.
0: Tia, sí, exacte. T'estimen, diuen, hasta l'infinito i más allá. D'acord, Laia?
1: Sí.
0: Una abraçada, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Una frase de fa 30 anys, 31 anys. Toy Story és del 95. 31 anys, encara perdura ara, eh?
3: Sí.
0: Clar, quan...
3: És que és bona.
0: I que ja són pares els que veiem Toy Story el 95, clar, és això. És el tema és aquest. 8 i 23 minuts. Estarem d'acord que ja es pot dormir una mica millor. Bueno. I ja, fins i tot, ahir va fer caloreta.
3: Ara diuen que fa la temperatura d'un agost normal.
0: Hòstia, d'un agost normal.
3: Sí, o sigui, no hem passat un agost normal, però ara, a finals de setembre, tenim la calor d'un agost normal.
0: En qualsevol cas, hem dit adéu a aquesta onada de calor, sí, i aquesta cosa que no es podia viure, aquesta xafugós i aquesta història.
3: Ja tocava
0: sí, i nosaltres, al matí, la mare que el va parir, ho hem volgut fer gros i hem volgut acomiadar la calor com es mereix, versionant la Shakira i aquesta cançó que es diu Dai Dai, doncs nosaltres l'hem rebatejada com a Bye Bye, calor. Vinga.

ja està, sí senyor, bye, bye, calor, ja està, sí senyor, bye, bye, calor. Jersei, jaqueteta, castanyes, moniatos, Endesa, més barat, mitjons de colors a la terrassa, estàs bé, el ventilador, cap al traster, els nens van al col·le, no tinc tant de gasto. Amb ratlla, el gaspatxo, el súper de nou i a Ferrero Rocher, en 4 dies, tortell

0: Ja està. Sí, sí, senyor. Bye, bye, caló.
1: El matí i la mare que el va parir. Cada dia de 6 a 11. Amb Carles Pérez. Maneres de despertar-se. La clàssica. Música clàssica no, a la manera clàssica, amb el despertador de sempre.
2: Quin despertador tens? Millor que et llevis amb la trucada despertador del matí i la mare que el va parir. Encarrega la trucada que desperta i felicita qui vulguis.
3: Ràdio què?
2: Entra a flashback.cat, omple el formulari i deixa que ens encarreguem de tot. La trucada despertador del matí i la mare que el va parir.
1: Andorra.
4: 96.0. Multisegur Assegurances t'ofereix el repàs de l'actualitat esportiva del país.
5: En bàsquet, el Morabanc Andorra ha fitxat temporalment a Rati Andronikasvili per reforçar la posició de base. El jugador georgià de 25 anys i 1,94 metres ha signat per als pròxims dos mesos i comptarà com a jugador de formació. L'equip de Zan Tabak ha aprofitat una oportunitat de mercat davant de la situació física de diversos membres de la plantilla. A motor, Gerard de la Casa va acabar segon en turismes i quart de la classificació absoluta a la pujada a Gironella Casserres, penúltima cita del Campionat de Catalunya de Muntanya. El resultat deixa el pilot andorrà empatat al capdavant del campionat amb Jordi Gaig, amb qui es jugarà el títol a Ullastrell a mitjans d'octubre. De la Casa necessitarà guanyar i que el seu rival no sumi més de 4 punts. Abans, aquest dissabte competirà a la pujada de Baixalís del campionat de muntanya d'Andorra. I en ciclisme de muntanya, Roger Torné va aconseguir la sisena posició sub-23 a la Super Cup Massi de Girona i va tancar la temporada en el quart lloc de la classificació general. A la Tramunt de la Copa del Món de Cross Country, Oriol Pi va abandonar quan es trobava entre els 30 primers, mentre que Lorelei Torres va finalitzar 13a en categoria Elite.
4: A Multisegur Assegurances ens agrada l'esport. Per això fem costat a molts dels esdeveniments esportius del Principat. I també et volem fer costat a tu i als teus.
6: Multisegur Assegurances, la millor manera de sentir-se protegit.
4: Disposem d'un ampli ventall de productes per assegurar el teu dia a dia. Multiempresa, multillar, multiaccident, multiauto. Som Multisegur Assegurances. Ens trobaràs a la baixada del Molí 14 d'Andorra la Vella o al telèfon 808-808. Multisegur Assegurances. Visita'ns també al lloc web multisegur.com. Trobarem l'assegurança que busques.
1: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
7: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
1: Ràdio Flashback Andorra. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com.
4: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
1: Al matí. I la mare que el va parir.
8: I la mare que el va parir.
1: Amb Carles Pérez. Flashback.
9: Bon dia, són 8:45. El Tribunal Constitucional torna a entrar en escena i dona el tret de sortida a l'últim capítol de l'amnistia. Avui comença a estudiar els recursos dels líders del procés contra la decisió del Suprem de no amnistiar-los pel delicte de malversació. El cas de Jordi Turull és el primer que arriba a debat. Esquerra Republicana i Junts per Catalunya confien que, aquest cop sí, el nou capítol de l'amnistia acabi amb la seva aplicació definitiva al Tribunal Suprem. D'altra banda, a les portes d'una nova campanya de vacunació, els experts sanitaris alerten que aquest any els casos de Covid s'estan s'estan disparant a l'estat. Durant la primera meitat del setembre s'han detectat més positius d'aquesta malaltia que de grip. Tot i que l'epidèmia de grip encara està lluny, ja s'han registrat el doble de casos que hi havia l'any passat en aquestes dates. I les víctimes de familiars de la Dana han tornat a assenyalar Carlos Mazón per la falta d'explicacions. L'expresident valencià ha comparegut al Congrés on l'havien citat després d'haver-se demostrat que l'última compareixença va mentir. Mazón ha eludit qualsevol responsabilitat amb l'argument que el Tribunal Superior de Justícia no l'ha imputat per cap delicte. Els esports. La Lliga s'aturà durant les pròximes setmanes pels partits de seleccions. El Barça serà l'equip més afectat, ja que a Flick li marxaran 17 jugadors. I en bàsquet, Badalona ha celebrat aquest dilluns el títol de la Supercopa ACB aconseguit diumenge contra el Barça. 18 anys després, la penya ha tornat a aixecar un trofeu i ho ha festejat amb centenars d'aficionats.
3: Moltes gràcies, Paula.
2: El matí i la mare que el va parir. Qui té boca, s'equivoca.
8: Busquem un lloc que té 31 anys, la seva alçada màxima 100 metres, es veu des de molt lluny i té...
10: Sí.
2: El matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez.

0: Teniu la graciosa amb Quevedo i el featuring d'Elvis Crespo, ni més ni menys. Va, que és el moment, al matí, la mare que el va parir, de regalar un lot de marxandatge de Ràdio Flashback amb el concurs de l'Ona Jové. Hola, Ona Jové!
1: Bon dia!
2: Hola!
0: Bueno, t'agrada aquesta cançó de La Graciosa?
1: Pues sí, m'agrada bastant.
2: Guai. Està bé,
0: està
3: bé. M'encanta el que ve, tu.
1: La veritat, sí.
0: Vale. Bueno, avui portes dues cançons, com sempre, que tocaràs amb la guitarra, l'una damunt de l'altra, la lletra d'una cançó i la música d'una altra cançó. El joc és que la gent, els oients, heu d'encertar quines dues cançons està fent l'Ona Jové. I, per tant, començarem a donar pistes. Ona, si et sembla,
1: sí. Vinga, a veure.
0: Comencem amb una primera pista, vinga.
1: Diu... Everybody just...
0: 628 414 029 WhatsApp obert. Everybody just.
1: Molt bé, bé.
0: És que
1: molt bé. Fantàstic. Ho fas molt bé, eh? Sí. De moment els oients no ho fan tan bé.
0: No.
2: És difícil.
1: No, és complicat. Un vaginat.
4: Sí, encara no.
0: Vinga, una altra pista.
1: Una altra, diu.
0: Vinga.
1: Everybody just
2: has... Vaig perdut, eh?
0: Comença... Sí. Poder-se intuir alguna cosa.
4: Sí, ja es comencen a intuir coses, sobretot la música la saben diferents oients.
0: Oh,
4: la lletra encara no coincideix tot.
1: Oh, molt bé.
0: Hi ha gent
4: que sap la lletra, això sí.
2: Molt bé.
1: A veure, una
0: tercera pista.
1: Everybody just have a good time.
2: Ai, la lletra, ara sí.
0: Tenim una part de la lletra.
2: La lletra, sí.
0: Música potser és més complicat, no?
2: És viejuna.
1: Bueno,
0: sí,
1: més de 10 anys, sí.
2: Ah, llavors és una altra.
4: Sí, ja ho tenim, tenim guanyadora.
0: Hi ha algú que ha guanyat?
1: Sí.
0: Hòstia, que bèstia.
1: Molt bé.
0: Doncs per la resta, la gent que no sàpiga alguna de les dues cançons, Ona, va, quan vulguis.
1: Vinga.
0: Foli.

0: Hòstia, quin galeta.
1: Atenció, perquè ho ha fet amb... A veure, pots, sisplau. Però, a veure, sense que et desmaguis.
2: Expliquem-ho, perquè això és increïble.
3: Mira, és que a l'ESO em deien, Ona, fes la ràdio. Que fer la ràdio és fer això... que és picant-te cops a la gola.
1: A la gola. Sí, sí. No ho feu, sisplau, nens.
3: I és com una tècnica de beatbox, llavors feia...
4: Hola.
3: I feia la...
1: Perdó, un moment. Aldo, ho estàs gravant, això? Això és que... Hòstia, acabo de quedar acollonit. I, pues, que, mare de Déu.
4: Estic bueno, una mica en xoc.
3: Hola, fes la ràdio. I la nena.
5: Ets conscient que tens un passe d'oro de Got Talent, eh? Ho saps o no?
3: No ho sé. Ho vaig aprendre a l'Hormiguero, imagina't.
1: Bueno, total, que la música era Ona de...
3: Era la Rihanna i Calvin Harris, We Found Love.
1: Molt bé. I la lletra era de...
3: De Party Rock.
1: Home! Sí, senyor.
2: Bueno.
1: Increïble. Qui s'endú el lot de marxandatge de Ràdio Flashback?
4: La Elsa.
1: Elsa, enhorabona!
3: Vale, Elsa, vale!
1: Ona Jové, enhorabona també, increïble. Estic flipant. Gràcies, Ona. Gràcies.

0: Al matí, la mare que el va parir. Andorra.
1: 96.0. Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal manté obertes les seves instal·lacions durant els caps de setmana i festius. De fet, a Palarinsal, la bicicleta ha tornat a ser un dels grans motors de la temporada d'estiu. El Bike Park ha consolidat els bons resultats de l'estiu passat amb un nou creixement del 3,4%, mentre que el conjunt d'activitats d'estiu ha augmentat un 7,8%, entre elles les del Bike World, l'espai que va estrenar l'estació l'estiu de l'any passat per cobrir tots els processos d'aprenentatge damunt de la bicicleta. Entre les propostes amb una evolució més destacada també hi ha l'escola Bike, que reforça el vessant formatiu de l'estació i el seu paper en la iniciació de nous practicants i en la creació d'una base de futurs bikers. Recordeu que fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal Gran Valira Resorts obre portes els caps de setmana i festius.
1: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts. Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
3: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
1: Els dimecres, afterwork amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
3: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
1: Oktoberfest d'Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
4: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
5: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
6: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
5: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
7: Vivim més anys que mai, però com podem viure'ls amb salut, energia i autonomia? Hi ha factors que influeixen realment en una longevitat saludable? L'edat no depèn només dels anys que tenim, sinó de com decidim viure'ls. Creant Fundació us convida a la conferència Com guanyar anys de vida i vida als anys. Claus científiques per a una longevitat saludable. A càrrec de la doctora Carmen Romero, metgessa especialista en longevitat saludable. 28 de setembre a les 18:30 a l'edifici CREA. Inscripcions al 88 88 88. Creant Fundació. Persones com tu.
0: Flashback. Andorra.
8: Flashback.
0: De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som. Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
0: Al matí, la mare que el va parir. El programa d'humor que desperta Catalunya. Amb Carles Pérez.

0: Aquesta cançó meravellosa de la Dua Lipa es diu Training Season, sona a Flashback. Al matí la mare que el va parir. Bon dia, Noe.
1: Bon dia.
0: Bon dia i moltes felicitats pels 29.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Estem trucant de part del Marc, diu que ja es nota ja és tota una tradició que està trucades per tot. Diu que ets la persona més especial que ha conegut mai, que et vagi superbé el dia amb els nens a l'escola i que t'estima moltíssim. Vale, Noe?
1: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
0: Gràcies, una abraçada, bon aniversari, Noe.
1: Igual, gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu,
0: adéu. Andreu a flashback.cat si voleu encarregar trucades despertador al matí, la mare que el va parir. Anem a les pífies que han fet la gent que treballa a la tele, com l'Oriol Dalmau. Tu no la pífies mai a la Selva Dalmau?
2: Sí, però no surt.
0: No surt, no surt.
2: Del Marc.
3: Passa-m'ho. No? Ja que ho fas.
2: Bueno, jo pensava que estaves atent de tots els canals simultàniament.
3: A les tardes tot el dia.
0: Té una sèrie de persones subcontractades mirant totes les teles.
2: Sí, jo treballava poc. No, a l'APM tenia uns visualitzadors que veien imatges a un 50% més ràpid de lo normal.
0: Per anar una mica més per feina.
2: I acaben tots bojos.
3: Aquesta gent està molt bé, sí, exacte.
2: Parlo en passat, però crec que encara hi són.
3: Sí. Vinga, comencem amb Antena 3, connexió en directe amb Ceuta. Entrevisten a una dona il·lustradíssima que ens vol explicar el significat de la paraula invasor i té molt clar on consultar-la. Escolteu.
4: Cuando el colega entre por aquí, por llamar, bueno, colega no, invasor. Y el que no sepa el significado de la palabra invasor, que la busque en el diccionario de la Real Academia.
3: La Real Acamèdia de...
5: Està tot malament.
3: De la lengua... Bueno, ja veieu.
2: Acamèdia.
3: Acamèdia.
5: Acamèdia.
3: Ja està, exacte.
2: És l'Acamèdia.
3: No marxem d'allà, ni de Ceuta ni d'Antena 3. Un altre veí ens fa la seva valoració i el periodista, que intenta recollir amb l'última paraula que ha dit aquest senyor, ja veureu que li costa potser una mica de pronunciar. Escolteu.
6: Estoy aquí con Juan. Defínemelo esto en una palabra.
7: Apocalipsis.
6: Es el apocalipsis.
5: Apocalipsis.
3: És l'apocalipsis. L'apocalipsis. Anem a un apocalipsis de veritat, que és Alberto Núñez Feijó. No acaba de ser el millor orador que hi ha a l'estat espanyol. Hi ha errors i errors, però si cites a Nelson Mandela, lo mínim és dir bé el nom d'aquest senyor, Nelson Mandela.
8: ¿Cómo le juzgará la historia a nivel de Nelson Mandela?
3: Nelson Mandela.
0: Esca.
3: I tot això ens serveix per repescar la mítica pífia d'ara fa un any, quan li deia Pedro Sánchez que farien una sèrie en la televisió sobre ell. Escolteu.
8: Una cosa, ¿se va a rodar algún día una sèrie de televisió sobre sus años de presidente? ¿Y se titularà?
5: No.
3: I aquí se li acaba el temps i ja no pot corregir.
0: És del PP i no puc amb ell, però em fa pena aquest tall.
3: A qui li faries una abraçada?
0: Sí.
3: No passarà nada. Sí.
2: Es posa molt nerviós.
3: Sí.
2: Però aquest home ha estat president de Galícia
3: molts anys. Sí, era el salvador d'Espanya, eh?
2: Per això, vull dir, és com si de cop i volta se li hagués oblidat a parlar
3: amb
2: públic, no?
0: Totalment, pobret. Una abraçada és el que necessita, potser, fer cop. 8:47 minuts, al matí la mare que el va parir, si antes te hubiera conocido, Karol G, bon dia!

0: Karol G. Si antes te hubiera conocido al matí la mare que el va parir, Radio Flashback. De seguida anem amb l'home que brama a la terrassa. Però abans, les tonto notícies. Notícies reals que semblen mentida. Atenció aquesta. Google confon una directora de teatre amb un robot just abans de l'estrena i no poden estrenar.
1: Com?
2: Sí, jo era una petita companyia de teatre d'aquí a Barcelona que va estar a punt de no poder estrenar la seva obra perquè Google li havia bloquejat els seus comptes. Hosti. Google considerava que la directora era un robot i li impedia accedir als guions i les partitures que tenien emmagatzemats al Google Drive. La situació era especialment preocupant perquè havien d'estrenar aviat l'obra de teatre i la companyia no va poder assajar amb normalitat. A més, havien perdut també l'accés del correu electrònic i al canal de YouTube. I després de denunciar aquest cas a una ràdio, un oient que treballa en el sector de les telecomunicacions de les Nacions Unides es va oferir per fer d'intermediari entre Google i la companyia. I gràcies a aquesta ajuda, la companyia va poder recuperar tots els comptes en només 36 hores.
1: Però vaya desastre la directora també, no?
3: Perquè quan li diu seleccione los semáforos...
2: És això.
3: Ella no sap si el pal és semàfor o no és semàfor.
0: És que ni ella ni ningú, jo tampoc ho sé.
2: És que és difícil, aquest joc.
3: Jo crec que el pal és semàfor.
0: El pal és semàfor, sí.
3: I si ella considera que no, perds accés a tots els comptes
0: directament.
3: I t'ho mereixes perquè ets un robot.
2: Ets un robot.
3: Tu no ho sabies.
0: Una

0: participants es disposava a esquivar l'embestida d'un toro.
1: És més divertit així, eh?
0: Sí, els esposques.
2: Toros nocturns i que no saps què passa. Exacte.
3: Però que no saps quan s'apagarà el llum.
1: Ah,
3: és fantàstic, això.
0: Llavors sabem què passa.
3: No? M'encanta, m'encanta.
0: Aquesta falta d'il·luminació va provocar moments de confusió i tensió entre els espectadors que es van quedar sense saber què estava passant sobre la sorra. Us heu d'imaginar tota la plaça que va quedar completament a les fosques mentre el toro continuava movent-se per tot el ruedo i enmig de la foscor l'animal va arribar a embestir el torero que va acabar estès a terra i els serveis d'emergència van haver d'intervenir per atendre'l.
3: Quina pena, Marc, que et fa.
2: Ai, pobra.
0: Pobra.
2: Greu.
0: No haver-t'hi posat, noi.
4: No compten, no compten los toros.
0: Uf.
2: Els toros sí, els toreros no.
4: Ja lo veo.
3: A vostè sí que li agrada.
4: Hombre, había una luna de luto detrás de la persiana. Un cigarro haciendo guardia en la boca de un portal de una mujer con dos cuernos que estaba vendida de besos de saldo por aprender a olvidar.
2: Però tot això per dir que s'havia pagat el...
3: Sí, claro. Sí, sí. Però és que fa un poema, és Joaquín Sabina.
4: Sí, claro.
3: Clar, poca
4: broma. Eso para decirte que se fue la luz, claro.
3: Clar. Un conductor ha estat denunciat a Sevilla després d'atenció, eh? Quadruplicar la taxa màxima d'alcohol.
2: Molt bé.
0: El més sorprenent del cas és l'explicació que va donar als agents. Ell assegurava que no havia begut alcohol i que el resultat de l'alcoholèmia podia ser culpa d'haver-se fotut un gazpacho.
3: Ah, carai!
0: La policia va fer-lo buscar després de bufar, després de veure que anava fent esses amb el cotxe i conduïa sense cinturó de seguretat i anava utilitzant el mòbil al volant.
3: Gazpacho.
0: I els agents li van comunicar el resultat, recordem, quadriplicant la taxa permesa, i el conductor es va mostrar disconforme. Va assegurar que només havia menjat gazpacho i que havia sigut el vinagre que portava gazpacho que podria haver provocat l'augment de la taxa d'alcohol.
2: Si l'obres i fa allò de psss, allò és que està ja...
0: Això, és això.
4: Però si és el vinagre, pots agafar un pet amb una salsa César?
2: Sí, no l'està a vigilar, eh?
4: Clar, això no té cap sentit.
3: Estaria molt bé, això.
4: No.
3: Fins aquí les tontes notícies, de seguida l'home que brama. Abans, Rayos de Sol, vinga.

0: versió de Rayos de Sol amb el Henry Méndez, el Juan Magán i Lucra. Al matí, la mare que el va parir, nosaltres cap a la terrassa.
1: Al matí, la mare que el va parir presenta l'home que brama.
0: A punt, home que brama? Doncs amb el megàfon, fot-li!
2: Catalunya! Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici acusada de malversació i tràfic d'influències. Serà un jurat popular qui decidirà si és culpable o no. Doncs mireu, segons quin sigui el veredicte, ja no parlarem de Begoña Gómez, sinó de vergonya.
0: Quanta raó. Gràcies, Marc.
2: Apa, va.
3: Andorra. 96.0. El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
4: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
3: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.

0: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
1: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
2: Hi ha clubs i hi ha el Club de Segur. És el club del client de Segur, el club que et permet gaudir de grans avantatges com promocions i descomptes en combustible, oci, esport, moda i molt més. Només per ser de Segur, ja formes part del club. Descarrega't l'app per accedir a la targeta virtual i aprofitar tots els avantatges dels comerços adherits. Amb Segur estaràs sempre ben cobert i podràs aprofitar moltes promocions i preus exclusius d'establiments del país. Informa-te'n a segur.com o trucant al 876-555.
3: Radio Flashback. Radio Flashback Andorra. Andorra 96.0.
4: Si sona Flashback,

0: ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
0: Flashback.
2: Són les 9, bon dia, us parla Quim Barceló. Seguim parlant d'aquesta última hora sobre l'incendi declarat aquesta matinada que ha destruït els 7 blocs de l'urbanització de la Carola a Ordino, el complex immobiliari, recordem, dissenyat per l'arquitecte Jean Nobel. Els bombers han rebut el primer avís a 3:45 de la matinada per un foc iniciat en un dels edificis i han activat el parc de bombers de la Massana per fer les primeres intervencions. Les flames, però, s'han propagat ràpidament per l'urbanització, formada per 52 habitatges i construïda sobre una parcel·la de 6.900 metres quadrats amb un perímetre de 350 metres. Segons dades facilitades, l'incendi ha afectat uns 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 d'aparcaments. En les tasques d'extinció treballen 34 efectius amb 14 dotacions, dues de les quals procedents al Parc de Bombers de la Generalitat de Catalunya a la Seu d'Urgell. Paral·lelament, i també per precaució, els efectius de bombers del Pas de la Casa s'han desplaçat fins a la caserna, de Canillo per garantir la cobertura de possibles emergències a la Vall d'Orient. El foc es troba sota control. La principal prioritat dels bombers és impedir que les flames arribin al bosc. Sembla que no ha causat danys personals. El dispositiu compta també amb una vintena d'efectius de la policia, de les àrees de seguretat pública i investigació, així com agents de la secció de mitjans aeris amb el dron policial. També participen en l'operatiu Nord Andorrà, els serveis de circulació d'Ordino, Protecció Civil, la Creu Roja i dues dotacions del SUM. Recordem aquest incendi que s'ha produït aquesta matinada al nou edifici de la Carola d'Ordino i que sembla que pot haver destruït tota aquesta nova urbanització que es va presentar fa pocs mesos en societat.
3: Amb la teva empresa, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix la cartera més àmplia d'assegurances PIME per petits i mitjans empresaris.
4: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella.

0: una gran cançó que ens serveix per començar aquesta nova hora del matí. La mare que el va parir, Moving to the Sun, amb Agel des de França, i la veu de la mítica Ultra Nate. Són les 9 i 5 minuts del matí. Bon dia.
1: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
0: El 29 de maig del 2019.
1: I el número de la sort, el...
0: El 6.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui tenim regal a la secció Ara que els nens ja no ens escolten. Tenim un lot de llet de la cooperativa lletera Campllong. 6 litres de llet de proximitat feta per la cooperativa Real, que cuida el territori i el benestar animal. D'acord? Gràcies a la cooperativa lletera Campllong. He dit 6 litres, però són molts més, eh? Són 4 packs de 6 brics.
2: Ah!
0: D'acord? Per tant, són 24 brics de llet per a algú de vosaltres, els que participeu avui.
3: 6 litres no tenia per començar.
0: Home. Exacte. I, a més, en tenim un parell d'aquests packs. És a dir, 24 per una banda i 24 per l'altra.
3: 48 litres.
0: 48 litres de llet regalem avui.
3: Comença a ser ja una cosa respectable.
0: No, és una vaca, eh? Això, regalem una vaca durant un mes.
3: Déu-n'hi-do.
0: D'acord? Entre tots els que participeu avui. I el tema neix d'una notícia d'Igualada, Marc.
2: Sí, perquè hi ha polèmica a la plaça de l'Ajuntament, perquè es veu que la passada Festa Major, el mes d'agost, doncs l'Ajuntament va tenir a bé de col·locar-hi una sèrie de il·luminació i unes banderoles, com si fos un embalat, d'acord, sí, a tota la plaça. Molt maco, realment és molt maco. El que passa que els ha costat 100.000 euros.
0: Carai, tu.
2: I de moment encara està guarnida així la plaça, però es preveu que es tregui a finals d'octubre i es torni a muntar per Sant Joan.
0: Clar, llavors, hi ha una mica de polèmica. La gent
2: hi ha
0: diu,
2: polèmica perquè
0: molts diners, no?
2: Això l'Ajuntament diu que també és perquè quedi més bonica la plaça i per ajudar el comerç de la zona i tot plegat, però hi ha molts veïns també, que són els veïns que viuen allà, que es queixen de que els han foradat la façana sense demanar permís per poder muntar tot això. Altres veïns que també diuen, amb aquests diners es podien fer una altra cosa. Total, que hi ha una sèrie de persones que estan recollint signatures perquè es desmunti aquest tinglado de la plaça de l'Ajuntament.
0: Bueno, alcalde, no sé com ho veu vostè des de Vigo.
4: És que 100.000 euros lo gastamos en cinta aislante nosotros para los empalmes de los cables. Es que eso no es nada. 100.000 euros para una plaza.
0: Sí.
4: Pero es que es lo normal. Es que, claro, es que ha subido mucho el precio de las cosas.
0: Claro.
4: Nosotros nos gastamos 100.000 euros por metro cuadrado.
0: Ya.
4: De las luces de Vigo.
2: Yo le enseño la foto de aquest embalat d'Igualada i si vol fer el judici que li sembla a vostè com a expert en llums?
4: Bueno, pues me parece una oscuridad absoluta. Me parece como si fuera un túnel de una montaña perdida de ahí, de no se sabe dónde, donde he visto perdido la alpargata, ¿me entiendes?
0: No, és que a Vigo li sembla poc, i és normal, jo l'entenc.
4: Comparado con Vigo, claro.
0: Claro.
4: The best Christmas in the world together tonight.
0: Claro que sí. Un abrazo, alcalde, que vagi molt bé.
4: Bueno, abrázame cuando llegue Navidad, que me vas a abrazar con lágrimas en los ojos.
0: Avui us preguntem al matí la mare que el va parir amb quina xurrada s'ha gastat els diners al vostre ajuntament. No estic dient que això d'Igualada sigui una xurrada. Jo no estic dient.
2: No, a favor i a gent en contra.
0: Exacte, és un punt i a part. Amb quina xurrada creieu vosaltres, creieu, clar, des del vostre punt de vista?
5: Cadascú.
0: Perquè, clar, cadascú... Jo, per exemple, hi ha un pont a la... Jo ho he dit sempre, eh? Hi ha un pont a la C-17, a l'Ametlla del Vallès, que no hi passa ningú. Un pont, eh?
3: Haurem de veure el preu del pont.
0: No, és un pont, és una passarel·la.
3: Perquè és per cotxes o per persones?
0: No, per persones, però té parell d'ascensors, fet de formigó. És a dir, no és un pont de ferro, no.
3: No és provisional. S'han deixat els pèmpins allà?
0: Sí, no sé quan ha costat, però clar, jo el que veig és que no hi passa, però ni Cristo. És a dir, neixen les tranyines en aquell pont i en aquells ascensors, per exemple.
3: Me'n recordo el Fòrum.
0: El Fòrum, mira.
3: Aquell edifici brutal del Fòrum, que van gastar-se allà una milionada per fer no sabien què.
0: Exactament. Digueu-nos en què s'ha gastat la pasta al vostre ajuntament, que vosaltres no acabeu de veure clar. 628-414-029. Entre tots els que participeu, avui, atenció, tenim 48 litres de llet de Campllong. Oh. Poca broma.
6: Andorra. 96.0. L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
7: Bon dia, de resta que en trànsit tens a la carretera General 1, avinguda Salou, en ambos sentits de la marxa, i a la carretera General 3 d'entrada a Massana en sentit nord. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
8: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
5: Ràdio Flashback.
9: Andorra 96.0.
5: Ràdio Flashback.
9: Flashback.
10: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
11: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
12: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
11: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
12: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
11: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
5: Sintonitza la freqüència de l'èxit.
13: A Flashback posen la millor música.
14: Jo sempre porto Radio Flashback.
15: A la feina posem Flashback tot el dia.
16: Després d'una cançó ve una altra encara millor.
17: Aquesta cançó és boníssima.
5: Flashback. Radio Flashback Andorra.
18: Flashback. Flashback. Swish, swish, swish.

0: Damiano David des d'Itàlia, Born with a Broken Heart. Ara mateix, a la secció, ara que els nens ja no ens escolten al matí, la mare que el va parir, amb què s'ha gastat la pasta del vostre ajuntament que no acabeu de veure clar, per dir-ho suau? 628-414-029.
1: Bon dia, Catalunya. Ei, mira, el meu ajuntament a Sant Cebrià de Vallalta s'han gastat uns 400.000 euros en un refugi climàtic que realment, bueno, al final són quatre fustes amb uns aspersors laterals, tipus aquests que fumiguen el peix al Mercadona, i poca cosa més. I un paviment de terra, que això jo crec que amb 40.000 euros 50, dit per paletes de la zona, es podia haver solventat. Vinga, va, a tope!
0: A ver, Antonio, ¿tú qué ahí entiendes?
2: Que no está contando lo que hay por detrás. Yeah. Que es los fundamentos, que el movimiento de tierra, las instalaciones y todo el tema de la corrupción. Todo eso.
3: Ah, claro. Entonces
2: hay que contarlo también.
4: Sí, sí.
2: Claro, es que es muy fácil de que son cuatro fustas.
4: Estic veient imatges d'aquest refugi climàtic i es ven bé com un parc infantil.
2: Bueno. Sí.
4: Amb fusta clara i un tobogán de metall.
2: Foto,
4: jo no...
2: 400.000, és barato.
4: Sí.
2: És barato.
4: No sé, jo...
0: Allò canta una mica, no?
4: Sí, sí.
2: Ah, claro.
3: Sospitós.
0: Què més?
2: Que ha subido todo mucho.
5: Bon dia. Mira, jo fa uns anys vivia a Andorra, allà vaig marxar allà, però quan era, va ser el Covid-19, durant la pandèmia, que no es podia ni viatjar ni res. Que clar, Andorra viu del turisme. Doncs no van tindre una altra cosa que fer que ficar una nòria. Es van gastar uns calés per ficar una nòria. I no hi ha ni turisme ni res. Impressionant. Bon dia.
3: Una nòria, eh?
0: És que flipa. O sigui, amb el Covid. És que, en fi, no hi ha res més inútil que una nòria en Covid.
2: Com a solució del confinament, diu, bueno, passeu per la nòria cap a casa.
0: Exacte.
2: Per que us divertiu una mica.
0: Hòstia, que fort.
4: Ah, sí, sí, sí, molt bé.
0: Què més?
6: Hola, Flashback. Jo sóc de Badalona, així que la xurrada ja la sabeu, intentant guanyar amb l'arbre més alt, els de Vigo, que tampoc ho vam aconseguir. Però és que a tot això, el temporal Glòria el 2020, es van portar el nostre pont del petroli.
0: Sí, senyor.
6: I fins ara que venen eleccions no han començat a arreglar-lo. Així que està tot dit.
0: Senyor Albiol, per al·lusions...
7: Bueno, queda apuntado. Sí, sí,
4: no, queda apuntado no, s'ha de...
7: No, no, tot,
3: ja hauria d'estar.
7: Ho tenim apuntado, però bueno, no s'ha pot fer tot en dos dies, eh? Vull dir...
3: Ah,
7: no, no,
4: miri,
7: no
4: tinc aquí el bueno, pressupost de l'arbre de Nadal de Badalona. Sí. 250.000 euros en l'arbre i un total de 1,7 milions d'euros per... per despesa de bueno, les festes de Nadal.
7: Pues, com ha dit aquesta oient, no? Que està orgullosa de tenir l'arbre més alt de tota Europa i que després hi ha un puentecillo que
0: si però no, és el pont del petroli, eh?
7: Sí, sí, que si s'arreglés estaria bé. És veritat.
0: És un emblema, és el pont del petroli.
7: És veritat, és veritat. Bueno, a veure, ara mateix el que és un petroli per tots és la festa del Nadal.
4: Sí,
7: això sí que és petroli. Petroli per la ciutat, no?
0: Bueno, doncs veig que els alcaldes, a mesura que venen eleccions...
4: No, bueno.
0: Van posant les piles, eh?
7: No ens posarem amb el petroli.
0: Què més?
8: Hola, bon dia. Mira, l'Ajuntament del meu poble, de Llots, s'han dedicat fa dos anys a fer una esplanada, però únicament només serveix per la setmana que fa la festa major.
0: Ah.
8: I vam començar a posar molta terra, a planar-ho, i només serveix per això. O sigui que van invertir molts calés, per una setmana de festa.
0: Però quina setmana, eh?
4: I quina esplanada, eh?
0: I quina esplanada. Fa patxó que tu vas a aquell poble i dius, quina esplanada.
4: Aquí s'aparca bé.
2: si no, no ho fas.
0: Exactament, exactament.
3: Hi ha noient que també es queixa dels focs artificials.
0: Ah?
3: Quantitat de diners que es deixen en focs artificials tots els ajuntaments, entre 30.000 i 50.000 euros per 15 minuts de foc.
0: Sí, és veritat. És veritat. Però que bonics que són, eh?
3: Oh,
0: quan
3: bueno,
0: pugen...
3: Oh, sí.
2: Quants euros, dius? 15.000
3: euros? Entre 30.000 i 50.000.
0: Vinga!
2: Sí, és car, això.
3: Sí, no, no, va car, el foc.
0: Sí. Què més diu la gent? A veure.
9: Bon dia. Doncs en el meu poble, que és Òrrius, al Maresme, fem la plantada del maig, que és anar a buscar un arbre que fa uns 30 metres aproximadament, que està a l'enmig de la riera, al bosc, es carrega a ombros de la gent del poble i es porta fins a la plaça del poble. I allà es fa la plantada. S'aixeca doncs, amb cordes, vestides i demés. I, clar, sempre a la plaça de l'església. I sempre cada any s'acaba trencant doncs, bastantes teulades, bastantes teules de l'església. I cada any s'ha de pagar la reparació de l'església. No és una tonteria, perquè, clar, l'església s'ha d'arreglar, però... cada any passa el mateix. Es trenquen fotiment i mig de teules i cada any tenim els paletes que les venen a arreglar. Sapiguem que l'any següent es tornaran a trencar.
4: Que bé.
9: Però bueno, que és una festa molt xula. Vull dir que res a dir dolent.
0: Bueno, però ho has dit, eh? Ens hem d'aclarir una mica. O sí o no amb aquesta festa, mossèn,
7: què hem de fer? L'església s'ha d'arreglar.
0: No, això sí, això sí.
7: Ho he dit perfectament, i cada vegada que s'arregla es fa un pressupost, i comptem el número de teules, i posem el doble, i la resta va al cepillo.
4: I no podríem passar l'arbre per una altra banda?
7: Sí, però llavors el del cepillo no funcionaria.
0: Bueno, aneu-nos dient amb què es gasta la pasta del vostre ajuntament que no acabeu de veure clar. 628-414-029. 628-414-029. Arriba Nil Moliner i Ginestà. Aquesta cançó es diu Amb qui estaràs.
10: Al matí, la mare que el va parir.

0: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
1: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
2: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
1: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
6: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
5: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
7: Arrenca el cap de setmana amb Ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió, sessió, sessió, sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback, mesclada per Andreu Preses. Els èxits, primer a Flashback.

0: 96.0.
1: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai. Flashback.
2: Bon dia, són 9:45. El Tribunal Constitucional torna a entrar en escena i dona el tret de sortir de l'últim capítol de l'amnistia. Avui comença a estudiar els recursos dels líders del procés contra la decisió del Suprem de no amnistiar-los pel delicte de malversació. El cas de Jordi Turull és el primer que arriba a debat. Esquerra Republicana i Junts per Catalunya confien que aquest cop sí, el nou capítol de l'amnistia acabi amb la seva aplicació definitiva al Tribunal Suprem. D'altra banda, el jutge ha enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez per malversació i tràfic d'influències. L'acusació popular ha demanat 13 anys de presó per a la dona de Pedro Sánchez, mentre les defenses i la fiscalia han demanat l'absolució. Tanmateix, Peinado sí que ha ordenat investigar la capacitat econòmica de Begoña Gómez per si cal imposar-li possibles responsabilitats econòmiques. I l'Organització de les Nacions Unides ha alertat que els éssers humans no tenen prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. L'advertència surt del primer informe dels experts després que a principis de mes l'ONU ja expressés la seva preocupació i demanés una regulació urgent de la tecnologia. El document és un dels temes de l'Assemblea General de les Nacions Unides que se celebra aquesta setmana a Nova York. Els esports. La Lliga s'atura durant les pròximes setmanes pels partits de seleccions. El Barça serà l'equip més afectat, ja que a Hansi Flick li marxaran 17 jugadors. I en bàsquet, Badalona ha celebrat aquest dilluns el títol de la Supercopa ACB, aconseguit diumenge contra el Barça. 18 anys després, la penya ha tornat a aixecar un trofeu i ho ha festejat amb centenars d'aficionats.
3: Gràcies.
4: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidre tintats i keyless.
3: Perfecte, aquí el tens.
4: Ja?
3: Ja.
4: Sí?
3: És així.
4: De debò?
3: I tant, de debò.
5: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
6: El matí i la mare que el va parir.

0: aquí teniu The Weeknd amb aquesta Save Your Tears, al matí la mare que el va parir, dins la secció, dins l'espai, ara que els nens ja no ens escolten. I recordo que entre tots els que participeu avui sortegem dos megalots de llet Campllong espectaculars de 24 brics a cada lot. I per cert, podeu combinar-les com vosaltres vulgueu, perquè tenen llet desnatada, llet semi, llet sense lactosa. La gent de les cooperatives de Campllong s'ho curren moltíssim i estan sempre amb nosaltres al matí i la mare que el va parir. Entre tots els que participeu us faran aquest regal. Avui us preguntem amb què es gasten els diners al vostre ajuntament. 628-414-029. A veure què diu la gent.
1: Bueno, el nostre ajuntament es vol gastar en una reparació, reforma d'un casal que han deixat abandonat durant més de 10 anys, amb un valor de més de 700.000 euros. I bueno, em sembla una bogeria, perquè per fer una reparació aquests diners els podria dedicar a mitigar, per exemple, el canvi climàtic, entre altres coses. I bueno, també volen fotre un pàrquing on aquí ara mateix ningú el vol, té la majoria absoluta, fan el que volen. I bueno, aquest pàrquing ara mateix mitiga l'impacte del canvi climàtic i volen fotre formigó. Bueno, aquesta inversió supera més d'un milió d'euros i ens en dotaran. I bueno, no estem d'acord, cap persona, ni cap oposició, ni cap partit, ni associació.
0: Ningú està d'acord amb aquest pàrquing, realment.
2: Però està clar que li preocupava molt el canvi climàtic.
0: Sí,
2: això està clar.
0: Ha trucat el pare de la Greta Thunberg.
2: Sí. El pàrquing no li agradava perquè el seu formigó va malament pel canvi climàtic.
0: Sí, sí.
2: Però poses cada dos cotxes un...
0: Una mica...
2: Un plataner d'aquells.
0: O cobreixes les parets de verd amb fotos de, jo què sé, de Suïssa. Ja està.
2: Si és verd, ja no hi ha canvi climàtic.
0: Exactament. Què més?
3: Hola, bon dia. Aquí l'Òscar de Calafell.
0: Què passa?
3: Doncs al nostre ajuntament tenen uns pebrots com una catedral.
0: Vinga, directament.
3: Volen enderrocar un pont del Masmel, allà on estava la mítica Louis Vega, perquè sí, en contra de tots els calafellencs. I també volen construir un palau de congressos, molt necessari. Volen construir també un palau de rics. Un palau, un hotel de rics.
0: Ah.
3: Així que res, estem molt contents. Espero que s'entengui l'ironia.
0: S'entén perfectament. M'agrada molt un palau de congressos a Calafell.
2: Sí, home. Sí,
0: que no és per menys tenir Calafell, però no. Refereixo que n'hi ha un.
4: No, però...
0: Crec que n'hi ha un i és a Barcelona, un
4: cal?
0: En tot Catalunya.
2: El clar. Mobile el faran allà a partir d'ara.
0: Mira. No estaria malament.
4: Contents.
0: No estaria malament. Què més diu la gent?
4: Mira, tenim gent que diu... El meu ajuntament a Sant Pere de Ribes ha posat uns contenidors de brossa intel·ligents.
0: Hombre.
4: A part de ser insuficients, funcionen amb clau per obrir. Un dineral i sempre estan espatllats.
0: Això passa amb els contenidors, que algú algun dia ens explicarà...
2: No trobem el punt, eh?
0: No, però que tan malament anàvem...
2: Perquè, és a dir, intel·ligents vol dir que, aleshores, si tu no estàs fent bé allò del plàstic i allò del cartró, segurament tens una multa. Deu anar
5: sí, però no
2: cosa.
5: Va per aquí.
0: No, deu ser dels de targeta, no?
5: Sí, a Manresa en tenim des de fa un any i és una cosa
0: igual.
5: Bastant poc pràctica, perquè el que fa la gent és que la gent que ja reciclava seguim reciclant i els que no reciclaven segueixen sense reciclar.
0: Exacte.
5: El que passa és que deixen les bosses al terra.
0: Sí.
5: Perquè on que la targeta del rebuig només t'obre el contenidor dues vegades a la setmana o tres...
0: Sí.
4: És que això no té cap sentit.
0: I, perdona, el contenidor del rebuig només admet bosses homologades pel rebuig.
5: No.
0: És a dir, bosses més petites.
5: No, tu vols dir orgànic.
0: Ah, l'orgànic, sí, l'orgànica.
5: Sí, però tu obre el contenidor de l'orgànic i mira quines bosses hi ha. O sigui, hi ha bosses
0: tipus.
5: De plàstic, del
2: però,
5: que sigui.
2: Però que sigui intel·ligent és que et permet obrir-ho un nombre de vegades o és una altra cosa?
0: No, que depèn del dia.
2: Sí.
0: Si tu tens la targeta, per tant, ets de la zona, depèn del dia, el pots obrir o no el pots obrir. Però què fas, com diu el Marc? Si un dia no em va bé tirar l'orgànic perquè no hi ha els dimecres, doncs m'és igual, tiro l'orgànic als pots de plàstic. I m'és igual.
2: Es posaran una càmera per mirar...
0: I ja n'hi ha. A casa meva n'hi ha de càmeres.
2: Ara, multa.
0: A casa meva n'hi ha de càmeres.
5: El que fa la gent és anar al poble al costat a tirar-ho.
4: Sí, clar.
0: Ens està fent encara més tontos del que ja érem aquests contenidors. Perquè acabem per reciclar, com diu el Marc, menys. Qui reciclàvem, ja seguim reciclant.
5: És que ara que ho fan poc pràctic i poc còmode per la gent, el que passa que segons les dades oficials que presenta el mateix Ajuntament, sí que hi ha hagut una millora. Però, sí. Bueno...
4: Què t'han de dir?
0: Bueno, llavors, a pujar l'impost de les escombraries, això sempre, eh?
2: Però intentar no complicar sempre la vida de la gent estaria bé.
0: No estaria malament, sí, sí.
2: Com a concepte general.
0: Exactament. Què més diu la gent?
4: Mira, un oient que diu, a Salou se n'han gastat uns quants en la festa al cel. Una porqueria d'exhibició d'avions militars.
5: Sí, molt bé, no?
6: No li deu agradar gaire el tema.
0: No,
6: clar. Però són precioses.
0: Sí, però tal com està el tema, Rambo, jo ho entenc, que són maques, però tal com està el tema, gasta-te'ls en una altra cosa.
6: On era, a Salou?
4: Sí. A Salou, sí.
6: Clar, el que passa que potser no han disparat i aleshores queda
5: molt... Home, però no t'ha disparat.
6: A mi em sap greu per Salou, jo no ho entenc, però un parell de missilets per veure que funciona.
0: Bueno, pots disparar al mar per fer bonic. Exacte.
5: Bombardeig són tu.
0: Exacte.
6: Carregues una bolla.
0: Exactament. Bueno, aneu enviant missatges, 628-414-029. Vinga.
7: Andorra. 96.0.
8: Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
9: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
8: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
9: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
8: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
10: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
8: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
10: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
8: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
7: Andorra 96.0. Flashback. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
11: Si sona Flashback, és un èxit.
7: Si sona

0: aquí teniu detalls amb aquesta cançó estupenda que es diu Era això, que sona des del matí la mare que el va parir. Per cert, deixa'm dir als Neget, els dos guanyadors dels lots de llet. S'emporta molta llet, eh? Molts litres de llet.
1: Molts litres de llet.
0: 24 litres cadascú de llet de Camp Llong.
1: L'Iñaki i el Didac.
0: Iñaki i Didac, enhorabona. Teniu llet per un tub. Avui, per cert, és el Dia Mundial sense cotxes, perquè és el Dia Mundial del cotxe, precisament.
2: Sí,
0: per
2: això.
0: I avui al matí la mare que el va parir hem trucat al nostre taller de confiança. Tallers supercar, escolteu. Que avui és el Dia Mundial sense cotxes, perquè avui és el Dia Internacional dels Cotxes.
2: És un contrasentit, això, però bueno.
0: És una mica un contrasentit, sí. Per parlar del tema, connectem amb un dels tallers que veig que van més de cul de Barcelona, com és el taller supercar, amb el seu mecànic en cap, el Paco de Bujía. El tenim en línia. Senyor de Bujía, bon dia.
3: El taller és supercar, bon dia. El cotxe no te'l tindrem fins aquí un parell de setmana, eh?
0: Sí, però... No, és que truquem de la ràdio, no volem... No he portat cap cotxe, no.
3: La costum.
0: No he portat cap cotxe.
3: Taller supercar, tu taller de confiança, ser elèctric o gasolina, la factura serà divina.
1: Va, molt bé.
3: Com et dius?
0: Hola, què tal? Jo em dic Carles, truco del matí la mare que el va parir de Ràdio Flaix.
3: Home,
0: estàs?
3: Què tal? Mira, estaria pendent trucar-te.
0: Sí, per què?
3: Perquè que m'està sortint aquí en el sistema.
0: Sí.
3: Que tenc que fer lo de filtros.
0: Quins filtros?
3: Ara tu ets un bon català, no?
0: Sí, jo sí.
3: Vale, però fem-me memòria. Quin any va ser lo de la guerra dels segadors?
0: Hòstia, el dels segadors, no ho sé.
2: 1714.
0: Sí, vols dir que aquesta és una altra guerra?
2: No,
3: però la...
0: Per 1714, sí, va.
3: Vale, 1714, pues lo que te costarà la factura.
0: Ja se n'enfoten de les factures.
3: No, però els filtres s'han de canviar.
0: Sí,
3: perquè...
0: bueno, és molt important canviar els filtres.
3: Sí, sap per què és molt important?
0: Per què?
3: Perquè ara el meu nano han començat l'extraescolar i s'han de pagar. Així que...
1: Bueno,
3: tu encara vas amb aquest 4x4, no?
0: Sí. No, me l'he canviat, ja me l'he canviat.
3: No, el teu cotxe ja et dic jo que és 4x4.
0: Ah, doncs sí, doncs
3: perquè
0: sí.
3: Perquè vas al taller per 4 coses i te cobro 4 més.
2: Gràcies. Que xondo vostè, eh?
3: No, si no sé ni quin cotxe tens. No?
2: Bueno,
3: vale. A veure, tu què tens, un dièsel?
0: Sí. Bueno, mira, tinc un dièsel, sí, tinc un dièsel, el Golf, que té 12 anys ja.
3: Sí, dièsel s'han de fer lo filtro.
0: Home, és molt important.
3: Si fos un benzina, te diria injectors. Si és un híbrido, bateria. Sí, és el mateix. Sí, que sigui, ha de venir, ha de pagar. Ara, lo bueno que les peces ja no venen d'Alemanya.
0: Ah, no? Ja venen d'aquí mateix?
3: Ara tarden igual perquè venen de Xina.
2: Sí, és el mateix.
3: Bueno, què volíeu?
0: No, res. Felicitar-lo pel dia aquest del cotxe.
3: Ah,
0: sí. És el dia de l'automòbil, del cotxe, eh?
3: És un dia raro per nosaltres, eh?
0: Ah, sí, per què?
3: Home, no saps si quedar-te a casa... Si podrà posar-te el mono de gala, perquè faci una idea, és com si fos el dia de los guapos i tu fossis Jordi Basté. Que es queda...
0: Vol no faltar, per l'amor de Déu.
3: No, farem una festeta, venen los companys del gremi aquí, en el polígono, venen el de l'oli, que el Jesulín Lubrique, el planxista, que el Pedro Capó, el Pau Gasoil, i no, ensenyem la factura que hem anat cobrant a senyores de Sant Cugat, tenyides de ros, amb el seu caient, i en una compa
0: i aneu rient.
3: La estafa de uno, la estafa de otro.
0: Senyor Paco de Bujía, bon dia del cotxe, que tingui un gran dia.
3: Vine, perquè si no, ja no seran 1714, seran 3.000.
0: Ja ho sé. Una abraçada, gràcies. Gràcies, un aplaudiment per Paco de Bujía, taller supercar.
3: Adéu, Carla, no sé qui és.
0: Hem connectat avui al matí la mare que el va parir.
4: Al matí la mare que el va parir.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: A Catalunya va haver-hi un eclipsi total.
2: Sí,
1: ja sabeu que és un eclipsi, nens i nenes. És quan la lluna tapa el sol i tapa el que ha passat a Ceuta, el preu de l'habitatge, la invasió de turistes i tot el que hi ha hagut de tapar durant tot l'estiu.
3: Molt bona, aquesta. Sí, molt bona.
0: Lleva't amb il·lusió. Al matí, la mare que el va parir. A Flashback. Andorra.
4: 96.0. 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
5: Les millors braves d'Andorra?
6: No vagis al Barra Mars.
5: Un bon bacallà al pil-pil.
6: No el demanis al Barra Mars.
5: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
6: Oblida tant del Barra Mars.
5: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
7: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
5: Telèfon 850 840. 850 840. Tot i que tampoc

0: cal que hi truquis.
1: Hi ha clubs i hi ha el club de Segur. És el club del client de Segur, el club que et permet gaudir de grans avantatges com promocions i descomptes en combustible, oci, esport, moda i molt més. Només per ser de Segur, ja formes part del club. Descarrega't l'app per accedir a la targeta virtual i aprofitar tots els avantatges dels comerços adherits. Amb Segur estaràs sempre ben cobert i podràs aprofitar moltes promocions i preus exclusius d'establiments del país. Informa't a segur.com o trucant al 876-555.
2: Flashback. Ràdio Flashback.
3: Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns
4: a www.flashandorra.com.

0: Són les 10, us parla Quim Barceló. Seguim parlant d'aquest incendi que s'ha declarat cap a 3:45 de la matinada, que ha destruït pràcticament la urbanització de la Carola, a Ordino, el projecte immobiliari dissenyat per Jan Nobel. Les flames es van originar en un dels edificis centrals i es van estendre ràpidament pel complex, format per 7 blocs i 52 habitatges. El govern situa la superfície afectada en uns 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 metres quadrats d'aparcaments. No s'han registrat ferits, ja que el projecte continuava en obres i encara no disposava de llicències de primera ocupació. L'operatiu ha mobilitzat 14 dotacions i 34 efectius als bombers, amb el reforç de dues unitats a la Generalitat de Catalunya procedents de la Seu d'Urgell. El director dels bombers, Juanjo Barrio, ha declarat que els equips treballen de manera individualitzada als diferents habitatges i que ja no existeix risc que l'incendi es propagui al bosc. Les causes es desconeixen encara i la investigació es troba en una fase inicial amb la participació de la policia i també el Departament d'Indústria. El cònsol menor d'Ordino, Eduard Batriu, ha qualificat el sinistre de desastre per la parròquia i per un projecte que es trobava en la fase final de les obres. Segons ha explicat, només un dels 7 edificis no hauria rebut l'impacte directe de les flames, tot i que les possibilitats que quedi intacte serien reduïdes. Batriu també ha destacat com a principal element positiu l'absència de víctimes, ja que encara no hi residia ningú. Les necessitats d'aigua per les tasques d'extinció han obligat el comú a interrompre temporalment el subministre a la pleta d'Ordino i als habitatges dels boscos pròxims. La constructora, els arquitectes i la propietat s'han desplaçat a la zona i han facilitat als bombers els plànols i la informació necessària sobre els accessos i la distribució del complex. De moment, doncs, aquesta és l'última hora d'aquesta situació referent a aquest incendi a l'urbanització de la Carola d'Ordino. A l'informatiu de les 2 del migdia tindrem més detalls sobre aquesta situació.
1: Amb el teu cotxe, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix vehicle de substitució, peritatge ràpid, la cobertura més completa.
2: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't al 890-300.
3: Andorra, 96.0. Flashback. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
4: Si sona Flashback, és un èxit.

Ràdio Flashback. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com. Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: aquí teniu Teddy Swims. L'èxit de la setmana es diu Mr. Know-It-All. Des del matí, la mare que el va parir, és el moment de regalar-vos la tassa del nostre programa. Carme Farnell, pots jugar, si vols.
1: Va, va, va.
2: Ui, és molt dolenta amb tot.
0: No, a veure, és molt fàcil. El Marc t'explica una història, la història està plena de pistes i tu has d'encertar de qui parla o de què parla.
2: Saps que mai l'he encertat?
1: No.
2: No,
0: doncs
2: i tu
0: mira,
2: tampoc, Pérez.
0: No, jo, bueno, una vegada sí. Anem amb la història avui. WhatsApp obert, 628-414-029. Marc, la història avui és aquesta. A veure, va.
1: Si es volia veure el got mig ple, et diria que la seva vida anava sobre rodes, però no ens enganyem. Sovint se sentia buit, especialment a les nits, i era una sensació molt fotuda, perquè en el seu cas es feia certa la màxima que el més important és a l'interior. Mentrestant, ell es passava el dia amunt i avall, pendent de tothom i competint amb el Joan Garcia. Què busquem avui?
0: Ni idea.
1: Farnell.
2: A veure, torno a repetir una mica.
1: Tot, Es diria, si es vol ser positiu, que la seva vida va sobre rodes, però sovint se sent buit, especialment a les nits, i és una sensació fotuda, perquè el més important és a l'interior, mentrestant, ell va fent amunt i avall, pendent de tothom, i competint amb el Joan Garcia.
0: Qui
2: té la por? Jo crec que ja ho sé.
0: En sèrio?
1: No ho diguis, encara.
0: A veure, la gent ho sap, Naix,
3: No, de moment no. Hi ha gent que ens diu a veure si és un cotxe, molta gent es pensa que és un cotxe, yeah. A veure si és una maleta, a veure si busquem el Chesney.
1: No, el Chesney tampoc.
3: Una tele...
1: La Farnell m'ha fet uns gestos que jo no sé què vol dir, però em sembla que no ho és.
0: No, però...
1: Potser sí.
0: És que potser sí que estic d'acord... Jo puc dir el que penso?
1: Digue-ho, digue-ho.
2: La rumba?
1: No, és la rumba. Ah, no, està bé, m'agrada, bona.
0: No, jo no sé si dir-ho o no, perquè si l'encerto, potser li trec...
1: La clau de tot és el Joan Garcia.
2: Joan Garcia, recull de pilotes.
3: Hi ha gent que diu a veure si és un genoll, si és Fernando Alonso...
0: Ho han encertat, algú?
3: I ara ja tenim un guanyador.
1: El Joan Garcia en fa moltes, però no tantes, potser.
0: No ho sé, jo deia un cotxet. No, cotxet no, no?
1: No és un cotxet.
2: Joan Garcia és el porter del Barça.
1: El porter del Barça.
0: Sí.
2: Parades.
0: Ah, clar, parades.
1: I que fa moltes parades.
0: Qui fa moltes parades?
2: Pare pilotes.
1: I que va sobre rodes.
0: El metro.
1: I va amunt i avall.
3: L'altre.
0: El tren.
3: El cosí del metro.
0: El tram.
1: No,
4: quasi, quasi.
0: El metro, el tren, el tram.
1: A la nit està buit perquè normalment...
3: El bus.
1: L'autobús.
0: El bus, molt bé, el bus.
2: Què he sentat jo?
0: Sí, home, sí.
1: Tot això perquè avui hi ha aturada de busos urbans a Barcelona entre les 10 del matí i les 5 de la tarda.
0: Molt bé.
2: Saps què passa? Que jo ho sento Palau i això no ho sé.
1: Clar, tu vas caminant als llocs.
2: Sí,
0: amb bicicleta. O amb tractor.
2: Sí.
4: Els autobusos que són molt antics, el primer és del 1662 a París.
1: Déu-n'hi-do,
4: El portaven cavalls, era una diligència com aquelles de les pel·lícules. I els del futur es volia que fossin com un cotxe elevat, que passaven els cotxes per sota.
0: Oh, no.
4: I aleshores, imagineu-vos una autopista que té com els dos laterals com uns
0: rails.
4: I aleshores és un autobús pont.
0: Sí, com les grues del port.
4: Sí, que directament és un pont que es desplaça per aquests laterals i que és com un túnel. Els cotxes passen per sota i tu vas per dalt.
0: Bé.
4: El problema d'això, per què no s'està implantant a tot arreu? Bueno, quan et troba un camió, doncs ja li ha
1: liat
4: tota la merda, no?
1: Hòstia.
4: Però quan solucionin aquest petit problema, aquesta és la solució als autobusos del futur.
1: Ja hem caigut.
0: Molt bé, qui s'endú la tassa del matí, la mare que el va parir?
3: L'Andreu.
0: Andreu. Bueno, i la Farnell.
1: La Farnell també, home.
0: Que la gaudeixis, Andreu i Farnell. Aitana, connexió psíquica a Flashback. Bon dia.

0: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Enbanc, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Enbanc i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Enbanc, el millor per al teu negoci.
1: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
2: 3w.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
1: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
2: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. 3w.diamundialdelturisme.ad.
3: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
4: Des del bus aturat al semàfor darrere d'un camió de recollida de brossa o d'un cotxe en pràctiques. Escolta Flashback i el teu trajecte en cotxe es farà menys insuportable. Andorra.
2: 96.0.
4: El matí i la mare que el va parir.
5: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
4: Feedback.
6: Hola, Flashback.
7: Hola, què tal?
4: Backstage.
8: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
4: La llista.
9: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
4: El vermut de Llucia Ferrer.
9: Toca fer el vermut a Flashback.
4: Va de Barça.
9: Gol!
4: I el tardeu de Flashback.
9: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
4: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.
10: Flashback.
4: La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

0: End of Beginning. Al matí, la mare que el va parir de Flashback. Hola, Mau, què passa?
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Bien.
0: T'estic trucant en directe des del matí, la mare que el va parir, de part de la Berta, de tota la família, i especialment dels teus fills, del Blai i del Marc, vale? Que et desitgen un feliç dia de sant, que t'estimen moltíssim i et diuen que ets un pare genial. Saben que no t'esperava gens aquesta trucada, però com a superfan del matí, la mare que el va parir, doncs escolta, t'he volgut trucar i dir-te, doncs això, que tinguis un molt bon dia de sant, Mau.
1: Pues muchas gracias.
0: Gracias a ti. Una abraçada ben forta, nen, que vagi molt bé.
1: Adéu,
0: Mau.
2: Del matí, la mare que el va parir. Cada matí, posant Catalunya del revés.
3: Santa, ole! Santa Perpètua. Una vila rica i plena.
4: Sí, senyor!
3: Tenen muda.
5: Bona, bona.
3: Oh! Som de mogoda.
2: El matí, la mare que el va parir. We were good.

0: està malament el cor que les acompanya, Ana Mena, Lola Índigo, Petito. Entreu ara mateix a flashback.cat o a l'app de Flashback. Allà ja teniu penjats els millors moments d'avui del programa.
1: Avui, al matí, la mare que el va parir.
0: Amb el seu mecànic en cap, el Paco de Bujía, el tenim en línia. Bon dia.
2: El taller de Supercar, tu taller de confiança, ser elèctrico o gasolina, la factura serà divina. No? Farem una festeta, venen los compañeros del gremi aquí, en el polígono, venen el de l'oli, que el Jesulín Lubrique. El planxista, que el Pedro Capó.
3: Sí.
2: El Pau Gasoil.
1: Sí. Recupera els millors moments del programa a flashback.cat o a l'app de Flashback. El matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez. We'll be right back.

0: Aquí teniu Beauty and a Beat. Sonant des del matí la mare que el va parir i ara mateix trucant en directe a la Sara, que crec que la tenim ja en línia. Hola, Sara.
1: Hola.
0: Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, mira, molt bé.
0: Sóc el Carles Pérez, t'estic trucant en directe des de Ràdio Flashback, de part de l'Òscar, què et sembla?
1: Ah, ja ho sabia, que era de part de l'Òscar.
0: Ah, vale, vale. Que et desitja un aniversari, digues, perdona.
1: No, moltes gràcies.
0: Que et desitja, doncs això, un aniversari molt feliç, que diu que sempre seràs una persona molt important en la seva vida perquè en gairebé 20 anys d'amistat sempre hi has estat. Encara que hagin passat coses, mai deixarà d'estar en deute amb tu. Ets la millor persona que algú pot tenir al costat. Què et sembla, Sara?
1: Oh, és molt maco.
0: És que bonic. Escolta, que tinguis un gran dia també des de part de tot l'equip del matí, la mare que el va parir, que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies i molts petons i Òscar, t'estimo.
0: Toma ja, una abraçada, Sara, que vagi bé.
1: Gràcies, una abraçada.
0: Adéu.
2: Adéu. El matí, la mare que el va parir. El despertador premium de Catalunya.

0: que ens miràvem sense por del cap.
1: És la cançó de Brou. Aquesta cançó es diu, evidentment, De colors, com si no. L'última cançó que sona avui al matí i la mare que el va parir. Nosaltres toquem el 2. Abans, la medalla del dia, que avui se l'emporta. Sabeu qui se l'emporta?
2: Nervis.
1: Ai, l'Ona Jové, perquè ens ha fet una demostració d'una cosa que ben bé no sé el que és, però ens ha deixat a tots flipats. En aquest tall no hi ha cap màquina. No s'ha...

0: A la ESO,
1: sí?
0: Em deien, Ona, fes la ràdio, que fer la ràdio és fer això, que és picant-te cops a la gola.
2: No aplaudim per l'Ona Jové, perquè, escolta, encara ara no sabem com està viva.
1: Increïble.
3: Bueno,
1: brutal.
2: Com ha dit l'Oriol, hauria d'anar al Got Talent.
4: Ho teniu a Instagram, si voleu veure com ho fa.
2: Sí, senyor. Sí, sí,
4: val la pena.
1: Perquè no només és el que es piqui la gola, és que la capacitat que té d'anar pujant.
5: Sí,
1: d'aguantar
5: l'aire.
2: I de no ofegar-se.
1: Té molt pitch.
2: Brutal. Sí, exactament.
1: Molt pitch.
2: Nosaltres toquem el 2. Fins demà, Najet, que vagi bé.
5: Adéu, fins demà.
2: Adéu, Marc Casanovas.
4: Adéu, adéu.
2: Per cert, Najet, vigila, eh?
5: Sí, a veure avui si no em passa res.
2: Accident domèstic per dia, per tant, vigila.
5: Sí. Demà informarem.
1: És un estic tard, ara, avui.
4: A veure què passa.
5: Amb mi mateixa.
2: Sí. Adéu, Oriol Dalmau.
1: Adéu.
2: Us deixo amb Jordi Plans. Hola, Jordi Plans.
6: Hola, nois, bon dia.
2: Bon dia. Salutacions a en Carles Pérez. Demà més a partir de les 6 del matí. Gràcies per escoltar El Matí, la mare que el va parir. I recordeu que...
7: Sou tots molt macos!
8: Flashback. Són les 11.

0: agafar la mateixa fórmula que ja en el seu dia li va funcionar amb el Waka Waka, va ser el 2010, també era any de Mundial, que per cert el va guanyar la selecció espanyola, i aquest 2026 li han tornat a confiar la cançó a Shakira i en Barnaboy ha fet aquesta que es diu Dai Dai, també la cançó del Mundial, i ha tornat a guanyar la selecció espanyola. Per tant, no sé si és casualitat o no, però Shakira té feina per dia, si vol. De seguida, d'aquí l'heroi Justin Bieber, amb Estello, per exemple, David Guetta, Teddy Swims i Tones and I.
1: Amb Jordi Blancs.
0: Tots ells han de sonar abans de les 12 en punt del migdia, però abans qui treu el cap és Olivia Rodrigo. Això es diu Drop Dead. Benvinguts i bon dia.

0: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
1: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
0: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia. Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
2: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
3: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
2: Promoció valida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
3: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
4: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
5: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Camí a la feina, de tornar a casa o sigui quin sigui el teu trajecte, fes que vagi sobre rodes. Escolta Flashback al cotxe i no punxaràs. Andorra.
6: 96.0.
5: Flashback. Andorra.
6: 96.0.
5: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
7: Vol millorar la seva tarifa?
8: No.
7: Segur?
8: Sí.
7: Sí que la vol millorar.
8: Que no.
5: La trucada del pare que vol saber on ets.
7: On ets?
8: Aquí.
7: Aquí? Aquí on és?
8: Doncs aquí.
7: Ai.
5: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
7: Ei, tio, què fa?
5: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta... Quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
9: Escolto Flashback!
5: Flashback, l'emissora que sents. El matí i la mare que el va parir.
10: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
5: Feedback.
11: Hola, Flashback.
10: Hola, què tal?
5: Backstage.
12: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
5: La llista.
10: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
5: El vermut de Llucia Ferrer.
10: Toca fer el vermut a Flashback!
5: Va de Barça. I el tardeu de Flashback.
10: Comencen les dues millors hores del cap de setmana!
5: Operació Tornada. Arrenca la nova temporada.
13: Flashback.
14: Andorra.
13: Andorra.
14: Flashback.
13: 96.0.

David Guetta, Teddy Swims i Tones and I, Go On, cançó que ens acompanya a aquesta hora del matí a Flashback a les 11 i 18 minuts. De seguida, Ed Sheeran amb Bad Habits o aquesta mateixa de Sopa de Cabra. Al Far del Sud, la versió del 2026.

Una més d'Ugel. És aquesta que es diu Moving to the Sun. Després del Salami Pan n'hem conegut una altra que evidentment també s'ha col·locat ben amunt a la llista. I entra per la part de baix, a la 36, la nova de Miley. Es diu Bass Persuades. Let's go.

la veu de Taylor Swift. Aquesta es diu Open Light. Dos quarts tocants de 12 del migdia. A l'antena de Flashback és un bon moment per recuperar una cançó del 2009 de Katy Perry. Això sí, Hot and Cold queda bastant enrere, però abans Bruno Mars. Això forma part del seu nou disc. I ha estat la primera cançó que hem conegut, la gran cançó estrella. Es diu I Just Mike, Bruno Mars, a Flashback.

0: Another i 54 Ultra, per aquesta que es diu Talk to You, que a més també és la cançó que ocupa el capdamunt de la llista. És la número 1, el Talk to You, evidentment, el trobareu a flashback.cat. Atenció, perquè aquesta tardor Estrella Damm celebra, i això es diu ràpid, 150 anys de la millor manera. De fet, com saben fer-ho, que és amb música en directe. Arriben els directes Estrella Damm 150, són més de 40 concerts en sales de Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra, amb artistes com Macaco, Sula, Pegatina, Miqui Núñez, Dorian, Alcet García, Quimi Bortet o El Pony Pisador. I a Flashback sortegem entrades dobles pel dissabte 26 de setembre. El petit de Calaril és a Esclaustre, a Maó, o també podeu anar a veure la companyia elèctrica d'Arma a Sant Feliu de Guíxols. Per participar-hi el sorteig és fàcil. Us heu d'inscriure al formulari que trobareu a flashback.cat i aquesta tardor, directes Estrella Damm 150, aquest proper dissabte teniu un altre concert del cicle Estrella Damm 150.
1: Això és un èxit. Flashback.
0: Per tant, si voleu anar a veure el petit de Calaril, a Esclaustre a Maó o la companyia elèctrica d'armes Sant Feliu de Guíxols, doncs entreu a flashback.cat. De fons, la Jenny, que és la persona que posa la veu. Des de Blackpink, amb Tame Impala, Dràcula.

Una mica de fuegote, Bizarrap i Daddy Yankee, en aquest cas, units en un mateix projecte, una altra Music Sessions que recollim des de l'antena de Flashback. 4 minuts i arribem a les 12. Arriba el torn de Miqui Núñez des de Terrassa. Atenció a aquesta novetat que es diu Un altre cop sona Flashback. Benvinguts i bon dimarts. He resat...

0: L'èxit de la setmana entra al top 10. És aquesta cançó de Teddy Swims que s'anomena Mr. Know It All. Amb ell engeguem aquesta nova hora, a les 12 i 4 minuts d'aquest dimarts. A seguida, Lucra, amb la Morocha. També hem de recuperar una cançó que ens va deixar en herència el 2014, Avicii, o, per exemple, Shakira, un artista que està, doncs, evidentment, molt de moda amb tots els concerts que té aquests propers dies a la ciutat de Madrid.
1: Amb Jordi Blancs.
0: També de seguida banda Neon i Búhos o Ugel amb Solto. Abans de tots ells apareix per aquí Alex Warren, Fever Dream.

0: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
1: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
0: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
1: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
2: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
3: La zona històrica d'Escaldes en Gordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Miravet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes en Gordany.
4: Ràdio Flashback. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com.
5: La veu d'una cançó pot ser brutal. I'll take my pride. El ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen.
6: Volarem sobre la por.
5: Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
7: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
5: Un èxit no neix, es fa a Flashback. Flashback, la fórmula dels èxits.
8: Aquesta setmana, a la...

0: de Flashback és per a Nouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

Ugel al seu costat, Solto, per acompanyar-la. Sò del Salami Pan. I atenció, perquè de seguida hi posem una del 2014 d'Avicii, el Hey Brother. Abans, Joan Dausà, Mamaduixa, protagonistes també, amb això que es diu Papi, posa-la al disc. Veus a les...

0: Shakira és protagonista aquests dies amb els concerts a la ciutat de Madrid. Aquesta no hi faltarà. Es diu Algo Tu a pràcticament dos quarts d'una del migdia d'aquest dimarts. Atenció, perquè si us falta camp ja sabeu que Bonària us el porta amb el vermut de Llucia Ferrer. Estigueu tranquils perquè amb la seva food truck podreu aconseguir una hamburguesa ben autèntica amb productes, doncs, directes al camp. Aquest proper dissabte, 26 de setembre, si us apunteu al vermut o feu una compra de 10 euros a la botiga Bonària de Puigcerdà, això ho heu de fer al carrer Sant Agustí 3, podreu aconseguir un tiquet per bescanviar-lo per aquesta hamburguesa, la food truck de Bonària, que aparcarem a l'espai del vermut de Puigcerdà aquest proper dissabte. Podeu trobar tota la informació a bonaria-tour.com. Bonària és el patrocinador oficial del vermut de Flashback.
1: Tots els èxits en una sola ràdio.
2: Flashback.
0: Aquest proper dissabte des de Puigcerdà. Ara mateix, banda neon i també buhos amb el ventilador.

una proposta de Quevedo. I al seu costat un Elvis Crespo que no va dubtar en acceptar la proposta de Quevedo en el seu moment per fer conjuntament la cançó de La Graciosa. Échate pa' acá. Un èxit que ara mateix ha estat, doncs, sens dubte, la cançó de l'estiu. Anem a fer un cop d'ull a la llista. Atenció, la pujada de 8 llocs per situar-se a la 15 de Cat Sai, aquesta novetat que es diu Animal.

0: els Catarres, diumenge, sense drama. Un dels grups que no hi faltaran el proper 23 de desembre al Palau Sant Jordi de Barcelona, a l'última gran festa de l'any per seguir fent història.
1: Tots els dies que vindran.
0: Perquè el RAC fa 120 anys i ho vol celebrar doncs, amb aquests concerts, on també hi trobareu a Detalles, a Buos o a Sopa de Cabra, més enllà també dels Catarres. De fons, DJ Goya, Jason Derulo, posa la veu, això es diu Michico.

0: Jo Petitó, Ana Mena i Lola Índigo, unides en un mateix projecte, aquesta cançó que sona de fons i que es diu Petitó. L'encarregada de posar en marxa aquesta nova hora d'èxits d'aquest dimarts, 22 de setembre. A l'antena de Flashback tenim un munt de cançons, de fet un grapat d'artistes que han de sonar des d'ara i abans de les dues, com per exemple Ugel, Alex Warren, Imagine Dragons, que en aquest cas han d'anar a buscar una cançó del 2013. Una de les grans propostes que ens deixa l'antena de Flashback també recau en la figura de Florida amb el Good Feeling. Ariana Grande té nova cançó, tot això abans de les dues, abans, però fem un cop d'ull a la llista.
1: Amb Jordi Blans.
0: A la casella 38 hi trobareu a Karol G, a Bruno Mars, Still.

0: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
1: La zona històrica d'Escaldes en Gordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes en Gordany.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: Ràdio Flashback.
5: Flashback.
4: Ràdio Flashback Andorra.
6: Multisegur Assegurances t'ofereix el repàs de l'actualitat esportiva del país.
7: En bàsquet, el Morabanc Andorra ha fitxat temporalment a Rati Andronikasvili per reforçar la posició de base. El jugador georgià de 25 anys i 1,94 metres ha signat per als pròxims dos mesos i comptarà com a jugador de formació. L'equip de Zan Tabak ha aprofitat una oportunitat de mercat davant de la situació física de diversos membres de la plantilla. A motor, Gerard de la Casa va acabar segon en turismes i quart de la classificació absoluta a la pujada a Gironella Casserres, penúltima cita del Campionat de Catalunya de Muntanya. El resultat deixa el pilot andorrà empatat al capdavant del campionat amb Jordi Gaig, amb qui es jugarà el títol a Ullastrell a mitjans d'octubre. De la Casa necessitarà guanyar i que el seu rival no sumi més de 4 punts. Abans, aquest dissabte competirà a la pujada de Baixalís del campionat de muntanya d'Andorra. I en ciclisme de muntanya, Roger Torné va aconseguir la sisena posició sub-23 a la Super Cup Massi de Girona i va tancar la temporada en el quart lloc de la classificació general. A la Tramunt de la Copa del Món de Cross Country, Oriol Pi va abandonar quan es trobava entre els 30 primers, mentre que Lorelei Torres va finalitzar 13a en categoria Elite.
6: A Multisegur Assegurances ens agrada l'esport. Per això fem costat a molts dels esdeveniments esportius del Principat. I també et volem fer costat a tu i als teus.
8: Multisegur Assegurances, la millor manera de sentir-se protegit.
6: Disposem d'un ampli ventall de productes per assegurar el teu dia a dia. Multiempresa, multillar, multiaccident, multiauto. Som Multisegur Assegurances. Ens trobaràs a la baixada del Molí 14 d'Andorra la Vella o al telèfon 808-808. Multisegur Assegurances. Visita'ns també al lloc web multisegur.com. Trobarem l'assegurança que busques.
9: Andorra. Andorra. 96.0.

0: Alex Warren, Ordinary. Una de les que no hi podia faltar en aquest matí de dimarts. Atenció, perquè si us falta camp ja sabeu que en Bonària el tindreu, perquè us el porta el vermut de Llucià Ferrer amb la seva food truck. Podreu aconseguir aquesta hamburguesa ben autèntica amb productes directes al camp. I atenció, perquè aquest proper dissabte, si us apunteu al vermut o feu una compra de 10 euros a la botiga Bonària de Puigcerdà, al carrer Sant Agustí 3, aconseguireu un tiquet per bescanviar-lo per aquesta hamburguesa a la food truck de Bonària, aparcada a l'espai del vermut de Puigcerdà aquest proper dissabte. Tota la informació la trobareu a bonaria-tour.com. Ja sabeu que Bonària és patrocinador del vermut de Flashback. I ara, Sutherland.
1: Els èxits abans a Flashback.
0: Després del tututuru arriba aquesta. Es diu L'última.
2: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

La producció de Ugel, amb aquesta que es diu Movimiento de Sant, per acompanyar-nos pràcticament a dos quarts de dues del migdia d'aquest dimarts. Des de l'antena de Flashback, després de conèixer Superestrella, atenció, perquè Aitana té nova cançó. És aquesta que sona de fons, primers compassos d'una novetat que ja forma part de la nostra antena. Conexión psíquica. Novetat Flashback. Aitana Ocaña.

contundència i elegància al mateix temps en una mateixa cançó que signa Bibi Rexha, que ja fa una bona pila de setmanes que corre per l'antena de Flashback i que es diu New Religion. De fons, el so de Ginestar, els germans Serra Solses, ben acompanyats. Daniel Moliner, això es diu Amb qui estaràs, a Flashback.

Tipus de dubte que aquesta ha estat una de les cançons de l'estiu. Ha estat la cançó del Mundial i Shakira amb Burna Boy han fet això que es diu Dai Dai. Tres quarts tocats de dues. Puja 8 llocs a la llista i se situa al 21 la nova d'Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me.

Està al número 43 i hem entrat aquesta setmana com a novetat una cançó de James Blunt. Sí, sí, James Blunt a Flashback, amb això que es diu Taste Like Summer. Que vagi bé! Hey.

0: nou de Flashback és per a Nouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana. Flashback.
2: Són les dues, us parla Quim Barceló. 5 dels 7 edificis de la Querola a Ordino han quedat completament arrasats per l'incendi declarat aquesta matinada a aquesta urbanització. Un 6è bloc també ha patit danys importants, mentre que un altre es manté per ara intacte. El director de bombers, Juanjo Barrio, ha explicat que s'ha aconseguit reduir la intensitat del foc i frenar-ne l'expansió cap al bosc i als habitatges situats a la part superior.

0: La presència de fusta en bona part de la construcció ha afavorit la propagació i es preveu encara moltes hores de treball. La ministra de Justícia i Interior, Esther Molné, ha destacat que no hi ha constància de víctimes, tot i que encara no s'ha pogut inspeccionar a fons el complex. El consumidor d'Ordino, Eduard Batriu, ha informat que ja s'han retirat les mesures de confinament i les recomanacions de tancar les finestres que s'havien traslladat a alguns veïns de prop de la zona. Anem a altres temes. L'ampliació de l'hospital avança cap a la fase prèvia de la licitació de la redacció del projecte. El govern ha proposat un crèdit extraordinari de 4,8 milions d'euros per poder posar en marxa aquest procés. La ministra de Salut, Helena Mas, considera l'actuació estratègica i defensa que s'ha d'impulsar sense demora. El crèdit corresponent a l'exercici 2026 es finançaria mitjançant una distribució extraordinària de dividends d'Andorra Telecom procedents de les reserves de la companyia. Parlar del nou pla d'urbanisme d'Andorra la Vella preveu reduir de mitjana un 40% l'edificabilitat de la parròquia i fixar en 7 plantes l'alçada màxima dels edificis. La cessió obligatòria passarà del 15 al 30% i es permetrà un 10% addicional d'edificabilitat quan es construeixi habitatge assequible. Els cònsuls Sergi González i Olaya Losada han presentat les principals línies del plantejament acompanyats de tècniques de territori. Losada ha defensat una revisió ambiciosa orientada a definir el model de futur de la parròquia. I en termes polítics, Concòrdia escollia ahir mateix per unanimitat a Cerny Escalé com a candidat a cap de govern per a les pròximes eleccions generals per al seu partit, previstes l'any vinent. L'assemblea de la formació validava que l'actual president del grup parlamentari torni a encapçalar la llista nacional. Encara queda per determinar qui ocuparà el segon lloc de la candidatura, tot i que l'actual copresidenta de partit, Núria Segués, és el nom que apunta a aquesta posició.
1: Andorra, 96.0.
2: Escaldes Engordany, En Cap, La Massana, Sant Julià de Lòria, Ordino, Canillo. Això és Territori Flashback.

0: Flashback.
1: Flashback.
0: Escoltes Flashback Andorra al 96.0.

0: Tres dies per viatjar en el temps i endinsar-te en un món de fantasia. Del 25 al 27 de setembre arriba a la vila medieval de Sant Julià de Lòria. Música, tallers, atraccions i espectacles per a tota la família. Parades d'artesania i alimentació i la participació de les entitats culturals de la parròquia. Vine i deixa't portar per la màgia de la vila medieval. Més informació a santjulià.ad.
1: Torna l'Octoberfest d'Anyós Parc.
2: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
1: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
2: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
1: Octoberfest a Anyós Parc, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
3: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
4: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
3: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la vila medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
4: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
5: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges prèmium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
6: La ràdio musical d'Andorra.
7: 96.0.

Flashback Andorra. Al cotxe, el més important és la seguretat. Condueix amb l'única ràdio que t'assegura els millors èxits. Flashback. Només èxits.

0: el seu Lux Tour. Ja ha acabat la Rosalia, Flashback, la Perla, i ara el Roger i l'Arnau són... Gorra Neta, el seu debut es diu Marta.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: échate pa'cá.
1: La Graciosa.
0: Te veo la Graciosa.
1: S'homenatge a les seves estimades Canàries per part de Quevedo i la col·laboració de l'il·lustre mestre dels sons llatins, Elvis Crespo. Segurament t'estimo ben aviat nou àlbum pel seu 20è aniversari dels Amics de les Arts. A Flashback. No crec que...

0: Rai i a Flashback. I com ens recorda aquella Beyoncé dels primers 2000? What is my husband? Fins fa poc, amb 19 setmanes, tenia el rècord de permanència al número 1 als Estats Units, Lil Nas X.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Amb Billy Ray, Cyrus, Pearl Town Road, abans Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, a Flashback.

0: des de França, a les mans Ugel i la col·laboració del productor Sol Topar Jamaican Bam Bam. Fins a la sopa aquest darrer estiu, aquesta cançó. Per obrir una hora, 3 i 3 minuts, a punt That's All True, Gracie Abrams, preparada a flashback, abans un fragment del nou àlbum de Miley, de Seques.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Et paga Miley, tens el pare content. Això es diu Bass Persuades. Let's go.

0: So True, Gracie Abrams a Flashback, per cert, el 27 en concert a Barcelona, ja amb les entrades exaurides. A la sala Paral·lel 62. I mira, parlant de concerts, aquesta tardor Estrella Damm celebra 150 anys, com millor sap fer-ho, amb música en directe. Ja són aquí els directes Estrella Damm Stars 150, juntament amb la SAC. 45 concerts en sales de Catalunya, les Illes, Balears, Castelló i Andorra, amb artistes com Macaco, La Su, La Pegatina, Miqui Núñez, Dorian, Alfred García, Quimi Portet i molts més. Alerta! Sortegem entrades dobles pel dissabte 26 de setembre al Petit de Cal Eril, a Esclaustre, a Maó, o la companyia elèctrica d'Arma Sant Feliu de Guíxols. Inscriu-t'hi al formulari que trobaràs a flashback.cat. Aquesta tardor, directes a Estrella Damm Stars 150. No te'ls perdis. I per molts anys.
1: Andorra 96.0.
2: Vivim més anys que mai, però com podem viure'ls amb salut, energia i autonomia? Hi ha factors que influeixen realment en una longevitat saludable? L'edat no depèn només dels anys que tenim, sinó de com decidim viure'ls. Creant Fundació us convida a la conferència Com guanyar anys de vida i vida als anys. Claus científiques per a una longevitat saludable. A càrrec de la doctora Carmen Romero, metgessa especialista en longevitat saludable. 28 de setembre a les 18:30 a l'edifici CREA. Inscripcions al 88 88 88. Creant Fundació. Persones com tu.
3: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
5: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
6: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
7: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
1: Andorra. 96.0.

Shakira ja immersa a la seva residència de 12 concerts a Madrid. I la setmana passada, per cert, estrenant nova cançó al costat de Maluma. Aquí amb Burna Boy per la cançó del Mundial de Futbol que es diu Dai, Dai, Shakira, a Flashback. 2:15, Drop Dead, Olivia Rodrigo, a Flashback.

Patitoa. Sens dubte, un dels duets d'aquest estiu, Anna Mena i la col·laboració de Lola Índigo a Flashback. A punt! Els ritmes africans de Rema, amb la col·laboració de Selena Gomez per Calm Down. Abans, Alex Warren. El creador del número 1 del 25, Ordinary, té nova cançó a Flashback ja des de fa força setmanes. Fever Dream.

0: Tammy, l'artista revelació del 25, precisament amb aquesta cançó. Olivia Dean, Men I Need, a Flashback. A les 4, arrenca el feedback. D'aquí un 3 i no res s'hi posen l'Albert Planadevall i la Cristina Càmera. Pensa a la teva dedicatòria. I a qui la vols dedicar i quina cançó vols? I a punt el feedback, ara, bro.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: El Marc, el Pol i l'Albert. Poca broma, això es diu De Colors. Adéu. De Colors.

0: Aviam si em podeu posar. Ens agradaria.
1: M'agradaria delicar.
0: M'agradaria...
2: Com era la cançó, nois?
3: Feedback. Tu demana. Comença el feedback des d'ara i fins a les 8 del vespre. Demana l'èxit que vulguis. Feedback amb Albert Planadevall i Cristina Càmera.
4: Sí! Bona tarda, què tal, com esteu? Benvinguts al Feedback, les quatre clavadíssimes d'aquesta tarda de dimarts 22 de setembre. Cristina, què tal, com estàs?
5: Jo molt bé, i tu què tal, Albert?
4: Molt bé, mira, estic bé.
5: Me n'alegro.
4: Menys calor que ahir, vaig passar molta calor.
5: Ahir, sí, ahir va ser sortir de casa, pensar que havia refrescat una mica.
4: Què va, què va?
5: Últim dia... Ahir era l'últim dia de l'estiu, sí, ahir l'últim dia de l'estiu. No.
4: Fatal, eh? Per 34, 35 graus.
5: Sí.
4: Bé, a veure, volem dedicatòries a partir d'ara, ja ho sabeu, i a més aquesta setmana, cada dia us regalem un àpat per dues persones a les pizzeries Al Racó, que podreu escollir-ne un munt, perquè en tenen repartides arreu de tot el país.
5: Sí.
4: Girona, Palamós, Sabadell, Barcelona, Vilanova i la Geltrú, i també Castelldefels. I què heu de fer? Doncs enviar.
5: Doncs enviar dedicatòries al 628-414-029, ens demaneu una cançó i que voleu participar a aquest concurs, i podreu provar les pizzas, les pastes, les amanides, les carns, que estan brutals, els postres...

0: creps, nosaltres tenim creps salats. Vosaltres, si voleu, dolços també en tenen de boníssims. I tot plegat al nostre WhatsApp fins les 8 del vespre.
1: WhatsApp 628 414 029. 628 414 029. Feedback! Feedback.

0: Aquí tens a la Taylor Swift des de la banda sonora de Toy Story 5. I Knew It, I Knew You, que és molt probable que sigui una de les cançons nominades a millor cançó original als Oscars. A veure, doncs, què tal, si competeix amb la que ho dèiem l'altre dia, Cristina, amb la de
1: Los Cabis,
0: la bola negra, sí. La nieve de Guitarrica de la Fuente, que es veu que promet molt aquesta cançó, eh?
1: Sí, sí, a veure què tal les nominacions.
0: Que té opcions a convertir-se també en millor cançó original nominada. Bé, anem a escoltar Rihanna, que tenim una nota de 10 al 628-414-029. Què ens diu això?
2: Bona gent del feedback.
1: Hola, què tal?
2: Soc el Quim i volia demanar la cançó Love on the Brain de la Rihanna i dedicar-li el meu amoret, que me l'estimo molt, i entrar al sorteig del sopar a les pizzeries del racó, a veure si podem anar a fer una pizza bona.
0: A veure.
2: Vinga, força.
0: Cuidado, que truquen. Un àpat al racó, eh? 628-414-029. Anem a escoltar Rihanna amb Love on the Brain.

0: La zona històrica d'Escaldes Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Miravet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes Engordany.
1: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
2: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
1: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
2: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad. Andorra. 96.0.

0: Pala, Dràcula, i ara arriben la Fúmiga amb els Figaflaues amb aquest èxit titulat Ja dormiré.
1: Hola, bona tarda, Fipar. Que podeu ficar qualsevol cançó de la Fúmiga? Que m'agrada molt aquest grup com sona. Sí. I a veure si em podeu apuntar a sorteig que feu aquesta tarda. I aquesta cançó va dedicada...
0: A qui?
1: A la meva xicota Erika, que està a caseta.
2: Sí. Ah, doncs per
1: Erika. Que estic treballant. I també a tothom que senti la ràdio. Gràcies, bona tarda, adéu.
2: Igualment, company. Molt bona tarda.

0: Bruno Mars, On My Show, des del seu disc de Romàntica. Dos quarts en punt, clavats de 5 de la tarda. Arriben els Amics de les Arts, amb Segurament T'Estimo, que tenim una nota de veu.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs m'agradaria dedicar la cançó dels Amics de les Arts de Segurament T'Estimo als meus fills, que no segurament els estimo, sinó que els adoro. I, bueno, entrar en els sorteig de tot el que tingueu. Moltíssimes gràcies. Adéu.
2: Adéu.

0: Hola, Fitba, bona tarda. Sóc en Dani de l'Escala.
1: Hola, Dani.
0: M'agradaria que poséssiu la cançó de Millor Mell, de la Lupi Pan, i dedicar-la a tots els oients del programa, que és molt xulo el programa que feu.
1: Gràcies.
0: I de passada entrar al sorteig de sopar al racó. O, bueno. I res, això. Que passeu bona tarda.
2: Apa. Adéu. Adéu, doncs, Dani, bona tarda.
1: De l'Escala, mira, l'Escala et queda a prop, bueno, Girona i Platja d'Aro, potser Palamós, també. Girona, Palamós i Platja d'Aro, potser els que et queden més a prop. Si guanyes, doncs podràs anar a provar els menjars, l'àpat del racó.
2: Amb qui tu vulguis.
1: Amb qui et vingui de gust, sí.
2: Un àpat per dues persones al 628-414-029, al racó.
1: Mireu, aquesta tardor, Estrella Damm celebra 150 anys, com millor sap fer-ho, que és amb música en directe. En directe. Arriben els directes d'Estrella Damm 150, més de 40 concerts en sales de Catalunya, Illes Balears, Castelló i Andorra, amb artistes com Maca, Cola, Sula, Pegatina, Miqui Núñez, Dorian, Alfred García, Quimi Portet o el Pony Pisador. I, a més, sortegem nosaltres entrades, eh?
2: Sí, entrades dobles per dissabte 26 de setembre, diria, aquest dissabte, efectivament, el petit de Caleril Esclaustre a Maó i la companyia elèctrica d'Arma a Sant Feliu de Guíxols. Per participar en el sorteig, inscriu-te al formulari que trobaràs a flashback.cat aquesta tardor, directes a Estrella Damm 150.
1: Doncs ja ho sabeu, entreu a flashback.cat i us hi apunteu i mira, amb sort, música en directe, que això, amics, sempre ve de gust.

0: sabrosa.
1: Quevedo i Elvis Crespo, amb la graciosa que tenim aquesta fantàstica nota de veu.
2: Hola, Fitpack. Hola. Soc la Núria i el Fran. I volem dedicar la cançó de la graciosa als nostres nens, la Julieta i el Magí, que ens l'estimem moltíssim i ara anem a les festes de Santa Tecla. Que pensin que per nosaltres són un millor del món i que són el pilar de les nostres vides, que els estimem moltíssim. I també, si pot ser, participant als sorteig. Un petonet molt fort. Adéu.
1: Adéu. Doncs que vagi molt bé per les festes de Santa Tecla. I ara, mira, nosaltres pràcticament ja acabant, arribem a acabant aquesta hora, després continuem, no marxem, a les 5 en punt, amb Banda Neon, que també actuen no sé on, escoltant l'àudio així una mica per sobre.
3: Hola, Flashback, què tal, com esteu? Mira, jo voldria escoltar una cançó de Banda Neon, que venen aquest cap de setmana a la Festa Major d'aquí, Santa Coloma de Farners.
4: Santa Coloma.
3: I de pas, doncs, entrar al sorteig que teniu del racó. Gràcies.

TuneIn, Radio Player, MyTuner, Radio FM. Troba'ns també a les apps més descarregades per escoltar la ràdio. Radio. Hi trobaràs d'altres emissores, sí, però no són tan bones ni sonen tan bé com... Flashback. Flashback.

0: que vindran.
1: Són els Catarres en diumenge sense drama. 5 de la tarda, 3 minuts. Si teniu ganes d'anar a provar unes pizzas espectaculars, unes pastes amanides, unes carns espectaculars, brutals, i unes postres també per llapar-vos els dits, de què us estem parlant? Doncs que us regalem àpats per anar al racó, a la millor cuina mediterrània que podeu trobar al país, i gràcies a la gent del racó i també al feedback.
2: Teniu restaurants repartits per tot Catalunya. Podreu anar a Girona, Vic, Palamós, Platja d'Aro, Sabadell, Terrassa, Barcelona, Sitges, Vilanova i Les Altru i Castelldefels. Teniu per triar i remenar un munt de restaurants. Per tant, si us toquen aquests dos àpats, doncs ja sabeu, al 628-414-029 ens demaneu una cançó i que voleu participar. També, si no toquen els àpats avui, no passa res perquè fins divendres tenim de 4 a 8 del vespre actiu aquest sorteig.
1: Home, hi ha algun restaurant a prop tindràs, eh?
2: Segur, jo crec
1: que alguna cosa caurà a prop de casa teva, perquè mira que estan repartits. Molt bé, doncs ja ho sabeu, 628-414-029, que arriben els tiets. A mer això.
3: Mira, vaig caminar cap a casa i m'agradaria escoltar la cançó d'Era Això, dels tiets, i participar en els sortejos vigents que tingueu actualment. Si ho poguéssiu posar allà a les 5, ho faria un favor. Gràcies, bona tarda. Felicitats pel programa.
1: El del racó, el tenim vigent, m'encanta. Envieu-nos dedicatòries al nostre WhatsApp. Els tiets! Era...

0: Cambor, la cançó que es diu Belong Together. Va, continuem, continuem, perquè tenim a Shakira amb Dai Dai, que tenim una nota,
1: nota de veu.
2: Hola, Flashback.
0: Hola.
2: Soc la Valentina i m'agradaria que fiquéssiu la cançó de Dai Dai.
0: Sí.
2: I li vull dedicar a la meva família, perquè l'estimo molt.
0: Molt bé, molt bé, Valentina.
1: Adéu.
0: Adéu.
3: Dai Dai, Ico, darling, darling, let's go.
0: Espera, que no és aquesta,
1: sí, sí, sí.
0: Que m'he equivocat i he tirat...
1: És per escalfar els motors, sí, de la tornada.
0: Que està editat i no... Aquest.
1: Ara, ara.
0: Ara, ara, ara. No ens perdéssim segons, aquesta cançó.
1: No, no, no.

0: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
1: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
0: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
1: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
0: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
2: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
3: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
4: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
3: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
5: Tres dies per viatjar en el temps i endinsar-te en un món de fantasia. Del 25 al 27 de setembre arriba la Vila Medieval de Sant Julià de Lòria. Música, tallers, atraccions i espectacles per a tota la família. Parades d'artesania i alimentació i la participació de les entitats culturals de la parròquia. Vine i deixa't portar per la màgia de la Vila Medieval. Més informació a santjulià.ad.
6: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
7: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
6: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
8: La ràdio musical d'Andorra.
9: 96.0.

0: La cançó de Harry Styles que es diu American Girls. El tema, doncs, que forma part del seu últim disc, Is All The Time Disco, Occasionally. Vinga, va, anem a escoltar més coses que arriben. M'agrada molt. M'agrada molt la que ve ara. El duet que formen Ginestar i Nil Moliner.
1: Doncs jo vull dir que qualsevol cançó de Ginestar al meu marit, que aquest mes d'octubre fem 10 anys, i vull entrar en el sorteig de l'àpat per dues persones al racó.
0: Sí.
1: Que de petita estaven en un carrer a prop del carrer de la Creu de Girona.
0: Sí.
1: I anava molt, molt sovint amb l'equip de bàsquet i em fa molta il·lusió saber que encara estan oberts.
2: Mira, no sé si encara seguiran allà, però bé.
0: Mira, estan a Girona, però no sé exactament si estan al lloc on dius. Igual han canviat, perquè igual se'ls ha fotut gran i han hagut d'ampliar el restaurant. Ara mirarem exactament on estan de Girona, però és fantàstic que et puguis tornar a recordar aquells moments, no?, que quan hi anaves, que deies amb l'equip de bàsquet.
2: Sí, moments feliços. Sí. Mira, ara està, diria que a la plaça de la Independència,
0: home,
2: potser.
0: Home, per favor, mítica de Girona.
2: Estan allà.
0: Segurament han engrandit, eh? Han engrandit el local. Amb qui estaràs? Ginestar i Nil Moliner.

0: amb la cançó que es diu Feels Like I'm Falling in Love, que teníem dedicatòria.
1: Hola, bona tarda.
2: Hola.
1: Vull dedicar qualsevol cançó de Coldplay a tothom que ens estigui escoltant i vull participar al sorteig aquest del racó. Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé, que vagi molt bé. Per cert, una cosa, hem de parlar d'Amimir, que és el cercador d'hotels amb més d'un milió d'allotjaments a tot el món. Hi trobaràs l'hotel que busques amb tota la informació, hi ha preus molt especials i sempre et surt el preu final. Així que, per estalviar-te diners, també t'estalvies temps. Aquí, aquesta gent va per feina, eh? Aquesta gent va per feina.
2: Clar que sí.
0: Amb ressenyes reals i filtres que et faciliten la cerca d'hotels. Per qualsevol dubte, disposen d'atenció al client telefònica les 24 hores tots els dies de l'any amb un equip d'aquí, amb gent de veritat, res de IAs i merda.
2: No, no, i contestadors automàtics.
0: Ara,
2: i
0: sí,
2: tot plegat.
0: Que al final no serveixen per res, perquè encara empitjoren tot el que vas a consultar. Però menys la gent de Mimir. A Mimir.com sabràs a quin hotel dormiràs al millor preu. Per exemple, Cristina...
2: Mira, si tens una escapada pendent a Disneyland París, amb nens, amb parella, amb amics, o simplement perquè sempre has volgut anar-hi, apunta, perquè pot sortir molt més barat del que t'imagines. Aquesta setmana, amb Mimir.com, marxem fins a Disneyland París, un d'aquells plans que funcionen a qualsevol edat.
0: No hi he anat mai, en tinc ganes, eh?
2: Doncs mira, apunta't això. Jo hi he anat, és espectacular, i apunta tu, perquè potser t'interessa. Si vas amb família, els més petits podran conèixer els seus personatges preferits, els més petits, i els que no són tan petits, vull dir. I gaudir de les atraccions, dels espectacles, però... Disney també és una escapada, com en general, per fer amb parella, amics, perquè tots portem un nen a dins.
0: Jo Star Wars.
2: I si sempre has pensat que Star Wars, aquella part, és molt xula.
0: Aquí m'hi trobaràs.
2: Aquí m'hi trobaràs també, i coneixent a Darth Vader.
0: Ui, per favor.
2: Bé. Ens agrada. Si sempre has pensat que Disney a París pot sortir molt car, aquí va un truc.
0: Il·lumina'ns, Cristina, què hem de fer?
2: No cal allotjar-se a dins del parc. Als voltants de Disneyland París pots trobar hotels des de només 115 euros la nit si reserves a través de l'app d'Amimir.com. Per exemple, el cap de setmana del 2 al 4 d'octubre, divendres 2 al 4 d'octubre, tens Relais Spa Val d'Europe, un hotel de 4 estrelles situat a només un quilòmetre.
0: Mira.
2: I des de 192 euros la nit en una habitació doble.
0: Corrent i jo caminant.
2: Bé, corrent... Un
0: quilòmetre
2: tu fas, Cristina. Anar corrents encara. Tornar després d'un dia sencer a Disneyland.
0: Aquí ja tornem caminant.
2: Sí, una mica pausat.
0: Està a tocar, això, a tocar.
2: I aquesta no és només l'única estrella, l'única oferta, sinó que n'hi ha moltes opcions disponibles. Trobar-les és molt fàcil. Entres a Mimir.com i escrius Disneyland París al cercador i compara tots els hotels que tenen al voltant.
0: Ja sabeu què heu de fer, eh? A Mimir.com i a comparar preus i a triar l'opció més econòmica.
3: I fins aquí l'espai d'Amimir.com d'aquest dimarts al Feedback. Recorda-ho, per la teva pròxima escapada, entra a Mimir.com. Més d'un milió d'allotjaments, preus i ofertes negociats per tu des del primer moment i atenció al client les 24 hores. A Mimir.com. Menys buscar, més viatjar. Escoltes el Feedback a Flashback.

0: Aquests eren No cas gràcies amb la gent que estimo, en dedicatòria 628-414-029. Escolteu.
1: Dues dedicatòries. Un text que diu: hola, Flashback, sóc en Lluís de Taradell i m'agradaria escoltar la gent que estimo No cas gràcies i participar al sopar del RACO. Moltes gràcies i felicitats pel programa. Gràcies a tu.
2: Bona tarda, Flashback. Volia dedicar alguna cançó de Oques Gràcies a la meva parella, que d'aquí poc és el seu aniversari, i dir-li que l'estimo moltíssim. I també participar als sorteig que feu dels àpats. Bona tarda!
1: Apuntada.
0: Bona tarda. Mira, Cristina, ho hem de fer. N'hem de parlar, perquè som plenament conscients que estem a 22 de setembre ja, sí? Anem encara amb màniga curta i pantalons curts, sí?
1: Sí.
0: Ja, a més, hem superat els 34-35 graus, s'acaba l'estiu, però hem de parlar d'ella, eh? Hem de parlar d'ella i ara sonarà una cosa que direu: què esteu fent?
1: No volem.
0: Encara no toca, però és que la Mariah Carey és notícia, eh?
1: Sí.
0: És notícia.
1: I és que cada vegada la Mariah Carey surt abans de la seva hibernació i ara ha estat abans de temps, ha anunciat la gira Christmas Time al Regne Unit de cara a aquest any. Seran 3 concerts durant el novembre i el desembre a Birmingham, a Londres i a Manchester. També hi haurà un quart concert a Malta, i si algú estigués molt interessat en anar-hi, que sabem que la majoria de nosaltres ja està pensant en el Nadal.
0: Tinc el mòbil per comprar les entrades.
1: Que tingui en compte que les entrades es posen a la venda aquesta setmana. Estigueu ben atents.
0: Perquè
1: si passeu per Manchester, Londres, Birmingham o Malta...
0: Malta. Queda una mica lluny.
1: Cap al novembre o desembre, concretament aquelles dates, que sapigueu que ella ho estarà donant tot.
0: Jo crec que cada vegada veu que ha d'engegar la màquina abans, eh?
1: No, sí, sí, és que no s'ha esperat ni que acabés l'estiu.
0: No pot esperar-se al novembre o desembre, si no. Mira, ens quedem a Londres, amb Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Mira, no fa gaires dies vam acabar la Rosalía, la seva gira Lux Tour a Miami, després de 56 concerts i de 7 països, diria. T'ho dic de memòria, però diria que la cosa va per aquí. Per tant, s'ha acabat. A veure ara què ens prepara la Rosalía.
1: Sí.
0: Escoltem la dedicatòria.
2: Hola, bona tarda, guapos.
1: Hola.
2: Doncs mira, m'agafeu, que ara surto de Girona, cap a casa. I res, volia aprofitar perquè veig que s'ha passat una mica la falera de la Rosalía. Ja ningú demana cançons seves.
0: Va com va, això, eh?
2: Doncs a mi m'agradaria que poséssiu, sisplau, o la Perla o aquella que va fer amb el Raúl Alejandro.
1: El Beso.
2: Que també era molt xula, el Beso o alguna cosa així.
0: Se le rompió
2: l'amor. I li volia dedicar al meu maridet, que, pues això, que el pobre té tortícolis i està una mica cascat, per veure si s'anima. Vale. Ah, i participar en el sorteig del sopar, que també ens
1: aniria molt si bé. Sort.
2: Segur que se li curava la tortícolis. Vinga, va. Una abraçada molt forta.
0: Adéu.
2: Apa, adéu, guapos.
1: Adéu.
0: Punyetera, la tortícolis, eh?
1: No, sí. Passa un dia ben fotut.
0: Sí. Molt bé, escolteu, anem per aquesta dedicatòria que ens demaneu prou, que és una nova banda que estem posant aquí a Flashback amb una cançó que es diu De Colors.
3: Hola, bona tarda. Vull dedicar una cançó. L'he escoltat fa una estona i la veritat és que m'agrada molt. Són de Brou, sí. I es diu De Colors. A més, fa referència a les flors. Jo venc flors en Sabadell, en flors per a tu, i vull agrair també a la gent que va passar per la botiga, perquè era el dia de les flors grogues, i doncs van regalar molta flor groga a les seves amistats. Així que
1: flors
3: molt agraïda, una abraçada també per tothom.
0: Ai, no sabia
1: doncs
0: això de les flors grogues.
1: Jo tampoc, no. Ah, bé, potser pel dia de l'Alzheimer, potser.
0: Potser sí, sí, és veritat. Sí. Potser sí. Doncs arribem a les 6 en punt, en Brou.

0: número 1 de Flashback és per a Nouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. Les teves estrelles com si cantessin davant teu. Els beats com si fossin el batec del teu cor. Escolta l'emissió en directe des de la nostra web. Qualsevol semblança amb les altres emissores et semblarà una broma. Flashback.cat. Flashback. Són les 6.

0: Bona tarda, sóc el Mike, surto de Barcelona, viatjo cap a l'Espluga de Francolí i sort que tinc del vostre programa, que serà molt més entretingut. A veure si em podeu posar alguna cançó del Teddy Swims.
1: Sí.
0: Qualsevol, tant me fa, la que tingueu més a mà. I participar al concurs, estava sortint del garatge. He escoltat algú d'un àpat a Girona, però...
2: Ah, t'ho explica.
0: A Girona. Perdia la cobertura. Bueno, és igual, Girona, on sigui, un àpat, estarà bé. Participo, sisplau. Gràcies, felicitats pel programa.
1: Gràcies, Mike, estàs apuntat.
2: Sí, apuntat. Mira, t'expliquem, i per tots vosaltres també, de què va això de l'àpat que diu a Girona, que és a Girona i més llocs. Ara us ho expliquem. Repartits per Catalunya, hi ha racons amb la millor cuina mediterrània i el feedback, amb el feedback hi podràs anar de franc. Per què? Doncs perquè aquesta setmana regalem àpats per dues persones als restaurants al racó. Pizzas, pastes, amanides, carns i postres fantàstics, cuina mediterrània genial, boníssima, i restaurants repartits, com us deia, per tot el país.
1: En tindreu, en teniu, a Girona, a Vic, a Palamós, a Platja d'Aro, Sabadell, Terrassa, a Barcelona, i a tres, a Sarrià, a Rambla i a Urquinaona. També Sitges, Vilanova i la Geltrú i Castelldefels. Teniu en total, crec, uns 12 restaurants repartits per tot el territori. Segurament algun us pilli bastant a prop.
2: Sí, jo crec que sí. Algun
1: esperem-ho.
2: Si voleu anar-hi, dedicatòries.
1: 628-414-029, com sempre. Teniu fins a les 8 del vespre. I també dimecres, dijous i divendres per participar.
2: Sí. Perquè aquesta setmana, cada dia, fem programa. 628-414-029. Anem a escoltar Ariana Grande, que ens ve de gust ajuntar-ho amb aquesta dedicatòria i us posem Hate That I Made You Love Me.
1: Una dedicatòria que ens demana qualsevol cançó. I...
2: hem escollit, mira, aquesta.
1: L'hem escollit. Sí.
3: Feedback, voldria demanar una cançó, la que vulgueu vosaltres, que sigui maca. Li dedico al meu marit, que està passant una mala època i ens en sortirem, segur que sí, i més forts. També voldria participar al concurs del racó, a veure si podem anar junts, sortir algun dia, i ja està. I soc la Carme de Vallirana i dir-li que l'estimo molt i que s'ha de seguir endavant amb molta força i molta energia. Vinga, un petonàs. Adéu.
2: Important això. Carme, una abraçada molt forta.

0: flashback, tot i que encara fa temperatures d'estiu, això s'acaba i voldria dedicar la cançó a tota la gent que està escoltant flashback, sí. La cançó de Que no s'acabi l'estiu i participar en els sorteigs del menú del restaurant. Gràcies.
1: Molt bé.
2: A tu.
3: Hola, bona tarda.
1: Ha sortit un gall?
3: Mira, avui que precisament el calendari diu que s'acaba l'estiu, el dia aquest 21 de setembre, crec que és un bon dia per posar la cançó dels Figaflowers, que no s'acabi l'estiu i que sempre portem en el nostre cor tot el que ha passat i el que ens ha portat precisament a aquesta època de l'any. Una abraçada.
1: Adéu,
2: què dius? Adéu, una abraçada ben gran.
1: No, ara ja no.
2: A què?
1: No passa que et surti una
2: altra. Ah, va, a tu. A tu.

0: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Antbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Antbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Antbank, el millor per al teu negoci.
1: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
2: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
1: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
2: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
1: Oktoberfest d'Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
3: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
4: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. El matí i la mare que el va parir.
5: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
4: Feedback.
6: Hola, Flashback.
7: Hola, què tal?
4: Backstage.
8: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
4: La llista.
9: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
4: El vermut de Llucià Ferrer.
9: Toca fer el vermut a Flashback.
4: Va de Barça.
9: Gol!
4: I el tarreu de Flashback.
9: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
4: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.
10: Flashback. Andorra.
11: Andorra.
10: Flashback. 96.0.

0: Roja, Jason Derulo i Melody, eh? Melody, una altra, no és la...
1: Sí, sí, sí, no és la diva.
0: No és aquesta, és una altra.
1: Eurovisió.
0: Ami Chico, que ens demaneu al 628-414-029.
2: Va per demanar-vos la cançó de Mi Chico, que m'agrada molt i m'ha donat molt bones vibres. Mm-hmm. I aprofitant que estic estudiant a casa i estic solita, me la dedico a mi mateixa.
1: Perfecte.
2: I voldria participar al sorteig de, per anar a dinar a aquests restaurants tan xulos. Gràcies.
0: El racó.
1: Molt bé. De part de la Judit venia aquesta dedicatòria i ens ha dit que estava estudiant oposicions.
0: Doncs molta sort amb les opos,
1: això mateix,
0: Judit.
1: Molta sort.
0: A veure.
1: I també teníem aquesta altra per la següent cançó.
0: Però... Exacte, doncs som-hi.
3: Hola, bona tarda.
1: Hola.
3: Som la Inara i la Laura. I ens agradaria escoltar a la ràdio la cançó de Guapíssima, de Banda Neon, i ja de pas participar en el sorteig del sopar al restaurant Racó, que d'aquí poc farem 6 mesos i ens agradaria celebrar-ho així amb un sopar romàntic.
1: Apuntadíssim.
3: Una abraçada.
0: 6 mesos, Cristina.
1: Ai.
0: Que maco.
1: Guapes.
0: Sí, maco. Molt maco. Doncs a veure si hi ha sort, noies, si podeu anar al racó, 628-414-029. Ella...

0: Som l'Emma
1: i la Julieta
0: i volem dedicar la cançó de The End of Beginning a la nostra millor amiga, l'Abril.
1: Ja que no ha pogut venir avui, que havíem de preparar la disfressa per a gust de la dona,
2: sí.
1: I així ens automotivem i també la motivem a ella.
3: Va, va.
0: Adéu.
1: Merci.
2: Adéu.
4: Per cert, escolteu aquesta notícia perquè... A veure, un anglès ha estat condemnat a 3 anys i mig de presó, que això és molt, per vendre vinils falsos.
3: Uf, va aconseguir vendre vinils dels Beatles, de Taylor Swift o d'Ed Sheeran per un valor superior als 2 milions de lliures.
4: Déu-n'hi-do, són molts vinils, això.
3: Mira, l'home s'ha declarat culpable dels càrrecs d'infracció dels drets d'autor i és de propietat criminal. Els fabricava, perquè els fabricava, amb noms comercials falsos,
2: sí.
3: I ell mateix els venia a les botigues o també a través de plataformes de venda. I quan la policia el va detenir, van trobar a casa seva més de 2.700 discos d'artistes, com per exemple Adele, Beyoncé o Rihanna, fins i tot, i 4 premses per fabricar-los, aquests discos.
4: Aixafar el plàstic i fer-lo disc, eh?
3: Wow.
4: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. A més, es veu que, clar, que ara hi ha molta demanda de vinil, sempre n'hi ha hagut, però a vegades puja,
3: no, sí, sí.
4: I al pujar, clar, aquí...
3: Clar, ha... trobes un que és una mica més barat i dius, ah, mira,
4: hi ha el negoci delictiu de la pirateria, eh?
3: Que fort,
4: això. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Molt bé, no piratageu discos, eh, de vinils, perquè si no, 3 anys i mig, eh?
3: Que els hi canviava una mica el nom.
4: Bueno.
3: Clar.
4: Una Adidas, una Adidos, i ja està.
3: Acides.
4: Hòstia, Acidas sona fatal,
3: això. Acidas. És fatal, és fatal. Sí, però clar, un nom, en comptes de Chiran, és Diran.
4: És que has anat a triar el pitjor.
3: No, és Diran, o sí, el que
4: sí.
3: O bé, és divertit, m'agradaria veure que un...
4: Adelo.
3: Adelo.
4: N'hi ha una que es diu Adela, eh?
3: Adela.
4: Ja,
3: així és vital, sí. Adela.
4: Va, anem a escoltar a Maduixa amb la millor gent del planeta. Va. 628-414-021.
3: La gent més maca del planeta, diria aquest bon home.
5: Hola, bona tarda, sóc la Sílvia. I volia dedicar una cançó al meu marit. Avui estem d'aniversari, fa 19 anys que ens vam casar. La cançó de Mamaduixa, la millor gent del planeta. I també participar en el concurs del racó, que crec que seria un bon regal. Gràcies.
4: A tu.
6: Tant per

0: M'encanta com acabes cantant les cançons.
1: És que m'agrada. M'agrada sí. Cantar.
2: Bon dia, Flashback.
0: Hola, sí. Què tal?
3: I què tal? Bona tarda.
2: Ens agradaria participar en bé. Tots els sortejos sí. I concursos. I una cosa més. Una, la cançó, si ens podeu posar la cançó, sisplau, de Nil Moliner, de Soy como el aire que vuela a toda velocidad.
1: Canta,
2: aquesta, sisplau. Sí. Adeu, patons i abraçades.
3: Patons.
0: Adeu. Abraçades, adeu, adeu, que vagi molt bé.
1: Ara mateix, 3/4 tocats de 7. Anem per Olivia Rodrigo,
0: va.
1: Amb d'Estiu Pitjor.
4: Hola, Flashback. Volia demanar qualsevol cançó de l'Olivia Rodrigo per participar al concurs del racó i us la dedico a vosaltres. Gràcies.
1: Adeu. Recordeu que regalem àpats per anar al racó, que tenen un munt de restaurants repartits arreu de Catalunya, i el que heu de fer és enviar-nos dedicatòries al 628-414-029. 628-414-029, ens demanem una dedicatòria i, mira, directament ja participeu en aquest superregal d'aquests àpats per anar a qualsevol dels restaurants del racó. Que, per cert, Olivia Rodrigo ha enviat una carta manuscrita, hi ha còpies que corren per internet, a Twitter ho hem vist, a tots els votants dels Grammy per tal que la tinguin en compte quan votin.
0: Ai, m'encanta.
1: He trobat que és una mesura de pressió fantàstica
0: que
1: t'estalvies enviar. Envia un correu és fred, un correu electrònic.
0: No, però manuscrita, amb la teva lletra, tot plegat.
1: Això està bé. A veure si t'assort i s'emporta alguna nominació. Olivia Rodrigo, Estiu Pitjor.

0: Hola, Flashback, sóc la Montse. Mireu, m'agradaria dedicar la cançó Jamaica en Bang Bang a la meva parella, el Pep, vale? Aquesta cançó, la veritat és que a mi és que em dona un subidon cada vegada que la posen per la ràdio, que no em puc estar quieta. El problema és quan la poseu i vaig amb cotxe, que
1: ai,
0: la veritat,
1: ja
0: que els tanto, cotxes de darrere deuen pensar que m'he tornat ximple.
2: Que
0: m'encanta, em dona molta, molt bona energia. Doncs això. I naturalment m'encantaria participar en el concurs del sopar al racó. Vale? Gràcies i felicitats pel programa, que sou genials.
2: Adeu, gràcies. Ja passa això a vegades, eh? Sona alguna cançó i dius, hòstia, aquesta...
1: Estàs al cotxe i dius que em costa...
2: Desperta, eh?
1: Em costa mantenir les mans al volant, perquè... Vaig a ballar.
2: Molt bé. Què més?
1: Sentim identificats amb tu.
2: Sí.
3: Hola, Flashback, sóc la Júlia i els hi voldria dedicar la cançó de Salami Pan a totes les meves amigues i entre tots els concursos que tingueu oberts. Adéu,
2: mos petons. Petons, la mireu, encara no teniu l'app, l'aplicació del carnet jove, doncs a què espereu? Descarregueu-vos-la i cerqueu tots els avantatges, propostes i serveis que el carnet ofereix arreu del país. També incorpora el carnet jove digital, que permet acreditar-se per gaudir dels descomptes i els vals del pack jove allà on vagis.
1: Si vas a PortAventura World, per exemple, ja ho tens tot a punt per Halloween. M'encanta aquesta època de l'any. Tens un munt de promocions molt interessants amb el Pack Jove 2026. Si ets, per altra banda, fanàtic del manga, torna al Manga Barcelona a la Fira de Barcelona Gran Via i amb el carnet jove tens tarifa reduïda en l'entrada general. Compra l'entrada amb un descompte abans que s'esgotin. Al Festival de la Velocitat de Barcelona, amb el carnet jove, disposes de d'un, dos per un en el preu de l'entrada. I recorda que el carnet jove forma part de d'EICA, amb més de 25.000 avantatges arreu d'Europa, i inclou assegurança d'assistència en viatges internacionals pels preus, pels teus viatges fora de l'estat. I si encara no tens el carnet jove, fes-te'l en format digital a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine.
2: D'acord, Déu-n'hi-do, quantes coses hi ha aquí, eh?
1: Sí,
2: quantes
1: sí,
2: coses
1: sí.
2: Hi ha. Va, anem a posar sopa de cabra amb camins, que ara s'esvaeixen, amb la versió... Ai, no, espera, que la... no, és que ara tenia l'original.
1: Ai,
2: no, no, no,
1: mira,
2: no,
1: vaig llegint la dedicatòria.
2: He de posar la de la Su, aquesta, camins,
1: sí,
2: somnis
1: sí,
2: i promeses.
1: Sí, sí, sí. Diu, bona tarda, Cristina i Albert, sóc la Sandra i m'agradaria dedicar la nova versió de la cançó de Sopa de Cabra, Camins, Somnis
2: aquesta,
1: i Promeses,
2: aquesta,
1: a la Maribel, una excompanya que avui fa anys i que li desitjo un any ple de noves oportunitats i aconseguir els seus somnis i de pas participar en l'àpat del racó. Moltes gràcies pel vostre programa.

0: I el número 1 de Flashback és per Anouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. Avui, al matí, la mare que el va parir.
2: Amb el seu mecànic en cap, el Paco de Bujía, el tenim en línia. Bon dia.
3: El taller de Supercar, tu taller de confiança, ser elèctrico o gasolina, la factura serà divina, no? Farem una festeta, venen los compañeros del gremi aquí, en el polígono, venen el de l'oli, que el Jesulín Lubrique. El planxista, que és el Pedro Capó.
2: Sí.
3: El Pau Gasoil.
2: Sí.
1: Al matí, i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez. Flashback. Són les 7.

0: Pati Toa, qui ens demana aquesta cançó, Cristina?
1: Doncs mira. Ui, a veure.
0: Hola.
1: A veure, ara.
0: Hola.
1: Hola, hola.
2: Hola, bona tarda, ara. Feedback.
1: Què tal? Com
2: anem? Soc la Sandra de Lloret.
1: Hola, Sandra.
2: I volia dedicar una cançó a la meva parella.
0: Sí.
2: El Manel, que ho està passant una mica...
0: Ui.
2: Però bueno, de tot se'n surt i això serà bis i no bis. ¿Vale? La cançó és la de Ana Mena i Lola Índigo. Topatí o una cosa així, no me recordo bé.
1: Pati
2: Toa. I si no, una cançó, la que us agradi, que sigui així de subidón i a tope de power. ¿Vale? Una salutació.
0: Adéu.
2: I vull entrar també en el concurs del racó.
0: D'acord.
2: Vale?
0: Molt bé.
2: Vinga, una salutació.
1: Perfecte, apuntada.
0: M'encanta l'expressió a tope de power, eh?
1: A tope de power.
0: S'ha de recuperar, això, eh?
1: Top a mi i a tope de power.
0: A tope
1: de power. És increïble. M'ha encantat aquesta nota.
0: M'agrada molt.
1: Gràcies, Sandra.
0: A tope de power. A veure, va, anem a... Mira, fem una cosa. Primer escoltem la dedicatòria, que després haurem de parlar un moment de Lady Gaga.
3: Bona tarda, nois.
1: Hola.
3: Soc la Mònica i m'agradaria que poséssiu qualsevol cançó de la Lady Gaga, que ara fa dies que no la poseu. I dedicar-li al meu marit, a l'Uri, perquè portem una temporadeta de molt d'estrès i aquest sorteig del racó ens aniria de fàbula per poder tindre un superet tots dos, de tranquis i això. Ja m'enteneu. Vale? Així que res, que moltes gràcies i felicitats pel programa.
0: Jo crec que t'hem entès tots.
1: Sí, sí, sí.
0: De tranquis, també m'agrada aquesta, eh?
1: Sí.
0: Sopar de tranquis.
1: A tope de power, un sopar a tope de power i un sopar de tranquis.
0: De tranquis, del chill. Del chill.
1: Ui,
0: ui. Bé, escolteu, Die With A Smile, és aquesta la que posarem, eh? Lady Gaga i Bruno Mars. Té un nou rècord, aquesta cançó, que ha superat els més de 4.000 milions de reproduccions a Spotify.
1: I s'ha compartit en la cançó que més ràpid ha arribat a aquesta xifra, tenint en compte que es va estrenar l'estiu d'ara fa uns 2 anys. Cançons que han superat aquesta xifra. També tenim, per exemple, As It Was, amb 4.600 milions, o la que més, Blinding Lights, de The Weeknd, amb 5.500 milions de reproduccions.
0: No ho entenc.
1: Que és la cançó amb més reproduccions a Spotify, evidentment.
0: Hòstia, tampoc la trobo tan espectacular, Blinding Lights.
1: A mi m'agrada, però clar, és la cançó més escoltada de tota la plataforma. Sí, és molt fort, això.
0: Sí,
1: sí, sí.
0: No sé. Va, anem a escoltar...
1: I estava més amb Ed Sheeran, allà. També hi ha Ed Sheeran, entre els primers, que està canceladíssim.
0: Cancelat.

0: Valentina, porta l'ukulele.
1: Hola, bona tarda, Flashback. Res, volia a veure si podeu posar la cançó d'en Deusà, l'última, d'aquella, la de la samarreta, que agrada molt a les nenes. I res, que si podem participar al concurs i podem anar de restaurant i m'estalvio de fer el sopar, super.
2: Que guai.
1: Moltes gràcies, bona tarda.
3: Adéu, apuntada.
2: Adéu, adéu. Mira, ara, amb la que ve, posem aquesta i us expliquem per què la posem.
4: Hola, Flashback, sóc en Ramon de Sils, d'aquí a Girona.
3: Hola, Ramon.
4: Poseu la cançó que vulgueu, li vull dedicar a la meva dona i a vosaltres, bueno, i a tothom en general. I després he escoltat un oient d'aquí a Girona que deia que el racó estava al carrer de la Creu.
3: Ah. Mm-hmm.
4: Però és que també n'hi havia un al carrer Santa Clara. Passa que fa molts i molts d'anys. Però, bueno, m'agradaria participar en el sopar del racó per recordar vells temps. Mm-hmm. Vale? Bona tarda.
3: Perfecte.
2: Que ara està a la plaça Independència, que la de Santa Clara és un dels carrers que dona la plaça de la Independència de Girona. Per tant, tot queda allà mateix, Cristina. Mira, anem a posar Rihanna amb We Found Love. Per què? Perquè avui fa 15 anys que Rihanna va estrenar aquesta cançó a una col·laboració amb Calvin Harris i que va formar part del disc Talk, de Talk, el sisè de la cantant, i jo crec que això és un dels temacles dels molts que té Rihanna.
3: Moltíssims.
2: Però aquest jo crec que està al top 5, potser, eh?
3: No m'estranyaria.

0: activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
1: Fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal manté obertes les seves instal·lacions durant els caps de setmana i festius. De fet, a Palarinsal, la bicicleta ha tornat a ser un dels grans motors de la temporada d'estiu. El Bike Park ha consolidat els bons resultats de l'estiu passat amb un nou creixement del 3,4%, mentre que el conjunt d'activitats d'estiu ha augmentat un 7,8%, entre elles les del Bike Wall, l'espai que va estrenar l'estació l'estiu de l'any passat per cobrir tots els processos d'aprenentatge damunt de la bicicleta. Entre les propostes amb una evolució més destacada també hi ha l'escola Bike, que reforça el vessant formatiu de l'estació i el seu paper en la iniciació de nous practicants i en la creació d'una base de futurs bikers. Recordeu que fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal Gran Valira Resorts obre portes als caps de setmana i festius.
0: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Ràdio Flashback.
3: Flashback.
4: Ràdio Flashback Andorra. Andorra 96.0.
5: Radio Flashback.
6: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
7: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
8: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
9: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
8: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
10: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
11: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
10: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
11: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
12: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el pack Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. Pack Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del pack a creant.ad.
13: 3 dies per viatjar en el temps i endinsar-te en un món de fantasia. Del 25 al 27 de setembre arriba la Vila Medieval de Sant Julià de Lòria. Música, tallers, atraccions i espectacles per a tota la família. Parades d'artesania i alimentació i la participació de les entitats culturals de la parròquia. Vine i deixa't portar per la màgia de la Vila Medieval. Més informació a santjulià.ad.
0: Andorra. 96.0.

0: Adéu.
1: Bé, ja sabeu que aquesta setmana, i si no us ho expliquem ara, us estem regalant cada dia d'aquesta setmana àpats perquè aneu al RACO, als restaurants al RACO, repartits per tot Catalunya. I per què? Doncs perquè tenim ganes que mengeu bé, que proveu les seves pizzas, les pastes, carns, amanides, postres, bé. Cuina mediterrània boníssima i restaurants, com us deia, repartits per tot el país.
2: També els arrossos, els creps, bé, és que la carta...
1: Carta,
2: us entrarà gana a l'instant, ara mateix. Jo, acabis de menjar o no,
1: mira,
2: tindràs gana.
1: Jo no ho faig
2: gana.
1: Mai perquè miro bastant que hi ha la carta i tot plegat, però aquí tanques els ulls i amb el dit fas...
2: Selecciones una cosa aleatòriament i és increïble.
1: I segur que t'agrada.
2: Sí, per tant, 628-414-029, pizzeries al RACO, que en trobareu a Girona, a Vic, a Palamós, a Platja d'Aro, Sabadell, Terrassa, Barcelona, Sitges, Vilanova i les Altru i Castelldefels.
1: I què heu de fer? Doncs enviar una dedicatòria cada dia aquesta setmana, i si voleu fer-ho, podeu fer-ho. Mira, tenim mitja hora per fer-ho, abans no acabem el feedback d'avui dimarts. 628-414-029. Arriba Aitana.
3: La flashback, em dic Inés, i estic a mi cap a casa amb la meva mare i la meva àvia. M'agradaria que em fiqueu la cançó de Superestrella d'Aitana i participar a tots els sortejos oberts. Adeu, besitos.

0: Estem anant de camí cap a Calella, que anem a cantar.
1: Amb una furgo!
0: I volem la cançó de...
2: Don't Stop Me Now, de Queen.
3: Oh.
0: O la de Beauty and a Beat, de Justin Bieber. Adéu!
1: Adéu!
3: Adéu, noies, que vagi bé això de cantar, eh? Escolteu, camí de 7:45, ha arribat el moment d'escoltar Cora, Perduts, tu i jo.
4: Bona tarda.
5: Hola, què tal?
4: Soc la Sònia Sabadell.
5: Hola, Sònia.
4: I volia dedicar-li la cançó de Perduts, tu i jo, sí, al meu home, que aquest diumenge fem 28 anys junts. Fem 18 de casats, més 10 de novis, que vam casar el dia que fèiem 10 anys.
3: Ai, que vist.
4: I m'agradaria participar en el sorteig del racó. A veure si tenim sort i ho anem a celebrar. Que tingueu una molt bona tarda.

0: Hola, Flashback!
1: Som
2: la Jana,
3: en Bru
4: i la Laia.
2: I hem trobat tu a parlar anglès
5: i hem volgut ficar una cançó.
2: La graciosa!
6: Que vagi bé. Hem trobat cua per anar anglès.
7: Sí. I com estem anant en anglès, doncs demanem una cançó del Quevedo, clar que sí.
6: Molt bé, en tenim una.
8: Hola, Flashback.
7: Hola.
8: Som el Joan i la Paula. I volíem demanar la cançó La Graciosa. I la volem dedicar a la nostra mare.
9: I també volem participar a tots els vostres gustos que tingueu.
7: Adéu.
6: Molt bé. I escolta, deixem estar ja la Graciosa perquè hem d'escoltar la Vico amb Noche Entera.
7: Diu, bona tarda, Flashback. M'agradaria dedicar Noche Entera a les meves amigues, ja que aquesta cançó em recorda la meva despedida de soltera, el comiat de soltera, i participar en el sorteig del racó. Gràcies de part de la Mireia.

0: Feedback. De dilluns a divendres a Flashback.
1: Molt bé, nosaltres acabem i ho fem amb aquesta dedicatòria.
2: Bona tarda, Feedback.
3: Molt bona tarda.
2: Què tal, com esteu aquí dimarts?
3: Bé.
2: A tope de power, tope, com ha dit aquesta oient.
3: És veritat.
2: Volem dedicar la nova cançó de la Karol G, que ens encanta. I res, som la família González Marçal, sobretot sí. Participar en aquest superconcurs del racó. Mm-hmm. A veure si ens toca i fem un dinaret superet, que va ser el cumpleaños del Jordi, el papi, i no hem anat encara a ningú lloc a celebrar-ho. Així que volem superparticipar. Un petonet a tots, bona tarda.
1: Un petó, i com sempre acabem amb aquesta dada curiosa relacionada amb el món de la música. Avui un estudi australià va descobrir que les estrelles de rock viuen de mitjana uns 25 anys menys que les persones, diguem-ne, corrents, com tu i com jo, Cristina. De fet, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison o Kurt Cobain van morir als 27 anys i van formar part d'aquest tristament...
3: Aquests baixen la mitja.
1: De, totalment, però... dels 27 sí, sí, sí. anys. A tope de power i tornem demà a partir de les 4.
3: Apa, que vagi bé.
1: Karol G, Jude Ryan i Rusowski, això es diu Baby One.

0: deixa el mòbil si no és per enviar-nos notes de veu. És el moment de conèixer les novetats de les estrelles Flashback. Prepara't per criticar els ex o qui tu vulguis. Fins a les 11 sentiràs tot el que no es pot dir quan es pot dir, sense filtres. A partir d'ara obrim les portes del backstage. Tot anirà bé o no? Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Passa un minutet de les 8 del vespre d'aquest dimarts 22 de setembre. Obrim les portes del backstage de Flashback. Avui, que com cada dimarts, tenim la visita de la nostra sexòloga de confiança, l'Alba Povedano de Mantis. Abans, però, Andrea Romera, com estàs avui?
2: Estic molt bé, però saps què passa? Te'n recordes que la setmana passada em vas preguntar com estàs i et vaig dir que m'havia atacat?
1: Sí.
2: Doncs avui m'he tornat a atacar i és amb la mateixa samarreta que em vaig atacar la setmana passada.
1: I et passa sempre els dimarts, això?
2: No, va ser dimecres.
1: Ah, val. No, però... bueno, ara ja sabrem que quan et posis aquesta samarreta de ratlles no podrem fer cap mena de vídeo perquè sortiràs tacada, evidentment.
2: Efectivament. Tu com estàs?
1: Molt bé, avui bé, de dimarts, sí.
2: Has dormit bé avui, eh?
1: Sí, però tinc una son encara.
2: Se't nota, se't nota. Dimarts, que a més és dimarts de sondeig amagat, sí. Per tant, ja podeu anar preparant el WhatsApp al 628-414-029.
1: També parlarem de safareig i, evidentment, descobrirem un nou rècord Guinness avui. Tranquil, si esteu fent el sopar, perquè no serà gaire marrano.
2: Perfecte.
1: Serà un rècord Guinness normal.
2: Ens agrada, doncs. També tindrem la cançó amagada, les notícies més virals del dia, així que no desconnecteu, que des d'ara i fins les 11 de la nit tot anirà bé.
1: O no, ja ho veurem.
0: Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: I amb l'èxit de la setmana, Mr. Know It All, arriba Teddy Swims. Benvinguts, benvingudes. Hey,

0: cita que tindràs avui. Backstage. De 8 a 11 del vespre. A Flashback.
1: Passant 5 minutets de les 8 del vespre, sou al Backstage de Flashback i comencem, com sempre, amb aquella secció on us expliquem la cosa més random que hem conegut en el dia d'avui. Una novetat en les nostres vides que ens ha fet riure o que, si més no, ens ha interessat i que volem compartir amb tots i totes vosaltres. I avui el que hem conegut i més ens ha impactat és que l'Everton Football Club...
2: Val, equip
1: parlem nou. Parlem d'un equip de futbol,
2: vaig
1: sí?
2: Vaig a buscar-lo per estar al dia.
1: És de Liverpool, per si vols saber-ho. Doncs ha creat una experiència exclusiva que et permet sentir-te un membre més de la plantilla
2: com?
1: Durant tota una setmana. Atenció, fans del futbol.
2: O no fans, perquè jo no sóc fan del futbol i de cop m'està interessant molt ser futbolista per una setmana.
1: Sí,
2: Home, i tant.
1: Doncs ha arribat l'experiència dels vostres somnis. A veure, us explico. Aquest equip de Liverpool, l'Everton Football Club, que juga a la màxima divisió anglesa, la Premier League,
2: sí.
1: Doncs s'ha tret de la màniga una experiència per apropar les estrelles als seus fans.
2: Val.
1: I també per ingressar una milionada.
2: Ah, que s'ha de pagar per fer-ho.
1: Però tu què et pensaves? Que seria un concurs com els del Backstage?
2: Clar, que feien un sorteig i tu podies omplir un formulari. Jo ja m'estava mirant la samarreta de l'Everton i tot, que és xulíssima, de color blau.
1: És així blava, és xula,
2: sí.
1: És xula. Tu et pensaves que de cop et deien...
3: La vida és una tòmbola,
2: sí.
3: La vida és una tòmbola.
1: I et tocava ser futbolista per un dia, no?
2: Sí, clar, jo pensava, imagina't que em toca a mi, quina putada, perdó per la paraula,
1: sí.
2: Perquè sóc dolentíssima i jo distorsionaria totes les dinàmiques,
1: no,
2: els entrenaments
1: no, no, no.
2: I tot.
1: Doncs no, pot tocar-te aquesta experiència si pagues, evidentment,
2: Ah, val.
1: És una experiència exclusiva que et permet formar part de la dinàmica del primer equip durant tota una setmana.
2: Sí.
1: Què vol dir això? Anem a coses pràctiques,
2: a
1: no? Dorms a l'hotel oficial de l'equip.
2: Què dius ara?
1: Sí.
2: Pasta, aquí.
1: Bueno, clar, com 5 estrelles serà...
2: Aquí, trinco. D'aquells hotels que truques al servei d'habitacions i et pugen un caviar, Això m'encantaria fer-ho.
1: Uau! De cop t'he vist els Bridgerton a tu,
2: Home, és que m'encantaria.
1: La tia, de cop aquells hotels que truques i et pugen un caviar. La referència ha sigut com molt clara,
2: però
1: no?
2: Perquè és una cosa que es veu molt a les pel·lis
1: sí,
2: i que
1: sí.
2: Jo no he fet mai a la vida real.
1: I que aniries amb Bernús
2: sí.
1: A obrir, no? Just sortir de la banyera aquella
2: sí.
1: Que té amb vistes.
2: I vindrien amb un carret,
1: sí,
2: saps?
1: Sí, sí, sí.
2: I obririen així la tapa del
1: Pam.
2: Menjar. A favor.
1: Això et pot passar, sí. Després també comparteixes àpats amb els jugadors.
2: Amb nutricionista,
1: Correcte.
2: Menjar de qualitat.
1: Bueno, menjar de qualitat. Menjaries amanida gairebé cada dia, Andrea. No
2: però
1: sé si seria gaire bo.
2: Uns enciams, tu. Que no els has vist en la teva vida, segurament.
1: També viatges amb la plantilla.
2: Val.
1: Amb el vol, si hi ha desplaçament, etc etc.
2: El tema avions no m'acaba, veus?
1: Reps una equipació personalitzada i una samarreta assignada. És a dir, tu aniries amb el xandall de l'equip, que està guapa, la samarreta.
2: Sí, ja m'agrada, ja l'he buscat aquí, la tinc
1: és
2: vista.
1: Blava.
2: És preciosa,
1: sí, sí.
2: La veritat.
1: Per si això no fos poc, podeu entrenar a l'entrenament previ oficial al partit.
2: Això, veus? Això ja seria un desastre. A mi que em posin en una cantonada
1: bueno,
2: a fer...
1: Ja, però a recollir la pilota.
2: Sí, o a fer voltes així al voltant del camp,
1: no, home, no,
2: corrent i ja està.
1: Ja serien tocar la pilota.
2: Sí, doncs,
1: els entrenaments prepartit no es corre gaire, t'he de dir. Són més d'activació, són fàcils.
2: Saps què m'agradaria molt?
1: Què?
2: Fer l'entrenament de porters. Em crida molt l'atenció, això.
1: Foten unes gardeles als jugadors. No t'agradaria ser porter de les lligues professionals, ja t'ho dic.
2: Aquí et dono la raó.
1: Ja
2: no m'agradava ni el pati de l'escola.
1: Imagina't, doncs. Després també et deixen entrar al vestuari i escoltar la xerrada tècnica de l'entrenador.
2: Això sí que m'interessa. Aquest safareig sense càmeres.
1: També pots viure l'escalfament des de la gespa. O sigui,
2: val.
1: Pots estar allà amb els membres de l'estaf mirant com escalfen abans del partit.
2: Genial.
1: I vius el partit des de la banqueta amb tots els suplents.
2: Quina fantasia i veure què es diu a les banquetes des de que va sortir el vídeo aquell de Rodri.
1: De Rodri, del Barça.
2: Que feia aquelles declaracions
1: sí.
2: Del
1: València.
2: Del València.
1: Sí.
2: Ara m'interessa tant saber el que es diu a les banquetes dels futbolistes.
1: Clar, no sé si t'interessa tant saber...
2: El preu, no?
1: Quant costa aquesta experiència.
2: Ja està. Ja la meva fantasia a la merda.
1: Vols posar una xifra o te la dic jo directament?
2: Digue-me-la, va.
1: Val... 29.000 euros. Són unes colònies i et sents com un jugador, però has de pagar 29.000 euros per poder fer aquesta experiència.
2: Déu-n'hi-do,
1: eh?
2: Fem un crowdfunding
1: sí?
2: Entre els oients del Backstage.
1: Val.
2: Mira, mira, mira. Fem un crowdfunding, saps allò de demanar signatures i així? Sí. Llavors, reunim 29.000 euros i després jo vinc aquí i faig una secció sobre com és ser un futbolista de primera divisió.
1: 628, 414, 029. Quants diners estaríeu disposats a donar-nos perquè l'Andrea fes periodisme d'investigació?
2: Vinga, va, animeu-vos.
1: WhatsApp obert i ara fem un recompte, va.
0: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
1: Passen 10 minutets de les 8, arriben els Catarres amb Diumenge sense drama.
4: Ja comença a fer-se clar.

0: Diumenge, sense drama, la cançó dels Catarres que ens ha acompanyat durant tot l'estiu. I molta atenció, perquè celebrarem el 120è aniversari del RAC amb l'última gran festa de l'any, i seran els Catarres, els Buhos, els Tiets i Sopa de Cabra al Palau Sant Jordi el 23 de desembre d'aquest any.
1: Tots els dies que vindran.
0: No us perdeu l'última gran festa de l'any. Teniu les entrades a clippersmusic.org.
2: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Un minut i arribem a un quart de nou del vespre. Sou al backstage de Flashback i acabem de fer càlculs, una cosa que mai fem al backstage de Flashback, perquè just ara parlàvem d'aquesta experiència, no?, que ha posat en marxa i en venda l'Everton,
3: sí,
0: que pots viure una setmana com si fossis un jugador del primer equip, vius,
3: sí,
0: amb dinàmica del primer equip, i aquesta experiència val 29.000 euros.
3: 29.000 euros són molts,
0: sí,
3: però nosaltres ens hem posat a buscar la manera per costejar aquesta experiència, no?, perquè jo pogués anar i després fer contingut aquí al programa. És una manera molt bona de posar excuses quan fem coses que no es poden fer. Llavors, mentre pensàvem, hem rebut una nota de veu d'un oient, un missatge.
0: Ens ha il·luminat el camí.
3: Ens ha donat una molt bona idea.
0: Escolteu.
4: Hola, Flashback. Doncs mira, no sé quants oients som ara, però si siguéssim 29.000,
0: sí,
4: doncs un euro cadascú, no? Si teniu les dades, mira, a mi no em costaria, eh? Un euro, dos euros, tres euros, cinc euros, eh? Entre tots, repartim. Però bueno, això li hem de fer aquest regal, eh? A l'Andrea.
3: M'encanta que em vulguin fer aquest regal.
0: Està
3: seria
0: molt bé.
3: Un molt bon regal de Nadal,
0: tu diràs,
3: veus?
0: Està molt bé, perquè les dades ens diuen que cada dia som entre 30 i 40.000 oients.
3: Sí.
0: Llavors, això, un euro per cap, entre tots els que ens esteu escoltant ara mateix, i jo crec que tindríem aquesta experiència perquè tu te n'anessis a ser jugadora de l'Everton i després vinguessis aquí i ens diguessis, mireu, una setmana com a jugador o jugadora d'un primer equip d'un equip professional vol dir això.
3: Ojo, que si poséssim dos euros podríem anar-hi els dos, eh? Ojo, eh? Semblem la Lola Flores quan va demanar una peseta, per cada espanyol per poder pagar hisenda.
0: És veritat, tal qual. Doncs mira,
3: lo nostre és més divertit.
0: Obrirem aquest crowdfunding,
3: sí,
0: aviam si acaba sortint.
3: Sí,
0: va.
3: Sí, sí.
0: Un quart tocat de nou del vespre, arriba la cançó amagada.
2: La cançó amagada.
0: Aneu estalviant, per aquest euro que pagareu al backstage de Flashback.
3: És només un cafè.
0: Exacte.
3: Un cafè de menys.
0: Hem triat una cançó i l'hem traduïda al català i també hem posat dues pistes de so, un tall de la cançó al revés i també avui un fragment molt lent.
3: I com sempre, si creieu que sabeu quina és la cançó amagada, ens heu d'enviar notes de veu al 628-414-029 amb els tres requisits de sempre: nom de la cançó, nom de l'artista i cantar un trosset de la cançó.
0: Doncs va, WhatsApp obert, 628-414-029. Anem a descobrir les pistes. La primera, el tall al revés de la cançó, avui fa així.
3: Crec que és prou fàcil, eh?
0: Jo crec que avui es pot,
3: sí,
0: treure.
3: Sí, sí.
0: M'acaba de sorprendre, perquè passa allò de sempre, que la redacció és més difícil que aquí.
3: Sí, eh? Aquí t'ha semblat més fàcil.
0: Segona pista, Andrea, com diu la traducció avui al català?
3: Jo puc oferir-te una vida molt interessant, però depèn per tu. Què és interessant? Depèn de cada persona,
0: va,
3: això.
0: 628-414-029. Què ens estan dient els oients a través del WhatsApp?
3: Doncs mira, avui els oients estan tímids. Per exemple, tenim una persona que ens diu que és todo de ti, de Rau Alejandro.
0: No és Rau Alejandro.
3: No. I també, mira, ara ens acaben de dir que és de vi tirar més fotos de Bad Bunny.
0: Tampoc és Bad Bunny. Ho podeu seguir provant al 628-414-029. Anem a l'última pista. El fragment lent de la cançó amagada d'avui fa així.
3: Ho trobo que és més difícil el lent,
0: sí,
3: que el fragment al revés, eh?
0: Ostres.
3: Sí, sí.
0: En fi, aneu-ho provant. Va, la resposta de seguida al backstage de Flashback.
2: De 8 a 11. Backstage a Flashback. Andorra.
5: 96.0.
6: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
7: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
6: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
8: La zona històrica d'Escaldes-Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival.
5: Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Es Caldes en Gordany.
8: Andorra. 96.0.

0: En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Passant 6 minutets d'un quart de 9 del vespre, sou al backstage de Flashback i és moment per resoldre la cançó amagada d'avui. Abans les pistes, la pista al revés feia així.
2: Molt ben fet.
1: Has vist? Avui, però, crec que era bastant fàcil, la pista al revés.
2: Sí, eh?
1: I la traducció també, com deia avui.
2: Jo puc oferir-te una vida molt interessant, però depèn per tu què és interessant.
1: 628 414 029. Què ens han dit els oients a través del WhatsApp?
2: L'han encertat a través del WhatsApp.
3: Hola, Flashback!
1: Hola!
3: Soc l'Alma, 13 anys.
2: Hola.
3: Jo penso que és Vida de Rico de Camilo. Ja us vaig a cantar el fragment de la cançó.
1: Vinga, va.
3: No es vía de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para abrirte champaña, pero si cervecita en la playa. Ya es poco yo que yo te ofrezco con orgullo. Todo lo que tengo es tuyo. Gracias.
1: Riquitún, molt bé.
4: Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mi beso.
1: Hi ha hagut un tallet de l'estrofa que se l'ha menjat amb patates.
2: Però no passa res,
1: una
2: perquè
1: frase.
2: Ha cantat molt bé.
1: Ho ha fet molt bé, sí,
2: i han aparegut coros després per darrere.
1: Ens agrada molt això, el backstage.
2: Un factor sorpresa.
5: Hola, bona tarda.
1: Hola.
5: Crec que la cançó amagada és la cançó aquella de Camilo. De Camilo.
1: Quina?
5: Aquella de... Ai, com es diu?
1: A veure, va.
2: Com es diu?
5: Una vida muy interesante.
1: No.
5: No es vida de rico.
1: Això sí.
5: Pero se pasa bien rico. Si no me alcanza para la nena, te pongo abanico.
2: Molt ben salvat,
1: Sí, ho ha salvat, ho ha salvat cantant-la. Més.
3: Yo no tengo para darte ni un beso, pero sí puedo darte mil besos.
2: Ja està,
1: molt bé.
2: Ja tenia ganes de cantar, no?
1: La cantada i ja està.
2: Sí, sí, sí.
1: Ni hola ni res.
6: Soc la Maria i la cançó m'agrada d'avui és Vida de Rico de Camilo, que diu Yo te tengo para darte mis besos ni... No sé què diu, però és així. És
2: estava a velocitat normal, aquest àudio.
1: Sí, també. La gent vol ser la primera en enviar nota de veu perquè saben que si no, no sonen al backstage de Flashback i hi ha competició al nostre WhatsApp.
2: Això mateix, però la Maria ho ha aconseguit.
1: Ho heu aconseguit, sí, sí. Una cançó que surt tal dia com avui, un 22 de setembre de fa 6 anys.
2: En confinament
1: va sortir l'any 2020, sí, sí.
2: Hosti, jo la feia més antiga.
1: Camilo, amb aquesta que és Vida de Rico, que sona al backstage de Flashback perquè avui ha sigut la cançó amagada. Yo puedo...

0: Tuyo. No sé si existeix cançó més pastelosa al món que aquesta.
1: No, jo crec que no.
2: De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Estava enamorat Camilo el 2020 i ens ho feia saber amb aquesta cançó, que ha estat la cançó amagada d'avui. 3 minutets i 2 quarts de 9 del vespre, és moment de posar-nos seriosos i serioses i tractar l'actualitat. Per això us portem les notícies més interessants del dia, aquelles que encara no us han explicat.

0: Esteu conduint la mà al cap, no, eh? No sota fotem, no, hi, eh? No fotem.
1: Ara tothom deixant en el volant, no. Fent un movimiento sexy.
0: Els cotxes de Catalunya de cop fent esses
1: no, per favor,
0: perquè la gent està fent el movimiento sexy, saps? En fi, aquesta cançó per explicar-vos que la policia atura un tren per un avís de bomba que ha resultat ser un malentès amb un home que anava de públic a la revuelta.
1: Això és de veritat?
0: Això ha passat real, sí, sí, sí, a Madrid.
1: Vull saber-ho tot.
0: Resulta que un tren Alvia entre Salamanca i Madrid ha hagut de fer una parada extraordinària després que diversos passatgers hagin avisat a la policia d'una possible bomba a bord.
1: Però i els passatgers com s'han adonat d'una possible bomba? Perquè jo no sabria identificar-la.
0: Resulta que hi havia un passatger que parlava per telèfon. Fa molta ràbia la gent que parla per telèfon en llocs públics, sobretot al transport públic.
1: Sí.
0: I parla amb un to que saps perfectament què està dient, encara que estiguis tres vagons més enrere.
1: Sí, però també et dona contingut de safreig.
0: Ja, però...
1: Una vegada vaig escoltar una trucada d'una noia...
0: Moment, no, espera't, que canvio la sintonia i ara expliques.
1: Una trucada d'una noia al metro que li estava explicant a la seva amiga, que sí, ja no era amiga, estaven discutint, perquè s'havia liat amb el seu nòvio.
0: Oh!
1: Però tenia l'altaveu posat, no, perquè s'estava maquillant i, clar, tenia les dues mans ocupades maquillant-se i tenia el mòbil amb l'altaveu, t'ho juro per la meva vida, recolzat sobre les cames a la falda. I anava fent aquella trucada i tot el vagó estava, evidentment, atents a la trucada.
0: Sí.
1: Quan es va acabar de maquillar, va treure l'altaveu, va ser una merda.
0: I se'ls va acabar el safreig, el Lore es va quedar allà. Sí, sí. Home, un moment. Primer de tot, qui es maquilla el tren? Sí, sí, has d'anar molt
1: molta
0: tard.
1: Gent, molta gent, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, també sí, és veritat. Però segon, no fotis l'altaveu en aquell moment, no?
1: Bueno, a mi em va fer més alegre el viatge.
0: Ja ho veig, ja ho veig. En fi, el que ha passat és això, no? Que una persona estava parlant per telèfon, sí, un home, i estava cridant bastant. Què passa? Que la gent que estava al seu voltant, la resta de passatgers, han sentit mencionar la paraula bomba.
1: Però pots dir també... aquesta cançó és la bomba.
0: Bueno, doncs això és una mica el que ha passat.
1: Val, ai, quin greu.
0: Davant del dubte, es va activar el protocol de seguretat i la policia va pujar al tren per comprovar què estava passant. Els agents van anar directe al passatger, van inspeccionar l'equipatge i, evidentment, no hi havia res que s'assemblés a una bomba.
1: Però imagina't què et passa a tu, que estàs tan tranquil en el teu petit tren, en el teu seient,
0: sí,
1: i de cop entren quatre policies, ja, vénen cap a tu i et diuen que portes una bomba a la motxilla. Jo pensaria, merda, m'han posat una bomba a la motxilla.
0: Me l'han posat a mi, no?
1: Sí, clar, sí, clar, clar.
0: Sí, sí, l'home no s'adonava absolutament de res i resulta que el misteriós passatger tenia una explicació molt innocent per aquesta confusió. Ell viatjava a Madrid perquè anava de públic al programa de David Broncano, La Revuelta.
1: Sí.
0: I estava parlant precisament amb un amic per telèfon,
1: val,
0: i li estava dient que el programa de Broncano, que La Revuelta, era la bomba.
1: No!
0: O sigui, no, aquesta és aquest ha estat el malentès i per això la policia ha pujat intentant desactivar una bomba en un tren quan, evidentment, la bomba no existia.
1: Quin greu. Mira, jo que sóc experta en posar-me en converses alienes,
0: sí,
1: de la gent al metro, per WhatsApp, fins i tot, per telèfon, entera't bé del safreig, perquè el que no pot ser és que escoltis tres paraules
0: mitges,
1: i mobilitzis,
0: no?
1: Els, clar, cossos de seguretat de l'Estat.
2: Rata immunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho.
0: L'intenció amb aquesta, perquè una rata enorme ha entrat en una habitació de l'Hospital Puerta del Mar de Cádiz.
1: Què dius?
0: I ha saltat a sobre, no, d'un pacient,
1: no,
0: que estava a la secció de cardiologia.
1: No. Mira, em passa això, a mi m'han de reanimar els metges. Apreto el botó aquell, saps que hi ha un botó per cridar.
0: Sí, sí. Han aconseguit que aquell home estava acabat d'operar.
1: Ai, no, no,
0: han,
1: no,
0: aconseguit,
1: no,
0: que li funcionés bé el cor i llavors la rata li ha tornat a espatllar.
1: Hòstia, és que les rates salten moltíssim. Has vist mai una rata saltar?
0: I que van superràpids, que sí, que sí.
1: Agafen com carrerilla,
0: sí, sí, sí, sí,
1: i fan salts. És increïble.
0: Una rata de grans dimensions, i que la notícia digui de grans dimensions és que era molt gran, molt grossa, es va colar en una habitació de la tercera planta de l'Hospital Puerta del Mar de Cádiz.
1: I com va pujar fins a la tercera planta?
0: Va saltar, va saltar.
1: Per la finestra, no?
0: O per l'ascensor.
1: Però aquesta... Aviam, un moment. La,
0: què,
1: rata va pujar a l'ascensor, va apretar el botó del 3 i et va dir, a quin vas?
0: No,
1: jo el 3, i tu vas dir, ah, jo el 4. I van pujar junts.
0: No sé, no sé com va aparèixer, jo què sé.
1: És
0: la rata
1: raro.
0: Era molt espavilada.
1: És,
0: sí,
1: molt,
0: sí,
1: raro, això.
0: Doncs va saltar directament al llit d'un pacient de cardiologia que s'acabava de sotmetre una operació, és a dir, l'acabaven d'operar. El pacient estava tan tranquil·lament recuperant-se quan de cop apareix el rosegador a l'habitació, li salta sobre el llit i després va sortir corrent i, a més, es va amagar darrere del sofà on hi havia assegut un familiar seu. Per tant, tothom allà espantadíssim i immobilitzat, la veritat.
1: Ja podia haver saltat a sobre d'algú que tenia angines. Va anar a buscar el pitjor pacient.
0: Sí, sí. La família es va quedar amb una barreja entre espant i incredulitat. Fins i tot van poder gravar l'escena, hi ha vídeo del moment, i el més preocupant és que, segons el sindicat de la UGT, no seria un cas aïllat.
1: No, no.
0: Ja havien alertat a principis d'agost que hi havia bastants rosegadors en zones d'aquest hospital, inclosos els soterranis i fins i tot la cuina. És a dir, potser, saps abans que parlàvem d'aquest hotel de l'Everton luxós, doncs potser anaves a l'hospital, destapaves el menjar i t'hi trobaves una rata dintre.
1: Quin horror, però allò dels soterranis encara li trobo el sentit. La cuina, depèn a quina planta estigui, podria tenir sentit, però és que el que em xoca més és això, que la rata hagi pujat fins a la tercera planta.
0: Doncs mira, aneu en compte si trobeu rates, perquè, bueno, si us acaben d'operar i us acaben d'operar del cor, pot ser que s'us pari de l'espant de trobar el rosegador.
1: No, i si trobeu rates també vigileu, perquè salten, eh? Salten, salten, es poden agafar la teva cama.
0: I ara canviem una mica de registre, anem a una notícia una mica menys escabrosa, però sí que té la seva cosa, el seu què, eh?
1: A veure.
0: I és que una banda de heavy metal, Christia...
1: El titular fins aquí ja és bastant curiós, eh?
0: Ha demandat a Netflix per la marca K-pop Demon Hunters.
1: Què?
0: La banda de metal cristià Demon Hunter, que són de Seattle, han denunciat a Netflix pel nom de la pel·lícula, K-pop Demon Hunters, perquè consideren que està provocant confusió entre els seus fans i els fans de la pel·lícula.
1: Home, és que pot portar a confondre. Tu imagina't que ets un metalero cristià, busques Demon Hunter i et surt Golden.
0: Doncs resulta que Demon Hunter existeix des de l'any 2000, porten més de 25 anys fent discos, concerts i merchandatge amb aquest nom, no? El problema és que K-pop Demon Hunters és un fenomen mundial i, segons la banda, hi ha gent que no té gaire clar a què pertany una cosa i a què pertany una altra. En aquesta demanda expliquen, per exemple, que una persona va comprar entrades per valor de $500 per veure Demon Hunter, pensant que eren entrades per a un concert de les K-pop Demon Hunters, i que quan se'n va adonar va demanar el reemborsament immediatament perquè no volia anar al concert de metal cristià.
1: Clar, també et dic, van cars, aquests metals cristians, perquè 500 euros una entrada, això és el que et costa.
0: Entrades per valor de $500. Això vol dir que va comprar moltes entrades.
1: Bueno, devia comprar moltes,
0: bueno,
1: llavors.
0: Bueno, clar, per tota la família, sí.
1: Per tots els cosins, no? Que ja s'havien preparat amb la trena lila, aquella postissa.
0: I ells anaven a veure metal cristià, sí.
1: Ai, no.
0: També han assegurat que un productor de televisió va contactar amb la banda pensant que tenia alguna cosa a veure amb la pel·lícula.
1: Ai, no, quin greu.
0: I la banda ara demana que Netflix deixi d'utilitzar aquest nom per fer música, concerts i merchandatge, i també reclamen una indemnització. Netflix, per la seva banda, de moment estan dient, mira, nois, si us confonen és que realment la gent no s'està assabentant ben bé de la pel·lícula i creuen que aquestes acusacions de la banda, doncs, no tenen cap mena de fonament.
1: Ha passat d'altres vegades amb aquest tipus de denúncies que si tu demostres que amb el producte nou que has creat, en aquest cas el que ha vingut després són les K-pop Demon Hunters, si demostres que quan ho vas crear no tenies la intenció de plagiar o de fer-te passar per l'original, en principi t'absolen i no has de pagar res.
0: Jo crec que aquí sortirà bastant absolt Netflix, però clar, entenc també la banda que diguin, tu, ara m'estan venint famílies amb nens i nenes de 14-15 anys que em venen allà i no entenen absolutament res.
3: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
0: Dos quarts i mig de nou del vespre arriben Joan Dausà i Mamaduixa amb Papi Posa-la al disc. Peus a la

0: Valentina, porta l'ukulele.
1: Una de les cançons de l'estiu, papi, posa-la al disc, que també ha passat pel número 1 de la llista de Flashback.
2: A Flashback, només èxit.
3: Només èxit.
2: Al backstage, només accés. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
1: 2:15 de 9 del vespre, sou al backstage de Flashback i arriba el moment d'una de les seccions que més us agraden, el sondeig amagat. Us direm un percentatge que s'amaga i haureu d'esbrinar a què correspon.
4: Podeu participar a través del nostre WhatsApp al 628 414 029.
2: Participa al backstage. Envia la teva nota de veu al 628 414 029.
4: I avui el percentatge amagat és el 94% dels ciutadans.
1: Déu-n'hi-do.
4: Gairebé tothom.
1: Sí.
4: No, aquí no val lo de...
1: 9,4 de cada 10, no?
4: 9,5 de cada 10, clar.
1: No, 94 de cada 100.
4: Veus, aquí sí. Aquí quadra més.
1: Mare de Déu, senyor. En fi, va, anem a les pistes, d'acord? Avui el 94% dels ciutadans, aquest és el percentatge que s'amaga. Com sempre, 3 pistes i WhatsApp obert perquè hi dieu la vostra. La primera pista diu així. El 94% dels ciutadans tenen una cosa.
4: Per tant, una cosa que aparentment tenim tots.
1: Gairebé tothom.
4: O gairebé tots.
1: Exacte.
4: A una classe d'universitat, de l'autònoma, que hi ha 100 estudiants més o menys, és una cosa que tindríem tots menys un. Saps?
1: No, menys 6, coi.
4: Ah,
1: si són 600 estudiants, Andrea, per favor.
4: Hòstia,
1: no fotem. El 94% dels ciutadans tenen una cosa, d'acord? Anem a intentar descobrir què és aquesta cosa. La segona pista diu així. No és una cosa física, d'acord? No és un objecte, per exemple.
4: Mm-hmm.
1: Té a veure amb la seva personalitat i amb la seva forma de veure el món.
4: Val.
1: Hem quedat que el 94% dels ciutadans tenen una cosa i que aquesta cosa no és una cosa física, sinó que té a veure amb la seva personalitat i amb la seva forma de veure el món. 628 414 029. Andrea Romera, què ens estan dient els primers whatsapps de la nit?
4: Comencen a arribar alguns whatsapps, eh? Mira, hi ha una persona que ens diu que tenen son sovint.
1: Que tenen son.
4: Podria ser jo, perfectament.
1: Bueno, i el 94% dels ciutadans pot ser, sí,
4: Pot ser que algun dia tinguem son,
1: tots.
4: També ens diuen que tenen imaginació.
1: Val.
4: Que tenen alegria.
1: Ahà.
4: Bueno, poden tenir moltes coses.
1: Poden ser totes aquestes que esteu dient. Seguiu provant. 620...
4: Que tenen miopia, ens diuen també.
1: Mira, també, la seva forma de veure el món.
4: Sí.
1: És molt bona, bona. 628 414 029, podeu seguir provant. Última pista que us donem avui, va. A veure si amb aquesta sortiu de dubtes. Diu així, per aquest motiu, aquest 94% creu que té un tarannà positiu.
4: Aquí ja la miopia no podria ser.
1: No, exacte. No. Per aquest motiu, aquest 94% de la població creu que té un tarannà positiu. D'acord? WhatsApp obert. Fem un repàs a les pistes, Andrea.
4: Primera pista. El 94% dels ciutadans tenen una cosa.
1: Val.
4: Segona pista. No és una cosa física. Té a veure amb la seva personalitat i forma de veure el món. I tercera pista. Diu, per aquest motiu, aquest 94% creu que té un tarannà positiu.
1: Vinga, va, 628 414 029. Avui no és fàcil, eh? Notes de veu al nostre WhatsApp i de seguida resolem. Què tenen el 94% dels ciutadans? D'acord?
4: Notes de veu, eh? Sobretot.
1: 628 414 029. Ara us escoltem.
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
1: Abans sona la graciosa.
5: Ella ja! Ella ya.
6: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Elvis Crespo con Quevedo.
7: Hola, soy Quevedo.
6: Esto es...

0: d'una banda Quevedo, de l'altra Elvis Crespo, per fer una de les més destacades d'aquest estiu, que avui a la matinada deixem enrere.
1: Per què?
0: Avui s'acaba oficialment l'estiu.
1: Ah, pensava que deies la graciosa.
0: No sé si és a les dues o les tres de la matinada, ara no ho sé.
1: Ah, jo tampoc.
0: Comença oficialment la tardor, per tant...
1: Mira, ja va tocant, eh?
0: Ai, mare de Déu, Andrea, per favor.
1: Aquest entretemps raro no t'aclares. O ets estiu o ets tardor, ja està.
0: Doncs seguirem amb aquest entretemps raro, pel molt que ens diguin que és tardor, ja t'ho dic ara, sí.
1: Que et xafa guitarres, tu.
2: Sou al backstage de Flashback, fins a les 11 de la nit, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Jo sóc com els figaflaues, que no s'acabi, però escolta'm, se'ns ha acabat, ja està, s'ha acabat.
1: Per cert, és a les dues de la matina de la península i a la una a les Canàries.
0: Molt bé. Va, que hem de resoldre el sondeig amagat d'avui. A través del WhatsApp ja heu dit la vostra.
1: Sí.
0: Avui estàvem preguntant-vos per al 94% dels ciutadans. Fem un repàs a les pistes, Andrea.
1: Les pistes deien, el 94% dels ciutadans tenen una cosa.
0: Sí.
1: No és una cosa física, té a veure amb la seva personalitat i forma de veure el món. I per últim, l'última pista deia, per aquest motiu, aquest 94% creu que té un tarannà positiu.
0: 628, 414, 029. Què ens han dit al WhatsApp?
3: El que té la majoria de la població
0: sí.
3: És l'optimisme.
4: Hola, som l'Anna i la Lucía i estem
0: Hola.
4: Tornant a casa ja d'un llarg dia. Ai, i pensem que el 94% de la població té bon gust musical i més si escoltem Flashback.
0: Home!
4: Petons, adéu!
5: Bona tarda!
0: Hola!
5: Jo crec que és l'optimisme. Jo en tinc molt, eh? Jo en tinc molt. Els lletjos en tenim molt.
1: No,
0: els
1: no.
0: Lletjos en tenim molt!
5: Bueno, que és tinc sort, gràcies.
0: Hòstia!
6: Bona tarda, Flashback.
0: Hola,
6: el meu fill Damià diu la imaginació.
7: El que busquem és l'optimisme.
8: Hola, Flashback.
0: Hola.
8: Soc la Laia i crec que el 94% dels ciutadans tenen un somni.
1: Ah, un somni.
9: Això segur que és a l'internet, eh?
0: L'internet?
1: L'internet.
0: Doncs ja està, fins aquí. Aquestes han estat algunes de les respostes al 628-414-029. Moltes opcions diferents.
1: Sí.
0: N'hi ha hagut una que s'ha imposat.
1: Sí, molta gent ha dit l'optimisme.
0: Sí.
1: Ens apropem, però no acaba de ser la resposta correctíssima.
0: Us hem de dir que avui ningú al nostre WhatsApp, ni les notes de veu que hem sentit, ni les que no hem escoltat en directe, però nosaltres sí que hem preescoltat,
1: sí.
0: Han encertat la resposta correcta. No tenim cap encertant al sondeig d'avui.
1: No. Anem a dir, no?, quina és la resposta,
0: Vinga.
1: Així sortim de dubtes. Doncs la resposta és que el 94% dels ciutadans té un bon sentit de l'humor.
0: Ja us hem dit que era bastant, bastant difícil de clavar-la avui,
1: sí,
0: de dir-ho exactament, però gairebé tots els ciutadans, el 94% dels ciutadans creuen que tenen un bon sentit de l'humor. Déu-n'hi-do, eh?
1: Això surt d'una enquesta del CIS. La xifra concreta és el 93,6%.
0: Déu-n'hi-do.
1: I el 93,6% dels enquestats han dit que tenen un bon sentit de l'humor. Clar, això és el que han dit ells. Ara hauríem de veure el seu sentit de l'humor. Potser no el compartim i creiem que molt bo no és.
0: O ara hauríem de veure si els hi fan una broma pesada, què tal.
1: Clar.
0: O si es creuen graciosos i realment el que fan és fer mal a l'altre, per exemple. Vull dir... Sí,
1: moltes capes en aquest
0: moment. El tema del sentit de l'humor és complicat, però a partir d'aquí, a partir d'aquest sondeig amagat d'avui, tenim una pregunta per vosaltres.
1: Clar, nosaltres volem posar a prova el vostre sentit de l'humor
0: sí.
1: I us demanem que envieu notes de veu al 628-414-029
0: sí.
1: Explicant-nos acudits. Poden ser acudits bons, poden ser dolents. Jo penso que els acudits dolents, a vegades, de tan dolents, són millors que els bons.
0: Si són molt dolents, farem això. Val? Us donarem aquest, el certificat del backstage. Amb notes de veu, acudits molt bons, acudits molt dolents, que no siguin molt llargs, si pot ser, això sí.
1: No, home,
0: si ens envieu una nota de veu de 3 minuts, probablement no sonarà d'acord. Intenteu que sigui una mica resumit l'acudit i així, escolta'm, riem una mica tots avui que s'acaba l'estiu.
1: És veritat, és un bon moment per riure. Us volem posar a prova, això, acudits 628-414-029.
2: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
0: Notes de veu al Backstage, 628-414-029. Expliqueu-nos acudits avui, va. 9 minutets i les 9, arriba Kelly Saia i aquesta que es diu He perdut el nord.

0: Atenció amb aquesta i atenció al recorregut que li espera Flashback, Kelly Saia, i aquesta que es diu He perdut al nord.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: 5 minuts i ens plantem al punt de les 9 del vespre. Sou al backstage de Flashback. Avui hem descobert que, segons una enquesta del CIS, el 96% dels
2: 94.
0: Ciutadans... 94% dels sí. ciutadans doncs consideren que tenen un bon sentit de l'humor
2: sí.
0: i arran d'això us estem preguntant per acudits. Quin és l'acudit que us fa més gràcia o quin acudit coneixeu que sigui o molt bo o molt dolent, d'acord? Que ens intenteu sorprendre amb un acudit.
2: El nivell està alt, eh? El WhatsApp, aviam. Atenció.
3: Hola, Flashbacks.
0: Hola.
3: I el meu acudit és... Un hombre va a la farmacia y le pide a la dependienta, perdona, ¿tienes pastillas para el cansancio? Y la dependienta le responde, no, están agotadas.
2: T'he de dir que som un públic fàcil, eh? Nosaltres dos.
0: Ens costa molt poc riure.
2: Ens riem per qualsevol tonteria.
0: Sí, sí, 100%. Mira, espera't un moment. Farem una cosa i és que ens posarem més en situació encara. Què més ens diuen?
2: A veure.
4: Hola, em dic Ivan de Vilanova i la Geltrú.
0: Hola, Ivan.
4: I el meu acudit és...
0: A veure.
4: Per què estan el ganivet i la forquilla a l'hospital? Perquè la cullera supera.
2: A tu et fan un joc de paraules i et guanyen ja. Per molt que sigui la pitjor tonteria del món.
0: A mi em poden. T'ho juro que els jocs de paraules poden absolutament amb mi. Vinga, una altra, va.
5: Hola, som l'Edna i la Bruna. I el nostre acudit és per què els de l'EPE aparquen els morts amb el cul a fora?
0: Què?
5: Per aparcar les bicis.
0: Oi.
2: Hosti, aquests nens van molt forts, eh?
0: Sí, per...
2: He de dir que m'ha fet molta gràcia, aquest. Molt bé, molt bé.
0: Ostres, sí que hi aneu, sí. Ah, sí, Déu-n'hi-do. Sí. Va, una altra.
6: Hola, Flashback.
0: Hola.
6: El nostre acudit és... Bandos i que vol dos.
0: No fotis.
6: Ha, ha, ha, ha.
0: Home, no. Home, hem de pujar una mica el nivell aquí, eh?
2: A veure si la gent envia més missatges.
0: Doncs va, WhatsApp obert, 628-414-029. Avui estem preguntant-vos per acudits. Quin és l'acudit que us fa més gràcia? Acudits que no siguin molt llarg, molt llargs, perquè si no els podrem posar. Però ens els envieu amb notes de veu al 628-414-029 i de seguida hi anem. Arribarem a les 9 amb el número 1 de la llista Another 54 Ultra i aquest Talk to You.
1: El que faig té per què escoltar el silenci.

0: Ahir us vam explicar que la residència de Shakira a Madrid no ha començat amb bon peu, amb el millor peu possible. Hi ha hagut bastantes crítiques, però escolta'm, segur que ho solucionaran i que ho seguirà petant dalt de l'escenari. Aquesta no hi faltarà, eh? Al costat de Burna Boy, Die Die, sona el backstage de Flashback, ara mateix les 9 i 3 minuts.
1: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
0: Estem graciosos avui al Backstage de Flashback, trobo, eh?
2: Avui ens traslladem al circ.
0: Una mica, la veritat és que sí.
2: Al final, allò d'esmorzar pallasso ens ha servit per alguna cosa.
0: Bueno, és que tu avui has esmorzat bastant de pallasso, eh?
2: Avui dues tasses jo,
0: avui,
2: de pallasso.
0: Ja no sé què m'has dit aquest matí, però només aixecar... O sigui, només obrir l'ull, he rebut un missatge teu que ja feia tota la pinta que avui estaria sembrada.
2: He fet un joc de paraules entre el cognom d'un company de la ràdio...
0: Ah, és veritat. I meravella, sí.
2: I meravella,
0: sí.
2: Que has dormit molt bé tu avui.
0: Exacte. 6:20... Moment. Parlem-ho. O sigui, per què he dormit bé avui, saps? Que aquí...
2: Que estàs molt afectat, perquè el Marc Frigol està molt afectat, perquè es pensa que li estic dient que ha dormit bé i que tots us creureu que és perquè ha tingut una cita
0: que
2: de dormir
0: acompanyat o així. No, tant de bo. Saps? Però no.
2: No és per això. És perquè has estrenat llit.
0: Perquè he estrenat el pis, sí. I llavors, doncs per això, que vas dient aquí que he dormit molt bé i tal, i sembla realment que hagi tingut una nit de campionat, i no, la veritat és que no.
2: He dit coses molt grosses de tu, com perquè ara et preocupi que hagi dit que has dormit bé. Em sorprèn.
0: No, mira, doncs he dormit molt bé, però no és pel que us penseu.
2: Però sol.
0: El dia que dormi acompanyat també ho sabreu, si ho sabeu tot de nosaltres.
2: Sí,
0: si és que al final ho esbombem tot, sí. Va, 6:28, 4:14, 0:29, avui us estem preguntant per acudits. Quin és l'acudit que us ha fet més gràcia? El que, no sé, que és el més dolent, el més bo que sapigueu, ens el dieu amb nota de veu i els posarem, mira, com aquests, va.
3: Diu que es troba un amb Jesucrist pel carrer i li pregunta, diu, oye, Jesús, l'última cena esta que hiciste,
0: sí.
3: Diu, te salió cara. Dice, no, me salió cruz.
0: No!

0: raó aquí, Jesucrist, eh?
1: Sí, estava malament, Jesucrist. Més.
2: Hola, Flashback.
1: Hola.
2: Això són dos pagesos que estan al camp i veuen un omni. I un diu a l'altre, ostres, que van a Venus. I l'altre diu, pues vamos a esconder-nos. Adéu, macos.
1: Adéu, estimada.
0: Que m'ha fet molta gràcia, eh?
1: Oh, uau, déu-n'hi-do, eh? El nivell està pujant per moments al WhatsApp del Backstage, al 628-414-029. Va, més, més.
3: Hola, sóc l'Eric.
1: Hola, Eric.
3: El meu acudit és, sabeu com es diu mocador en japonès?
1: Com?
3: Sakamoko.
0: Molt bé, Eric.
1: Bona, Eric.
4: Hola, Flashback.
0: Hola.
4: Em dic Ona i aquest és el meu acudit.
1: Vinga, va.
4: Lo siento, senyora, pero su marido ha muerto. No me joda, no me joda ni me joda, ¿verdad? Se murió.
1: No, no, no, no.
0: No te lo esperabas, eh?
1: Absolutament no. Hosti, que bo. Aquest ha sortit un moment i no l'he preescoltat i m'ha fet molta gràcia.
0: Sorpresa.
1: La
3: Hola, Flashback, soy la Caral i el meu acudit és... ¿Qué le dice una gallina depresiva a otra?
1: Ay.
3: Necesitamos apoyo.
1: No. Déu-n'hi-do, eh? El nivell està pujant per moments, eh?
0: Està molt alt. Jo no esperava riure i estic rient al final, eh?
1: Més.
5: Hola, Flashback, sóc l'Aran. I el meu acudit és... Sobre el taló i es veu un barrufet ensenyant el cul. Com es diu l'obra?
1: Com?
5: El verano azul.
1: No!
5: Adéu, molts petonets, ens veiem.
0: Ens veiem, sí. Però aquest és molt típic, no l'havia sentit mai.
1: No l'havia sentit, t'ho juro. Oh, que bona.
0: Avui el Festival de l'Humor, el Backstage.
1: No, jo estic gaudint com un nen petit, t'ho juro.
0: No, ja et veig. Ja.
1: És que, a més, mira, escolta això, escolta això. El verano azul, m'ha fet bastanta gràcia.
0: Ho estic visualitzant ara i és una imatge zero agradable.
1: Sí,
0: eh?
1: totalment.
0: El cul, Doraemon,
1: el cul dels barrufets aquí, sí. No ens agrada, no ens agrada. Més, si voleu enviar-ne més, sí. 628-414-029, teniu el WhatsApp obert. Avui Festival de l'Humor al Backstage de Flashback. 628-414-029, expliqueu-nos acudits, va.
6: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
1: De seguida us escoltem, abans arriba Gorra Neta i aquesta proposta que és nova i que es diu Marta.
7: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: S'enganxa de balena, gorra neta, i aquesta proposta que es diu Marta, al backstage de Flashback, 5 minuts i un quart de 10 de la nit.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Estan arribant moltíssimes notes de veu al backstage de Flashback. Avui molts acudits curts. Ens en podeu seguir enviant al 628-414-029. Estem rient bastant, eh?
2: Estem rient molt. I no paren d'arribar whatsapps.
0: Em noto el coll com... Saps com quan t'estàs a punt de quedar afònic? De cridar, de riure.
2: Sí.
0: I m'ho estic notant. Ja estic bevent més aigua del compte. De seguida hauré d'anar al lavabo 100%.
2: Saps quan et fa mal com el clatell?
0: Sí.
2: De riure, que se't fa una arruga aquí al darrere.
0: Perquè fas com cops de cap,
2: sí,
0: quan rius. Sí,
2: doncs
0: sí.
2: Una mica aquesta és la situació, eh? Ara mateix.
0: Ara mateix estem així, una mica més, i hem de demanar hora a urgències al backstage de Flashback. En fi, de seguida us escoltem avui acudits al backstage de Flashback abans del millor moment del dia.
2: Abans arriba el millor moment del dia,
0: sí.
2: El moment del safareig al backstage de Flashback. Safareig vintage, el d'avui.
0: Home!
2: Avui toca tirar una miqueta enrere.
0: N'hem parlat bastant, d'això.
2: Sí, tant que n'hem parlat. A ningú li sonarà de nou, perquè és una cosa que s'ha comentat molt a nivell estatal, fins i tot.
0: Totalment.
2: O mundial. Safareig vintage mundial, avui.
0: Safareig vintage mundial.
2: Sembla un joc de paraules.
0: Cafè amb llet de vena.
2: Sí, una mica això, eh?
0: Mundial? Se n'ha parlat arreu del món?
2: Home, sí, perquè aquesta gent té molts fans, internacionalment.
0: Creus? Carai, carai.
2: Sí. Toca desenterrar el safareig entre Leire Martínez i La Oreja de Van Gogh. Por eso espera con la carita empapada que
0: llegaras con rosas, mil rosas para mí. Ens encanta perquè sempre que parlem d'aquest lore, d'aquest safareig, significa que podem posar cançons de La Oreja de Van Gogh i això sempre és una molt bona notícia.
2: És una molt bona excusa parlar d'això per posar aquesta música. Doncs tot comença fa uns dies, unes setmanes fins i tot et diria. Va tornar el run-run del conflicte entre Leire Martínez i La Oreja de Van Gogh i va ser perquè a la gala Premios Juventud, Amaia Montero, que és l'actual vocalista de La Oreja de Van Gogh,
0: sí,
2: va fer unes declaracions bastant polèmiques que es van entendre una miqueta com un dard directe a Leire Martínez.
0: Mira, escoltem aquestes declaracions.
3: La Oreja de Van Gogh es la historia de amor más bonita del mundo. Ruptura, vuelta... O sea, si tú rompes y vuelves a casarte, es porque el amor es...
4: verdadero.
3: Absolutamente. Que el amor verdadero es tan solo el primero. Y entonces, claro...
0: Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Clar,
2: a veure,
0: es poden interpretar, eh?
2: El amor verdadero es tan solo el primero és un vers de la cançó Roses, que sentíem abans.
0: Sí.
2: Això, si ets fan de La Oreja de Van Gogh, ho saps. Però és que aquest vers de Roses continua dient «Los demás son solo para olvidar». Llavors, si ja d'entrada dir aquesta frase queda una mica raro i pot sonar una mica despectiu de cara a la vocalista que va venir després, si ens ho agafem de la manera de «No, és que ha fet referència a la cançó». És que si mires la cançó...
0: La lletra just, de la cançó...
2: Clar, clar. La frase que ve al després és encara pitjor.
0: Totalment,
2: que
0: totalment.
2: Que la idea inicial.
0: Ostres.
2: És com una mica... La sensació que dona és que parla de Leire com un parche per oblidar-la a ella, Amaia Montero, que va ser la primera vocalista, no? Mm-hmm. L'amor verdadero. És bastant lleig. O almenys jo ho trobo lleig, personalment.
0: 100%, 100%.
2: Però Leire va respondre això. No

0: ens va venir a presentar aquesta cançó, sí, l'Aire Martínez, del backstage de Flashback. Teniu l'entrevista penjada al nostre canal de YouTube. I va ser simpatiquíssima, la veritat.
1: Fa pinta de ser molt maca, la veritat.
0: De debò que una persona amb les idees molt clares venia aquí a jugar, s'ho va passar molt bé, i de debò que va entrar tot el que li van preguntar. És una entrevista que crec que realment val molt, molt la pena. Ens va sorprendre molt positivament.
1: Doncs l'Aire va respondre aquestes declaracions de Maya Montero, ho va fer en un concert, i va dir: aquesta cançó li dedico a tots els que, com jo, no hem estat el primer amor d'algú. D'aquesta manera, l'Aire Martínez li torna el dard a Maya Montero i respon a aquestes declaracions de l'amor verdadero es tan solo el primero.
0: Clar.
1: El que passa és que quan pensàvem que ja tot estava dit, ahir mateix la marca Braun, una marca de productes de depilació, va llançar un anunci, un spot publicitari, amb l'Aire Martínez com a protagonista. Llavors, jo no vull dir res, no vull fer cap mena d'espoiler, vull que escolteu aquest anunci.
0: Anem a escoltar l'anunci de Braun, va. No paguen, per cert.
1: No.
2: Hay un momento en la vida en el que te lanzas a ir por libre. A veces no tienes claro cómo empezar, pero acabas aprendiendo a hacer las cosas a tu manera. Tú solita y sin más manos. Al final se trata de confiar en el proceso y ver cómo, poco a poco, recibe resultados. Bendito momento en el que decidí ir por libre.
0: ¡Oh!
2: ¿De qué os pensabais que estaba hablando?
0: ¡Oh!
1: És molt gros, això. És molt gros.
0: Està molt ben trobat. O sigui, em sembla una campanya de màrqueting excel·lent. Clar. Amb el quan parla això de les mans, que bé no tenir tantes mans al voltant,
1: sí.
0: Que bé no tenir-los aquells pelatrecos al voltant. Oi.
1: Clar, el missatge d'anar per lliure, que és com el que ven aquesta campanya, és perquè fa referència que en principi l'Aire es depila sola a casa amb la màquina de Braun i no té tantes mans a sobre com quan vas a depilar-te, doncs a fer-te la cera al típic lloc de depilació, no? I tens allà la gent que et depila. Però tots entenem el doble sentit d'aquest missatge. És claríssim, és que no hi ha cap mena de dubte, no?
0: Uf, em sembla boníssima la campanya, la veritat, eh?
1: A més, a l'espot encara hi ha com més pistes cap a l'oreja de Van Gogh, perquè si el veus, no només si el sents, veus que l'Aire recrea la portada del disc Lo que te conté mientras te hacías la dormida, que és aquella portada on veiem a Maya Montero estirada sobre el llit. Doncs no sé si t'has fixat que al principi sona una alarma. Sona una alarma i se suposa que l'Aire Martínez es desperta. Doncs la primera imatge que veiem d'aquest spot és l'Aire Martínez dormint amb la mateixa posició i amb el mateix enquadrament del disc.
0: És aquell disc blanc, no?
1: Sí.
0: Tot molt blanc, amb una mica com tons
1: com
0: verds
1: groc,
0: o verdosos.
1: Sí. Doncs és el mateix enquadrament d'aquest disc, de Lo que te conté mientras te hacías la dormida, però veiem l'Aire Martínez dormint, sona l'alarma i la para.
0: Amb aquest inici.
2: Hay un
0: I aquí tenim l'Aire Martínez estirada, recreant la portada. Fort, uau.
1: Això mateix.
2: No claro com
1: I després es veu que treu d'un gerro unes flors que estan mortes, que estan podrides, les talla i les canvia per unes flors fresques.
0: Buah, increïble, eh? Déu-n'hi-do.
1: Llavors, tenim que l'Aire s'ha pronunciat després d'aquesta campanya.

0: Òbviament, tots sabíem que això es comentaria moltíssim. Ella també ho sabia quan va gravar la campanya. I la gent de 10 minuts ho ha fet molt bé i ha pogut parlar amb ella aquestes últimes hores. Llavors, el que diu Leire és que això, que sabia que tothom en parlaria, però destaca que l'objectiu de les campanyes publicitàries és justament aquest, no? Cridar l'atenció i totalment, que la gent en parli, que és el que estem fent nosaltres ara mateix al backstage.
1: Totalment.
0: A més, Leire afegeix que és una campanya que s'ha fet de manera respectuosa al 100% perquè no va contra ningú. I a més, en aquestes declaracions a 10 minuts, Leire també diu: jo sóc la primera que ric de mi mateixa i crec que l'humor és una cosa que no pot faltar en la vida.
1: Te deia una cosa, sí que és respectuosa, però va buscar el doble sentit, sí, va buscar ser punyent. No va contra ningú, però tu, Leire, t'has embutxacat una pasta. Ara, dit això, 100% a favor que es facin aquest tipus de campanyes.
0: A nosaltres ens encanten.
1: 100% a favor.
0: I a veure si reaccionen d'alguna manera a Maya Montero o els músics de l'Oreja de Van Gogh, perquè evidentment va cap a ells, això. M'agradaria veure què en pensen.
1: Té tota la pinta que aquest safareig serà completament immortal.

0: Passant 4 minuts d'un quart de 10 de la nit, fem una petita pausa i de seguida us escoltem el 628-414-029 amb més acudits.
1: De 8 a 11, Backstage, a Flashback.

0: Karol G, Jude Lyne i Rosowski, que han fet un tros d'èxit aquest Baby Wow al backstage de Flashback.
1: De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: 5 minuts mal comptats i 9:45 de la nit. Arribarem a l'equador del programa. Recordeu que som fins les 11. Avui que hem descobert que el 94% de la població el que fa és creure que té un bon sentit de l'humor.
2: Creure, que no vol dir que el tingui.
0: Exacte, ho creuen. I per això us estem preguntant per acudits. Estem fent el club del backstage avui a Flashback. Llavors, que passin els acudits que ens van arribar en el 628-414-029.
2: Som-hi.
3: Hola, flasheros.
0: Hola.
3: Em dic Tona i el meu acudit és...
0: A veure.
3: Le dice un hombre a otro, oye, ¿te afectó mucho vivir al lado del circo? Y le dijo, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, molt bé.
0: A mi aquestes merdes em fan molta gràcia.
4: Hola, Flashback.
0: Hola.
4: Soc en Tomàs, de Sant Jordi d'Esvalls.
0: Què passa, tio?
4: El meu acudit és, s'aixeca el taló i surt una taronja enorme, enorme, enorme, amb ulleres, tocant el piano i cantant com si no hi hagués un demà.
2: Val.
4: Com es diu el cantant?
0: Com?
4: Sí, amigo. El Tronjón.
0: El Tronjón!
2: Molt ben trobat. Molt bé.
5: Molt bona tarda, Flashback.
0: Hola.
5: Que no s'acabe l'estiu. Soc el Fran i
0: què
5: aquest
0: passa?
5: És el meu acudit.
0: Vinga.
5: S'alça el telón i vemos a Julia Roberts sentada en el vàter.
0: Sí.
5: La pobra està una mica estrenyuda.
0: Ai, no.
5: Com es diu la pel·lícula?
0: Com?
5: A Pretty Woman.
0: A Pretty Woman! Un
5: saludo.
2: Un saludo. Molt bé.
0: A mi amb aquests jocs de paraules em guanyeu, tio.
2: És que a tu t'encanta això,
0: oh,
2: eh?
0: Oh, que bo, que bo.
6: Hola, Flashback, soc la Martina.
0: Hola, Martina.
6: I el meu acudit és... Com es diria el fill de Peppa Pig i Senyor Potato?
0: Com?
6: Rufles al jamón.
0: Està pujant, o sigui... Està pujant al nivell.
2: Sí.
0: La gent està pujant moltíssim al nivell. Hem començat amb Bandós i Cabo del Mig, eh? Recordem-ho, eh? Déu-n'hi-do.
7: Hola, el meu acudit és... Va un català i un andalús pel carrer i a l'andalús li diu al català... Chiquillo, ¿me puedes decir cómo se dice edificio en catalán?
0: Sí.
7: Edifici. Sí, chiquillo, ya sé que es difícil, pero dímelo, ¿no?
0: Chiquillo, chiquillo.
2: M'encanta el chiquillo, sí.
0: Què més?
8: Hola, hola, Flashbackers.
0: Hola.
8: Soc Arlet. I jo tinc un acudit.
0: Vinga,
8: una mica dolent, la veritat.
2: A veure.
8: Com es diu misteri ara en xino?
2: Com?
0: Com?
8: Txun, txun, txun. Patonets.
2: Patonets a tu també, Arlet.
0: Mare de Déu, senyor. Això m'està agradant moltíssim, eh?
2: Sí. A... Això després et pots fer una llista quan tinguis una cita.
0: Sí.
2: Saps, quan hi hagi un silenci incòmode,
0: sí,
2: pots tirar de cop. A que no saps com es diu misteri en xinès. I fas això, saps?
0: A tu t'ha afectat molt viure al costat del circ? No, no, no, no, no. No sé la cançó del circ, però m'ha fet moltíssima gràcia aquest. Hòstia, Déu-n'hi-do, ja us esteu superant.
2: Sí,
0: n'hi ha més?
2: Sí, hi ha un parell més.
0: Vinga, va. Més, més.
9: Un home truca en una sabateria i els hi diu: aquí teniu sabates del 36? I els hi i li responen: de l'any de la guerra ja no ens queda res.
2: El que sigui, s'ha esgotat, eh?
0: Més.
10: Hola, bona nit, Backstage.
0: Hola.
10: Soc la Eva de Vegas.
0: Hola,
10: i aquest Eva és el meu acudit.
0: Vinga.
10: M'he comprat un robot d'aquests que es compren i freguen i quan va a la base de càrrega va dient: si no fos per mi, s'ho menjaria la merda.
0: Déu-n'hi-do, eh? Alguns dels acudits que hem rebut avui al 628-414-029. No esperàvem que fos tan alt el nivell.
2: No, no, no.
0: He de dir que no. Però si en teniu més, doncs 628-414-029.
1: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
0: Ai, anem a recuperar-nos amb Bugel i aquesta que es diu Moving to the Sun.
11: Yo, what's up, guys? This is Bugel.
12: Hey, this is Ultra Nate.
13: And this is
11: Flashback. I'm

0: El so dels tiets, amb aquesta proposta que es diu Tàndem, que podreu escoltar l'última gran festa de l'any, el 120è aniversari del RAC al Palau Sant Jordi el dia 23 de desembre. Els tiets amb Sopa de Cabra, Els Catarres i també Buosquín Concertàs.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Passen 5 minuts de 2:15.

0: Ja sabeu que al backstage de Flashback ens interessen sempre els millors.
1: Els millors dels millors.
0: Exacte, els artistes que treuen la millor música, els que parlen millor davant dels micròfons i els que ens donen millor contingut.
1: I per això dilluns va venir Iris Tió, aquí al backstage, dilluns ahir, que és la millor nedadora artística de tot l'estat espanyol.
0: De tot l'estat, sí, sí. Però algú ha parlat mai dels millors de veritat?
1: Qui són els millors de veritat?
0: Obrim un espai on descobrim els rècords Guinness que més ens han creat l'atenció. Però de tots els temps, eh?
1: De tota la història.
0: Històries de superació, d'anomalies físiques, d'habilitats inversemblants que són a tocar de la fina línia entre l'espectacularitat i l'absurditat. Si feu una mica de memòria, si heu estat atents als dimarts al backstage de Flashback, hem parlat ja d'un rècord, per exemple, del pèl d'orella més llarg del món.
1: Fastigós, absolutament fastigós.
0: De les ungles més llargues del món.
1: També fastigós. Tu què vols fer? El rècord Guinness del més fastigós de tots?
0: No, ara farem un rècord Guinness una mica més normal. I és que avui us presentem la història de Calvin Harris.
1: Ah, conegut, amic del backstage.
0: Primer rècord que no fa fàstic, a no ser que siguis molt escrupolós i et molesti la pudor de suor de la gent que tens al costat. En què consisteix la corona que té Calvin Harris i que va compartir abans d'ahir, aquest diumenge, a través de les seves xarxes socials?
1: En què consisteix?
0: Doncs és que ha aconseguit ser l'artista en solitari que ha reunit més assistents en una presentació en directe, en una presentació en viu. Calvin Harris ha posat 1,6 milions de persones juntes al mateix temps. Això va ser al Brasil, a São Paulo, el 8 de febrer d'aquest any, del 2026.
1: M'està entrant ansietat només de pensar-ho. Està allà al mig, entre tanta gent. Ja. A més, a São Paulo, que fot una calor de Déu. Tothom suant, tothom fent pudor. Segurament, tothom borratxo.
0: Evidentment.
1: Que et caiguin cerveses per sobre. Després, com tinguis pipí, apanya't, per sortir d'allà i trobar
0: clar.
1: El lavabo. Mare
0: no,
1: de
0: no,
1: Déu.
0: Com els fans de Taylor Swift, havies d'anar amb bolquer en, aquesta, no, en
1: sí,
0: aquest
1: sí.
0: Concert. Per posar la xifra en context una mica, estem parlant d'una quantitat de gent similar a la que va reunir Madonna en el seu famós concert gratuït a la platja de Copacabana.
1: Sí.
0: A Rio de Janeiro l'any 2024. Per tant, Calvin Harris ha aconseguit aquest rècord i és que ha aconseguit superar a la gent que va posar Madonna.
1: Calvin Harris, que podria tenir un altre rècord, perquè ara l'he buscat a Google per veure'l, i tu saps que és un tio molt alt?
0: Sí, 1,97 m.
1: Sí, no m'ho esperava gens, gairebé 2 metres,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, però ja no té vibes de persona molt alta.
1: No, en absolut. Per mi els DJs són tots normals.
0: No,
1: normals.
0: No, no.
1: 1,70 o 80, no? Una cosa així.
0: Calvin Harris sí que és d'aquells que és alt, alt. Se'l veu moltes vegades. Passa allò en festivals, no?, que comparteixen la taula de mescles uns i altres.
1: Sí, sí, sí.
0: I no els hi canvien l'alçada de la taula i Calvin Harris ha de punxar mig ajupit.
1: Ara estic mirant fotos seves al Google Images.
0: Sí.
1: Veig un aquí que està sense samarreta i aguantant una gallina.
0: Sí.
1: No sé què vol dir aquesta foto,
0: però està fort,
1: Que està molt fort, també. Sí, sí,
0: sí. Sí, sí, sí. Un tio... se l'havia relacionat amb Ellie Goulding.
1: Ah, oh, sí, eh?
0: Havia tingut parella Calvin Harris, havien dit molt que havien estat tontejant amb Ellie Goulding i tal, i al final sembla que no, però s'havia dit.
1: Fan bona parella, de cop.
0: Bueno, són així guapets els dos, sí. I tal. Sí, sí.
1: Ah, perquè van fer la cançó aquella de I Need Your Love.
0: Aquesta.
1: Ah.
0: És un tamacle, això, eh?
1: Sí, sí que ho és.
0: És un autèntic tamacle i sí, sí, se'ls havia relacionat bastant, bastant.
1: Home,
0: aquest parell.
1: I tant, els veig aquí abraçadets i agafats de la mà.
0: Bueno, clar, el tema és que també tenen una altra col·laboració, però, en fi, aquest parell se'ls havia relacionat. Clar, el tema és que ja veurem si aquest rècord no li prenen Shakira o Lady Gaga.
1: Per què?
0: Recordem que també van actuar al Brasil, que us ho vam explicar al backstage a Flashback, aquest concert a Copacabana.
1: Sí.
0: I van reunir també moltíssima gent. De fet, es parlava que Lady Gaga havia posat més de 2 milions de persones juntes
1: a
0: la platja de Copacabana. Per tant, veurem si és cert o no és cert que Calvin Harris manté aquest rècord Guinness.
1: Mira, jo fa anys ja que no vaig a la Mercè,
0: sí.
1: Perquè m'agobia moltíssim ja. Tanta gent junta. Imagina't anar aquí a Copacabana.
0: Ha d'haver-hi molta gent i ha de ser un punt agobiant, com bé diem. En fi, Calvin Harris, que és l'artista que ha reunit amb més gent, té el rècord Guinness d'haver reunit més gent en una presentació en directe.
1: Déu-n'hi-do. Em sorprèn que sigui un DJ i no un artista així que canta.
0: 1,6 milions de persones.
1: Molta penya,
0: és molta gent.
2: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
0: 5 minuts i 3 quarts de 10 de la nit. Arriba Henry Méndez, Juan Magán, Luc Ra i el Rayos de Sol, però la versió del 2026.

0: 8 a 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Un minutet i 3:15 de la nit.
2: Al Backstage arriba el moment de despullar la indústria de la música i descobrir aquelles coses que passen a l'ombra, però no es coneixen. Aha. És a dir, què i qui hi ha al darrere de les cançons que sonen a tot arreu. I avui parlem no d'una cançó en concret,
1: val,
2: sinó d'un artista, val?
1: A veure.
2: Pharrell Williams.
1: Home, el teu amic, t'agrada aquesta, eh?

0: Good Vibes Only.
1: Està al top 3 de cançons que ho diu.
0: Wanderlust.
1: La primera i la segona són de Jason Derulo, ja ho saps. I aquesta és la tercera.
0: Happy Vibes. Only good people, no?
1: Prou,
0: aquests
1: prou,
0: missatges,
1: prou
0: Mr.
1: Wonderful,
0: Wonderful. Que, per cert, ja en parlarem, però Mr. Wonderful i Tiger tenen tenen una disputa i sembla que Mr. Wonderful ha perdut.
1: La disputa és a veure qui és més cursi dels dos? És un concurs, això? A veure qui és més cursi?
0: És el teu acudit d'avui. Vinga, va, parlem de Pharrell Williams.
1: A veure, Pharrell Williams, que Flashback el coneixem molt bé per aquesta cançó, Happy. Però el que alguna gent no sap és que a banda
0: Perdó un moment, perdona, eh? Acabes de dir Happy, la paraula Happy, la paraula més feliç, amb l'entonació menys happy de la història.
1: Amb una desgana.
0: Pharrell Williams, que el coneixem a Flashback sobretot per aquesta cançó, Happy.
1: És que qui collons li posa Happy a una cançó?
0: Mira, Pharrell Williams, un tio
1: sembla
0: feliç.
1: Sembla el pot petit, posant-li Happy.
0: Andrea, però com pot ser tan ogro? No sé com es diu la paraula.
1: A tu t'agrada?
0: A mi aquesta cançó em posa de molt bon humor.
1: És que tu segur que et fas unes torrades amb truita mentre escoltes aquesta cançó als auriculars i balles així, picant amb la forquilla i el ganivet.
0: Tinc una playlist de cançons per aixecar-me de bon rotllo.
1: Mare
0: de Déu. No és conya.
1: La gent que us aixequeu de bon rotllo no mereixeu ni aixecar-vos. Així de clar t'ho dic.
0: Uau! Però què vol dir això?
1: Va, tornem a Pharrell Williams.
0: No,
1: és que
0: m'estàs
1: parlant de mal humor, al final.
0: Home, com que ho tornem a Pharrell Williams? M'acabes de dir això?
1: No siguis dramàtic, tampoc.
0: M'acabes de dir que no mereixo... No mereixo llevar-me. M'ho has dit? Hola a tothom. Aquest és el crim d'uns companys de feina.
1: Hola a tothom, sóc Pharrell Williams.
0: Va, anem a parlar de Pharrell Williams, anem a posar-nos seriosos, que la cosa d'avui és molt, molt interessant.
1: Va, que a banda de ser un molt bon intèrpret, també és productor, i de fet és un dels productors més reconeguts de la indústria musical.
0: Sí.
1: Ha treballat amb artistes, per exemple, com Miley Cyrus, Britney Spears, Shakira o Beyoncé.
0: El tema és que si vols fer un hit, pots trucar a Pharrell Williams,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: molt
1: sí.
0: Probablement t'acabarà sortint una cançó boníssima.
1: Totalment. Però potser no t'has fixat mai en una curiositat que tenen en comú moltes de les cançons que han passat per les mans de Pharrell Williams.
0: Ai, pareu bé les orelles, que això és molt fort.
1: Totes les cançons, o la majoria de cançons de Pharrell Williams, tant quan canta ell com quan ha fet de productor, comencen amb una repetició de 4 cops, que es coneix com a 4-count.
0: Comptar fins a 4.
1: Exacte. Així explicat potser és una mica difícil d'entendre, així que posarem alguns exemples, val? Hi ha moltíssims exemples, però n'hem seleccionat uns quants. Per exemple, una cançó del 2003, Milkshake, de Kellys.
0: Oh! Vale, sobretot, tornem a escoltar, fixeu-vos amb l'inici, d'acord?
1: Aquests 4 cops, el 4-count. Anem amb un altre, del 2004. Drop It Like It's Hot, de Snoop Dogg.
0: 3, 4. Only hits, eh?
1: 4 cops, també, al principi.
0: Sí.
1: La meva cançó preferida del 2013, Happy, de Pharrell Williams.
0: Flipa!
1: 4 cops, també.
0: Sí?
1: Va, i una de més nova del 2024, aquesta que es diu Doctor Work It Out, que és una col·laboració entre Pharrell Williams i Miley Cyrus.
0: Oh! Que bo!
1: Totes coincideixen, hi ha moltíssimes, la mítica Tokyo Drift, per exemple,
0: sí.
1: Blue Red Lines, de Robin Thicke, totes, si t'hi fixes, comencen amb 4 cops.
0: Hola, que bones!
1: I això és una senyal de que aquella cançó ja ha posat mà a Pharrell Williams.
0: Mira, Blue Red Lines. Hola, hola, estic al·lucinant.
1: No ho sabies, això, eh?
0: Gens, i m'ha flipat.
1: Ara, quan sentis una cançó que comença amb 4 cops, ja saps que és de Pharrell Williams.
0: Sabrem que és de Pharrell Williams, és com la seva signatura.
1: Sí.
0: No,
1: sí, sí,
0: una
1: sí.
0: Mica una marca d'identitat, Déu-n'hi-do. Aviam, si aquesta és Tokyo Drift, la tinc aquí etiquetada com a Tokyo Drift, ara pot ser un bon bluff, eh? Sí. És boníssim, és també boníssim. És una manera de dir, mira, aquest sóc jo.
1: Sí, doncs aquest forca on va sortir com de manera involuntària al principi, una manera de portar el tempo, saps? Feia una mica com de metrònom, però al final a Pharrell Williams li va agradar, ho van afegint i ho va deixar. I és el que tu deies, hi ha altres DJs, altres productors que signen amb el seu nom, per exemple, DJ Khaled, que té el mític crit DJ Khaled, saps?
0: Aquest.
1: Doncs Pharrell Williams no diu el seu nom, simplement li posa quatre copets al principi i ja és una manera de signar les cançons i tothom sap que són seves.
0: Hosti, que bo! Clar, els reggaetoneros ara al final, per exemple, diuen el seu nom.
1: Clar.
0: No? I és la seva senyal d'identitat.
1: Bad Bunny Baby, per exemple.
0: Exacte, el crit de Pitbull. Woohoo!
1: Sí,
0: no?
1: Per exemple.
0: Però com a productor el que fa és la repetició d'aquests quatre cops, quatre bombos, i és la manera de saber que comença una cançó escrita, composada o fins i tot feta en general per Pharrell Williams. Que xulo.
1: Una cançó on Pharrell Williams ha fet alguna cosa. 100%.
0: Doncs mira, ja sabeu una cosa més. Aquesta és molt bona per apuntar-la per la, no sé, per fardar amb els amics, per la vostra propera cita, el que vulgueu. Però Pharrell Williams comença sempre amb aquest 4Count. Que xula aquesta curiositat.
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
0: 10 minuts i les 10 de la nit. Anna Mena, per exemple, signa dient Anna Mena.
1: Per exemple.
0: Al costat de Lola Índigo, aquestes són el Backstage. Petito a...

0: Ara mena Lola Índigo i aquest petitó ens ha acompanyat durant tot l'estiu a Flashback, i evidentment també sona al backstage. Molta atenció, perquè aquesta tardor Estrella Damm celebra 150 anys i ho fan de la millor manera que saben fer-ho, amb música en directe. I és que arriben els directes Estrella Damm 150, més de 40 concerts en sales de Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra, amb artistes com Macaco, La Su, La Pegatina, Miqui Núñez, Dorian, Alfred García, Quimi Portet o El Pony Pissador, entre molts, molts d'altres.
1: I a Flashback sortegem entrades dobles pel dissabte 26 de setembre. El Petit de Calaril, Es Claustre Maó o la Companyia Elèctrica d'Armes Sant Feliu de Guíxols. Per participar en el sorteig, l'únic que has de fer és inscriure't al formulari que trobaràs a flashback.cat. Flashback.cat.
0: Ja ho has fet?
1: Jo no ho he fet, perquè jo no puc participar al sorteig.
0: Clar, tens raó, tens raó.
1: No me'l donarien.
0: Jo anava a entrar-hi, però no ho he pogut fer encara.
1: Imagines que anem nosaltres guanyant el sorteig? La gent s'enfadaria bastant, trobo.
0: Serà tot per vosaltres. Aquesta tardor, directes Estrella Damm 150. Ens feu moltíssima enveja perquè podreu gaudir d'aquest cicle de concerts en sales de Catalunya, les Balears, també d'Andorra i de Castelló. Déu-n'hi-do, eh?
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
0: I precisament un dels artistes que hi serà és Miqui Núñez, que tancarà la gira, la seva gira particular d'aquest estiu en els directes 150 d'Estrella Damm.

0: backstage de Flashback fins a les 11 de la nit amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: 3 minuts i arribem al punt de les 10 de la nit. Sou al backstage de Flashback, de seguida la recomanació nocturna i de seguida també l'Alba Povedano de Mantis amb una nova masterclass sobre sexe i sexualitat.
2: Això, ens encanta que vingui l'Alba Povedano.
1: Oh, i tant. Els dimarts són xulos. Si teniu algun dubte, alguna consulta, ja ho sabeu, eh? L'Alba us la resol. Per tant, 628-414-029 són completament anònimes. Si no, ella agafa i tira, vull dir, parla pels descosits, l'Alba.
2: Això no va dir, no cal que sigui nota de veu, eh? Podeu enviar un missatge escrit, no direm el vostre nom, no direm tan sols si sou noi o noia o el que sigui.
1: Doncs vinga, va, abans de tot això, és moment d'obrir aquell espai on busquem una excusa al backstage de Flashback per posar-vos cançons xules que no sonin habitualment a la ràdio amb l'objectiu, doncs, de posar-vos cançons de fa un temps.
2: Sí.
1: No? Bàsicament, cançons antigues i separar una mica el que és la programació del backstage de la programació de la ràdio. El que passa és que avui són cançons completament noves.
2: Bueno, però està molt bé això.
1: De tant en tant també toca fer-vos una mica de prescriptors i tornar a l'actualitat. I és que avui repassem les cançons més escoltades d'aquesta setmana passada a Spotify. Uh-huh. Al top 50 global de Spotify, quines han estat les que han tingut més clics? La número 5 és una novetat, és d'Adela. De seguida en parlarem amb més calma d'aquesta cançó.
2: Sí.
1: Es diu Ain't in LA, té 20 milions. Què?
2: Que ho estaves dient en anglès.
1: Ain't in LA,
2: i has dit té, en lloc de té, saps?
1: Ah, té.
2: Estaves amb l'accent.
1: Ain't in LA, que té 20,45 milions de reproduccions.

0: En L.A., aquesta cançó d'Adela, déu-n'hi-do, 20,45 milions de reproduccions, és una autèntica bajanada, una artista nova que, perquè us en feu una idea de la dimensió,
1: sí.
0: Lola Índigo avui ha penjat una publicació, un recull de fotos, el típic recull de setembre,
1: sí.
0: Ella ja, per ella ja s'està acabant el setembre.
1: Recap.
0: Exacte, i la cançó que ha escollit el post ha estat aquesta.
1: Després en parlarem.
0: Sí, sí.
1: Perquè hi ha moltes coses a dir d'aquesta artista i sembla que ve trepitjant molt fort,
0: Anem a la número 4, la quarta més escoltada aquesta setmana. Torna a ser per Katy Perry, The One That Got Away, amb 20,87 milions de reproduccions.

0: Quin era l'altre? Ara no t'ho trobaré.
1: Hot and Cold, California Girls.
0: Dark Horse.
1: Dark Horse.
0: Dark Horse és la més escoltada, sí.
1: Mai m'ha agradat gaire, Dark Horse.
0: Doncs mira, la més escoltada de Katy Perry. Tens molt bon ull, trobo, per detectar quines són les cançons més comercials.
1: Per cert, Katy Perry, que fa allò de que es llença al públic als seus concerts amb una ampolla de plàstic, ella hi va dins, i en un concert es va quedar com atrapada allà i no podia acabar de sortir.
0: Aquest cap de setmana no la tornaven a l'escenari. No. Katy Perry, t'ho juro, és l'artista que més coses li passen en directe, més desgràcies. S'ha penjat, per exemple, del sostre i de cop els cables, allò que semblava que no aguantaven. Vull dir, ha tingut bastants desastres.
1: Però també és per això, perquè s'arrisca moltíssim. Sí. Segur que si fes un concert d'aquells, d'estar dreta i només cantant amb el micròfon sense fer res, no li passarien tantes coses.
0: Jo crec que és la típica que de cop, jo què sé, un taló de la bota se li trencaria i es fotria de morros. Oi? Sempre li passen coses a Katy Perry.
1: És molt divertida.
0: Més cançons que han tingut una segona o una tercera vida. Mm-hmm. Aquesta és de Justin Bieber al costat de Nicki Minaj. Compta amb aquesta cançó, Beauty and a Beat, perquè aquesta setmana ha tingut 21,55 milions de reproduccions. Mm-hmm.

0: M'ha passat una cosa amb aquesta cançó i és que ja trobo que l'estem cremant massa.
1: Sí, crec que ens estem passant. O sigui, va ser guai com rescatar-la i reviure-la sí. durant un temps després del Coachella. Però és que ja ha passat un any gairebé del Coachella. Actualitzem-nos.
0: Ha sonat tot l'estiu, ho hem patat. A la gira del Vapari Tour també és una de les que la gent es tornava molt boja i tal, però trobo que ara ja Beauty and a Beat anirà baixant, o això espero, anirà de baixada.
1: Sí,
0: I tant de bo Justin Bieber doncs ens tregui nova música, escolta'm.
1: Jo no l'aguanto més, i a més amb la Nicki Minaj, que ha envellit fatal aquest personatge.
0: Jo no l'aguanto més, diu. Molt bé, és un bon resum. Segona cançó més escoltada aquesta setmana passada a Spotify és de Malcolm Todd, aquesta us la vam recomanar, i es diu Earrings.

0: Mal com tot, hi ha aquesta cançó que es diu Earrings, que aquesta setmana ha acumulat gairebé 24 milions de reproduccions. Déu-n'hi-do, la segona més escoltada a Spotify. Seria la primera del top 50 global si no n'hi hagués una altra que està jugant completament a una altra lliga.
1: Bueno, és que vols que anem ja amb la següent?
0: Sí,
1: perquè és una cosa molt
0: sí.
1: grossa el que està passant amb aquesta cançó.
0: Karol G, Jude Lyne i Rusowski, Baby Wow, estàvem parlant que Earrings, de la que estem escoltant, de Mal com tot, té uns 24 milions de reproduccions.
1: Sí.
0: Aquesta setmana, Baby Wow ha tingut més de 42 milions de reproduccions.
1: Què dius,
0: ara? És a dir, és pràcticament el doble del que ha tingut la segona més reproduïda, aquest Baby Wow, que està sent un autèntic fenomen.

0: Una cançó que us ho vam explicar aquí al backstage de Flashback, que comparteix sampler amb aquesta. I amb el culo, i amb tantes i tantes altres cançons.
1: I amb Auxilio me desmayo,
0: sí.
1: Ahí ese viejo de lesbiano. Per cert, que Jude Line, que és la noia espanyola que col·labora amb Karol G i amb Rusowski en aquesta cançó Baby Wow, gràcies a aquesta cançó ha arribat als 29 milions d'oients mensuals a Spotify, superant així Rosalía, que està en 25 milions, i Aitana, que està en 21 milions.
0: Carai!
1: Estic mirant ara les xifres i Baby Wow, en total, de reproduccions,
0: sí,
1: té 192 milions de reproduccions.
0: Mare de Déu, ja ho veieu, només aquesta setmana n'ha tingut 42 i mig.
1: És una bogeria, això,
0: autèntica bogeria, una cançó que ja us vam explicar, que la discogràfica tampoc és que la vulgués promocionar molt, no era l'objectiu, però a Karol G li ha explotat aquest tros d'èxit amb Jude Line i Rusowski, que també estan, doncs...

0: pujat molt els oients mensuals de Spotify gràcies a aquesta cançó i ara en té 32 milions.
1: Déu-n'hi-do. Doncs aquesta és la cançó del moment, sense cap mena de dubte, i sona el backstage de Flashback, les 10:05 de la nit.

0: És la més nova d'Aitana, Conexión Psíquica, una cançó que ho ha patat moltíssim en aquesta gira que ha estat fent la cantant catalana presentant el seu Cuarto Azul. Sona el backstage.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: 4 minuts i un quart d'11 de la nit, sou al backstage de Flashback i com cada dia volem sortir del bucle i ensenyar-vos cançons noves que no sonin habitualment a Flashback, amb l'objectiu que el programador musical de la ràdio, en Xavi Dalmau, cada dia ens agafi una mica més de mania.
2: Avui tampoc val la pena fer molt de misteri, no?, com generar aquest hype de... Ai, d'aquí parlarem, si ho hem dit fa una estona,
0: és veritat.
2: Parlarem d'un artista que es diu Adela.

Adele és una artista de 22 anys, nascuda a Bratislava, Eslovàquia, però ara viu a Los Angeles. Aquest és un detall important que haurem de recordar per més endavant. Una curiositat sobre la seva vida és que va participar al reality Dream Academy. Crec que ho vam comentar aquí al backstage, no sé si te'n recordes, que era un reality, un concurs de talents, que bàsicament buscava les que després serien les integrants del grup Cat's Eye. Era com una mena de càsting gegant on es presentaven moltes noies per ser les noves idols. A ella, evidentment, no la van agafar, perquè si no, no estaríem parlant d'ella. No va aconseguir formar part del grup Cat's Eye, la van eliminar, però gràcies a això va poder iniciar la seva carrera en solitari.

0: Per mi té un punt Ariana Grande, bastant heavy, i després una rebel·lió rotllo Miley Cyrus. No sé, és un punt molt americà que crec que allà els funciona bastant. També un punt com rapera, podríem dir.
1: És bastant completa, trobo.
0: Sí, sí, sí, té una veu bastant reconeixible i crec que li anirà molt bé.
1: A més, estèticament, ara que has dit com que sents que té la cosa aquesta trencadora, és una noia que porta el cabell rosa, molt llarg, o sigui que estèticament també és bastant trencadora i no és la típica noia perfecta, típica diva estrella del pop a la qual estaríem acostumats.
0: Una mica, això, no? Una figura una mica trencadora, també, sí, que surt de la norma i que té moltíssima personalitat,
1: sí,
0: trobo.
1: Sí, sí. Ara m'ha explicat que va participar en aquest reality i després de que l'eliminessin, bàsicament, l'any 2025 va treure el seu primer EP, que es diu The Provocateur.
0: The Provocateur.
1: Així com en francès.
0: Oh.
1: I aquest 2026, el 4 de setembre, ha arribat el seu primer àlbum, el seu àlbum debut, que es diu Prima. I amb aquest àlbum, doncs, continua obrint-se un gran forat en la indústria musical a nivell internacional, perquè acabem de comentar fa una estona que aquesta setmana una de les seves cançons ha estat la cinquena més escoltada del món a Spotify.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
1: A més, un altre dels seus grans èxits aquest 2026 és que ha estat talonera de Demi Lovato en la seva gira nord-americana.

0: És molt xulo perquè té veu per cobrir diversos registres. Sí. Fixa't ara, una cançó molt més tranquil·leta, molt més balada. Acabem d'escoltar un parell de cançons amb molt més punys, molt més trencadores. M'està agradant força aquesta artista, eh?
1: És una artista molt completa i us convideu que escolteu el seu àlbum perquè és una mica un viatge entre diferents gèneres, diferents estils, i segurament que alguna de les cançons, encara que sigui una, segur que
0: us agradaran. Sí, sí.
1: Doncs la cançó que recomanem avui justament forma part d'aquest àlbum i és un molt bon reflex de la identitat artística d'Adela. Perquè no sé si te'n recordes que al principi hem dit que és nascuda a Bratislava però que viu a Los Angeles.
0: Sí.
1: Doncs la cançó que recomanem avui es diu Ain't in L.A., sí. L.A. de Los Angeles, i justament qüestiona aquesta idea de que per triomfar has d'anar-te'n a Los Angeles, has de mudar-te allà, o que les noies que triomfen són les noies de Los Angeles.
0: De Los Angeles.
1: Ella explica, fa referència, per exemple, a les Destiny's Child, a Madonna, i hi ha una frase molt xula a la cançó que diu: totes les noies de ciutats desconegudes sou úniques i molt guapes.
0: Toma ja.
1: És com una crida a l'empoderament femení de dir, tia, que no cal que siguis de Los Angeles, i això també es pot extrapolar, no cal que siguis de Barcelona, no cal que siguis de Madrid, que per molt que siguis de Granollers, de Tiana o de Cambrils, ets igual de molona, saps?
0: Déu-n'hi-do, doncs és ben xula aquesta cançó, és ben xulo el missatge, i aquí la tenim, eh? Adela sona per primera vegada a Flashback amb aquesta cançó que es diu Ain't in L.A. Sona al backstage de Flashback.

0: Abans comentàvem que tenia alguna cosa de Miley Cyrus.
1: Sí.
0: Recordo una mica aquesta veu masculina, més greu.
1: Com distorsionada.
0: El Weekend Stop de Miley Cyrus, eh?
1: L'inici de la cançó.
0: És ben xula, aquesta cançó. Adela, atenció, perquè això pot fer molt de mal. Es diu Ain't in LA. Les 10 i 18, anem a la 11, va.
2: Bona nit.
0: Hola.
2: En el sorteig d'Eurojackpot d'avui, la combinació guanyadora ha estat...
0: els números 17, 23, 33, 46 i 47 i els sols 4 i 5. Enhorabona als guanyadors i guanyadores.
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-te'n, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: Clar que sí, ben jugat. Fem una petita pausa al backstage de Flashback i de seguida l'Alba Povedano de Mantis.
3: De 8 a 11, Backstage, a Flashback.

0: La pujada més forta de la llista, una d'elles. 8 cap amunt per Cat Sai, aquesta que es diu Animal, al Backstage.
1: Quan arriba la nit, comença el Backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I amb l'Animal del sexe, l'Alba Poveda, no de Mantis.
1: Amantis patrocina el consultori de sexologia del Backstage amb la sexòloga Alba Povedano.
0: 2:15 de la nit.
2: Oh, yeah. Que jo t'ho pujo tot.
0: Què fa?
3: L'Animal del sexe, Alba Povedano.
2: Sí,
0: sexe i sexologia.
3: Sí,
0: bona nit, Alba Povedano.
2: Sexualitat.
0: Sexualitat, mira, ja està, ho englobem tot.
2: A mi em passa això bastant, que em fa... A més, em fa com una mica de rabieta. Últimament ho porto comentant bé, amb col·legues de professió.
0: Sí.
2: No sé si ho vaig comentar l'anterior setmana amb vosaltres, potser sí, si no m'ho dieu i no ratllo més amb el tema, però em fa com molta ràbia que se li digui en moltes ocasions sexualitat i afectivitat, per exemple.
0: Mm-hmm.
2: Com que han d'anar juntes, no? Quan faig a fer tallers a escoles i demés, em diuen que pots fer un taller de sexualitat i afectivitat?
0: Yeah.
2: I és com, però una cosa...
0: Com si la sexualitat no englobés l'afectivitat, no?
2: Em fa com ràbia.
0: Yeah.
3: Bueno, dir... o no, pot...
0: O no englobar-la.
3: Yeah. Sense...
2: És impossible.
3: Sí? No ho sé.
2: El que vull dir és que és impossible que l'afectivitat també són moltes coses.
0: Clar.
2: No, afectivitat no vol dir que t'enamoris d'algú.
0: No,
2: afectivitat
0: no.
2: També poden ser, doncs, les cures, pot ser el tenir-te en compte, pot ser l'assertivitat, pot ser la comunicació, tot això entenc que moltes vegades quan ho volem separar entra dintre de, vale, sexualitat i la gent pensa sexe.
0: Clar.
2: I pensa en afectivitat, tot el que tingui a veure amb emocions.
0: Abraçades, és... mimos i cures.
2: Però una cosa, és que la sexualitat de per si, com a definició, li hauríem de treure una mica de por i, de fet, afegir tots aquests conceptes, perquè sexualitat significa tantíssimes coses que moltes d'elles són el cuidar-nos un a l'altre, el tenir-nos en compte, a tenir, a vegades, relacions sexuals esporàdiques sense implicar-nos emocionalment, però, escolta, potser preguntaré també a l'altra persona. T'agrada? T'estàs bé?
0: Sí.
2: Tal? No, tampoc. Tinc sexe amb una persona, agafo, faig mitja volta, marxo d'aquí, de l'habitació, i et deixo sense dir-te ni una sola paraula. Com creus que li sentarà l'altra persona?
0: Clar,
2: ah, no,
0: clar.
2: És que només parlàvem de sexualitat.
0: Home, no.
2: Ja, carinyo, però marxar així potser li genera inseguretat. Ostres, he fet algun malament? Faig pudor. No? Llavors...
0: Déu-n'hi-do, sí. bona manera de començar, escolta'm.
3: Sí,
2: què us sembla?
0: Bueno, clar, avui em sembla que vens amb un temacle. Ens has donat l'anunciat només entrar a l'estudi i hem dit, uau.
2: Sí.
0: Avui... Baby, uau, que diu la cançó.
2: Efectivament. Llavors, jo vinc a parlar sobre...
3: Estàs pensant com dir-ho, no?
2: Sí, exactament. Estic pensant com dir-ho. Vinc a parlar sobre els vostres i les vostres ex.
0: Oh.
3: Val.
2: No vinc a parlar exactament d'ells o elles, no específicament, però sí que la frase de trobo a faltar la meva o el meu ex.
0: Uh-huh.
2: I la meva pregunta és, trobes a faltar el teu ex o trobes a faltar el sexe amb el teu ex? Que aquí són coses completament diferents. Vosaltres trobeu a faltar algun sexe que heu tingut amb anteriors parelles sexuals? O parelles.
0: No, trobar a faltar no, però jo crec que és inevitable, no, que quan has viscut o conviscut molt de temps amb una persona, que comparis amb la nova persona potser que entra a la teva vida o no. No
2: però
0: sé.
2: Però només com a tema sexual.
0: No, en general. Però bueno, en el sexe, evidentment, també, clar.
2: És que em trobo moltes vegades amb parelles o amb persones que... No, parelles tampoc, però persones a teràpia que venen dient és que trobo a faltar el meu ex, no?
0: Ja.
2: I jo em faig moltes preguntes i els intento traslladar una mica i veure si realment estic trobant a faltar el meu ex o algunes de les coses. Llavors, pot ser que la persona... Pot ser que trobi a faltar la persona, però també pot ser que trobi a faltar la rutina, pot ser que trobi a faltar la familiaritat amb la persona, el sentir-nos desitjats, que a vegades ens passa el trobar a faltar a l'altra persona quan estic sol, quan estic sola i no estic tenint tampoc relació amb absolutament ningú.
3: Val.
2: El dir, ostres, és que amb el meu ex,
0: clar,
2: almenys em sentia desitjada.
0: La del clavo que saca otro clavo?
2: Clar.
0: No, una mica, com que no tenim ningú a la nostra vida ara mateix, trobem a faltar el que teníem abans.
2: Sí, també podem trobar a faltar el dormir, el fer-nos petons, abraçades, no? Les carícies... I una altra cosa que podem trobar a faltar és el tenir sexe amb una persona que ja coneix perfectament com és el sexe i com m'agrada i què és el que jo també sé que t'agrada i com ho fem, i ho fem bé, no?
3: Això t'anava a dir, perquè si trobes a faltar els petons, les abraçades o el dormir acompanyat, al final...
0: Un peluix, no?
3: Les distàncies pots fer amb qualsevol altra persona.
0: Sí.
3: Perquè dormir, pots dormir amb qualsevol altre. Un petó te'l pot fer qualsevol, però entenc que amb un ex és una persona que et coneix, que sap el que t'agrada, que sap que t'agrada fer la cullereta cap al costat dret i posar-te la mà. Saps? Com coses molt concretes que una persona nova no sabrà.
2: Sí, efectivament. Llavors, el sexe també amb una persona nova també pot ser una mica temptador d'alguna forma, no? És a dir, no... té com una mica la línia en la que pot ser com molt estimulant, pot ser molt interessant el fet de tornar a exposar-nos, de conèixer una persona nova, de que pot tenir més atracció perquè doncs he generat una expectativa, he generat unes fantasies, el que sigui, però sí que és cert el que estaves dient tu justament, Andrea, que l'altra persona no et coneix, pot ser complex el poder tornar-te a conèixer o el tu encertar que aquella persona li agradi absolutament tot. Llavors...
0: Clar, també ens fa una mica de mandra el procés aquest de conèixer l'altra persona a vegades, no? És com que ja ho teníem conegut i ja sabíem a lo que anàvem, no? Una mica és el que trobem a faltar realment i et falta tot aquest bagatge amb la persona nova que ha entrat a la teva vida.
3: I fins i tot vergonya, perquè quan tu tens sexe amb una persona amb qui ja has tingut sexe moltes vegades, ja sap l'altra persona el que ha de fer perquè tu gaudeixis. En canvi, amb una persona nova... li has de demanar, i a vegades demanar fa molta vergonya, també.
2: Sí, i tant que fa vergonya demanar. Sí. Però s'ha de fer.
0: Clar, 100%.
2: Sí. Crec que... Com vas encertar amb la teva exparella?
0: Bueno, establint uns codis, evidentment, sí, no? Llavors, ara els has de tornar a crear i has de tornar a construir aquests fonaments.
2: Sí, i també pot ser que amb la nova parella sexual coneguis alguna tècnica nova que fa aquella persona que de cop diguis
0: Epa,
2: això que m'està fent?
0: 30 anys i m'ho he perdut?
2: Però és que això no us ha passat mai.
0: 100%.
2: O sigui, jo he de dir que he tingut una llarga història de relacions... com dic això en línia? M'estic fotent a bombarder ara mateix. Si m'has escoltat la meva mare, no, igual, no us ha passat a vosaltres. A vosaltres no us ha passat.
0: El que dèiem la setmana passada, que ets una tia follada.
2: Soc una tia
0: follada. Ja està, Alba, està.
2: Sí.
0: No, però una persona que ha viscut, que ha tingut diverses experiències,
2: sí,
0: i ja està. O sigui, no cal que siguin moltes o poques. Que has pogut provar i tastar diverses experiències. Llavors...
2: I tot i pensar, ostres, amb aquesta persona he tingut un dels millors sexes de la meva vida i dir-li a les teves amigues, és que aquesta persona m'està portant boja. A més, arriba a següent i dius...
0: Alba! Que això no m'ho havia fet l'altre, saps? Clar.
2: Què ha passat?
0: 100%.
2: No? I anar cada vegada descobrint com coses noves. Però també és veritat, i això és veritat i és verídic, que pot ser que amb aquella persona que t'entenies moltíssim, diguis, feia aquell moviment, feia aquella cosa, feia justament allò...
0: Millor que ningú.
2: Millor que ningú.
0: Ja.
2: I per molt que tu li demanis a la teva parella actual o les parelles que has tingut després...
0: Sí, no es compleix.
2: No
0: arriba al mateix.
2: No es pot.
3: Val, però tinc una pregunta. Si això passa, se li ha de dir a l'altre? Perquè a mi em destrossen, si em diuen això.
2: Boja, no, tampoc li deies a la teva parella.
0: No.
2: Escolta, no em fas els dits com em feia aquell.
3: No ho sé. És que com tu vius al 2100, penso, potser ara de cop aquestes coses s'han de dir. Jo sóc una antiquada, però és que a mi si em diuen això, ratllaria bastant, eh?
0: Sí, s'ha de veure en quina situació estàs, en quin punt de confiança estàs amb l'altra persona.
2: Sí, també és veritat que pots comentar, vull dir, al final, segurament, o
0: no vagis... A mi m'agradava molt més com ho feia l'altre. Home, no. Mira, m'agradaria que si fessis així, doncs potser probablement m'agradaria més, perquè m'ho havien fet diferent, tal. I crec que m'agradava més. No sé, són maneres i maneres de dir-ho.
2: I també pot ser que en una conversa que no sigui justament en aquell moment que la teva parella sexual actual o parella sexual, emocional, romàntica, estigui a una posició vulnerable on està intentant donar-te el màxim plaer possible, surti el tema. Pot ser que surti en qualsevol altra conversa molt més casual. Per què no? Vull dir, jo al final també he parlat de les meves relacions sexuals anteriors a la meva parella actual i això és coses que la gent no sempre ho fa. Llavors, a mi comentar, doncs, a mi els dits
0: 100%.
2: De X persona m'agradava molt.
0: Sí.
2: Salutacions.
0: Ah, és que estàs anant allò,
2: mira,
0: eh?
2: Mira, jo us dic una
3: cosa.
2: No el diré, però sí el tinc al cap. I jo sé que si aquesta persona ens està escoltant, saps?
0: Sap qui és.
2: Saps?
0: Qui és. Ja en primera persona, tu saps.
3: Que ens enviï un WhatsApp al 628-414-029.
2: Si vols.
0: Sí.
2: Si vols,
0: anem a fer un cafè.
2: Ets benvingut. Però escolta'm una cosa. També et dic una cosa. Tornant un altre cop al tema de què trobem a faltar els nostres ex, és que potser seria les mans seria l'única cosa que trobo faltar d'aquesta persona.
0: Però clar,
2: saps què vull dir?
0: Totalment.
2: És a dir, no, i si algú em digués tornaries enrere, tornaries a viure allò i demés,
0: no.
2: Crec que tot el complet de la relació actual,
0: clar.
2: Si fas una balança és com, no, és que ni de conya, però només focalitzant en tema sexual, crec que una relació sexual no t'ho fa una pràctica, no? No t'ho fa només una cosa en específic.
0: Evidentment.
2: O sigui, pots trobar
0: és el
2: falta
0: conjunt.
2: Allò, sí. Mm. I crec que en moltes ocasions, i també es confon moltíssim dintre de les parelles, que comparem les relacions tòxiques o comparem relacions que hem tingut en el passat amb persones a les que la relació no estava ben assentada, o que era una relació en la que era molt, molt turbulenta, no em surt la paraula.
3: Molt tèrbola.
2: Sí, molt tèrbola. Llavors, amb aquestes anades i tornades, amb aquestes relacions que són molt complexes, que ens generen tantíssima ansietat, és molt fàcil idealitzar les relacions sexuals també.
0: Clar.
2: Perquè en aquella situació on tu sents tanta, estàs molt, molt neguitós o molt neguitosa, quan tens relacions sexuals és com que tot es calma. És com si fos la teva cigarreta per a aquelles persones que estan molt ansioses,
0: addictes,
2: i que s'han posat 6, 7, 8 hores dintre d'un avió.
0: Ja.
2: Quan fumen la cigarreta després de sortir de l'avió, suposo que la sensació és la de menys mal, ho he aconseguit.
0: Bronca,
2: no?
0: bronca.
2: Exacte.
0: Hi ha sexe i tot està bé. Ja,
2: o tenir la sensació de que perdràs aquella persona, no? Això és una de les coses que, per exemple, a mi personalment m'ha passat. Tenia una relació amb X persona i sentir que no hi havia un vincle clar, no hi havia un vincle que estigués suficientment consolidat, i jo pensava sempre, aquesta persona demà em deixa.
0: Clar.
2: Però ara és per mi. Llavors, he d'esforçar-me.
0: Tenies aquesta dependència sempre de... Uau.
2: He d'esforçar-me al màxim i jo estic seguríssima que ell també s'esforçava al màxim. Llavors, era un sexe que era increïble i era meravellós, però si després li treus component emocional i penses específicament en la relació sexual, dius, no, és que hi ha hagut moltes millors relacions sexuals després, però llavors el que queda que és la projecció que tu estaves fent del tipus de relació que estaves tenint.
0: Clar.
2: Llavors, crec que això també és una il·lusió i hauríem de pensar una miqueta quan pensem en trobo faltar el meu ex o trobo faltar més el que jo estava projectant, les ganes que jo tenia de que canviés, el sexe, però segur que és el sexe, o era justament aquella pràctica o què, no?
0: Sí, vale. Sí. Ara parlem de com podem calmar potser aquestes ganes o com podem, no sé, si tapar-les o deixar-les fluir,
2: de fet,
0: com entendre-ho?
2: Crec que hi ha una part en la que hauríem de quedar-nos amb aquestes ganes, amb aquesta... Sí.
3: Amb aquesta fantasia.
2: Aquesta idea, sí, dintre de l'àmbit de les fantasies. Crec que és superinteressant i pot ser superestimulant.
0: Ja.
2: Al final, trobar a faltar el sexe amb el teu ex no significa que trobis a faltar el teu ex. Això també és important. I dintre de la part de les fantasies, és que pot ser superric. El nostre cervell és increïble.
0: És aquella part, no?
2: Sí. I per què no? Quan jo estigui sola i em vulgui masturbar, si em vull imaginar doncs el que sigui amb la meva exparella o una part del cos específica de la meva exparella per posar-me a to, doncs escolta, tampoc li has de dir res, no has de fer absolutament res, simplement gaudir i ja està. T'agafes una joguina de mantis, que és el que he fet jo, portar-vos dues joguines.
0: Ara.
2: Simulen molt, molt bé el que jo trobo a faltar dels meus ex. De fet, us diré una cosa, no venia preparat i ara estic mirant les joguines i estic pensant, oh, uau! Què? Fan exactament...
0: Què em recorda?
2: Ai, senyor! Ai, senyor! Cada dia, quan es fa de nit,
0: Backstage, a Flashback. Va, que ara l'Alba de seguida ens ensenya aquestes joguines meravelloses de Mantis. Abans, una novetat d'aquesta casa, una novetat Flashback, la signa My Hallis, i es diu Ballo sense tu. Molt bon rotllo a Backstage, a Flashback. Benvinguts i benvingudes, bona nit! Bona nit!

0: Mai Halis i aquesta proposta que es diu Ballo sense tu, al backstage de Flashback, fent camí a 3:15 de la nit. Som amb l'Alba Povedano de Mantis. I és un bon moment per recordar-vos que Mantis vol deixar empremta en la teva vida sexual, en les teves fantasies i també en els teus orgasmes.
1: Aquestes són les empremtes que vol deixar Mantis al planeta, per això redueixen i compensen les emissions. I ho fan amb les seves botigues de Sant Antoni, de Gràcia, també amb la seva web a mantis.net, que per cert teniu un 10% de descompte, tant a la web com a les botigues físiques, si feu servir el codi Flashback10.
0: Sex de Planeta amb Mantis, la teva botiga eròtica de referència i també la del backstage de Flashback.
2: Molt bé, molt bé.
0: Què?
2: Doncs a veure...
0: Quines joguines ens has portat avui?
2: Us porto un parell de joguines, però abans de tot, deixeu-me fer una cosa que no té res a veure amb joguines. Que és felicitar la meva germana Andrea.
0: Oh!
2: Moltes felicitats, Andrea, fa 31 anys.
0: Avui és el seu aniversari.
2: Avui és l'aniversari. Estan sopant tota la família, jo estic aquí.
0: No, home, no!
1: Espero que ens estiguin escoltant.
2: Jo crec que no, la veritat, no t'enganyaré, però perquè estan sopant a un restaurant, vull dir que no crec que estiguin, no crec que estiguin escoltant la ràdio.
1: No estaran amb auricular,
2: però així, vull deixar aquí constància. Andrea, t'estimo moltíssim, ets la millor germana que podria tenir. També és veritat que és l'única.
0: Alba, no ho destrossis, ho estàs fent molt bé.
2: Però és veritat que és increïble, és una tia increïble, s'està convertint en una dona increïble. I li desitjo el millor any, perquè s'ho mereix.
1: Molt bé, Andrea.
2: Dit això.
0: Una abraçada molt forta per l'Andrea, la germana de l'Alba Povedano. Ja està, ja ho has deixat aquí a dalt de tot.
3: Una puta mella!
2: Ho he deixat aquí a dalt de tot, però és que no baixarem, eh? Ara, anem
0: cap a dalt, eh?
2: Anem cap a dalt.
0: Va.
2: Llavors,
1: tot, va cap a dalt.
2: Avui us porto dues joguines. No sabia, honestament, us soc molt sincera, porto dues joguines i jo no sabia si ensenyar-vos només una la setmana vinent us porto l'altra i us l'ensenyo.
0: Ahà. I la joguina també,
2: una,
0: eh?
2: Us porto una que... Us diré una cosa. Us dic una que l'he provat. La tinc i és de les meves preferides de fa molts anys.
0: Vale, doncs fem aquesta. I la setmana vinent, si
2: I
0: vols...
2: I l'altra és una novetat.
0: Clar, la setmana... Ah, què t'interessa més?
2: No, igual.
0: Si no...
2: S'ha de ser novetat la setmana vinent.
0: Prova la novetat. I
2: no
0: la setmana...
1: Ara,
0: la setmana
1: en directe.
0: La...
2: Sí, no! Manera, com vols que m'endinyi això en directe?
1: No ho entenc.
2: Ha enganyat tu, nena.
1: Li ha dit, prova la novetat amb una cara.
2: En aquesta setmana.
0: No! Però li he dit en plan, durant la setmana... Andrea,
2: tia.
0: Li he dit durant...
1: Perdó.
0: No, clar,
2: és
0: durant...
2: És que et vaig regalar pel teu aniversari la joguina de sortida, eh?
0: Durant la setmana la proves...
2: Ho he entès,
0: Marc. Clar, i ens dius el què, igual que l'altra, que ja l'has provada.
2: L'altra l'he provat. Hòstia, i l'he provat.
0: És catadora de joguines, l'Alba.
2: Llavors us explico de la meva preferida, va. Vale? La joguina es diu Passionant.
1: Mm-hmm.
2: Sí?
0: No és un, easy.
2: No és dels noms més currats, però és no, dels noms antics.
0: Uh-huh.
2: Llavors, és cert que tenia aquest nom, no...
0: Però és xulo, va, el que va.
1: Vull dir, està molt bé.
2: Sí. És la joguina amb molta passió, d'acord? Vale? Llavors, a mi el que m'agrada és que té... És la típica joguina de conillet.
1: Sí.
2: Que hi ha moltíssimes persones que venen a botiga, quan la veuen, és com... Jo ja tinc una d'aquestes. I és com... No, tu no tens una d'aquestes.
0: Tu no tens això.
2: Estic claríssim que tu no tens una d'aquestes. Per què? Bàsicament, la part que introduiríem dintre de vagina és una part molt, molt flexible.
0: Ah, sí?
2: Per tant, el fet que sigui tan flexible ens permet o penetrar, si vull, evidentment, per estimular dintre la vagina, o, si vull, la puc deixar per fora, com direcció cap a l'anus, mentre que la part del clítoris la segueixo deixant al clítoris. És a dir, com si em saltés el forat de la vagina i anés cap al darrere.
0: Penxés per darrere.
2: Sí, vaig cap al darrere. Per què? Això és una part molt, molt, molt, molt interessant. És una joguina que té dos botons, d'acord? Molt fàcil ús. Llavors, un dels botons és per la vibració del clítoris, però hi ha l'altre que una vegada...
0: Estic veient això.
2: Una vegada introduïm la joguina dintre de la vagina, el que té és una espècie de dit intern que el que fa és...
0: Mare meva, puja cap amunt.
2: I baixar...
0: Puja cap amunt al punt G.
2: Com si hi hagués dintre de la vagina un dit que està fent cap al punt G i fent com una espècie de anar i tornar.
1: Però ho està fent a una velocitat que les persones humanes no ho podem aconseguir.
0: Ojo, que va més ràpid.
2: Sí, sí.
0: Ara explota l'estudi, saps?
2: I té diferents
0: patrons. Té diferents patrons. Buah.
2: Us prometo que això és increïble. Llavors, aquesta part en què aquest dit entra i surt de la pròpia joguina, és molt interessant perquè també podem jugar per fora. Llavors, podem fer un massatge molt, molt interessant al clítoris només amb aquesta part. Què passa? Aquesta joguina no cal que sigui una... Té bastant per penetrar, eh? Vull dir, que potser us dic que hi ha com 15 centímetres o així per poder penetrar. Ara bé, no cal que penetri tot, perquè només penetrant, per exemple, 3 centímetres, sí, 3-4 centímetres, jo ja tinc estimulat el clítoris, perquè la part del clítoris és molt llarga.
0: Clar.
2: Per tant, no és d'aquelles joguines que me les he de penetrar fins al final per poder sentir el clítoris. Clar. No ho és. Llavors,
0: 3 centímetres, 3 centímetres donen per molt, no? Ho tenim tot perdut.
2: No, és que, de veritat, la gent pensa que es necessita moltíssima penetració, però és que el punt G, la zona G està molt més a prop del que la gent pensa.
0: Tota la
2: per tant,
0: raó.
2: Amb aquesta joguina, només que la penetris una mica, ja t'està fent l'ús. O sigui, que algú t'estigui estimulant i que t'estigui apartant bé la zona G mentre tens la bona vibració al clítoris, és que és meravellós. Llavors, és una joguina que, de veritat, enganya moltíssim, sembla super, super senzilla, però jo porto anys amb ella, segueix sent de les meves preferides, se'n va, o sigui... És que vaig portant altres de Mantis i al final una cosa que tenim molt bona a la botiga és que les treballadores podem també
0: provar
2: i entendre com funcionen les joguines i demés. És que et dona igual les joguines que pugui provar, pugui veure, puguem portar novetats, que si em feu triar, sempre triaré aquesta.
0: Passional. Quin és el preu de Passionant?
2: Passionant, sí.
0: Molt bé. Quin preu té?
2: 59,99, menys el 10% de Flashback.
1: Molt
2: bé. Està molt, molt, molt, molt bé. És recarregable, és submergible, és una joguina que tens els seus 2 anys de garantia tranquil·líssimament. Vull dir que passa qualsevol cosa, veniu i us la canviem. O sigui que...
0: Olé!
1: Que guai.
0: Doncs vinga, ja tenim recomanació. No, com viure això, eh?
2: No,
0: ara tens deures, per aquesta setmana vinent.
2: Vale, vale.
0: Provaràs l'altra i ja ens diràs a veure
2: què
0: tal.
2: Voleu saber com sonen els deures?
0: Vinga, com
1: Spoiler.
0: Sonen?
2: Com sonen, eh?
0: Com sonen, a veure?
2: Sonen. Així per una banda i per l'altra així, mira.
0: Això va a fondo, eh? Hola, hola, hola, hola.
1: És que ja se li mouen les mans aguantant.
0: No, sí, se li està movent tot el cos ara mateix a l'Alba.
2: La propera setmana farem vídeo i tot.
0: No, si l'Alba vindrà i anirà fent... Què, aquesta joguina?
2: La setmana us faré un vídeo perquè veieu això.
0: Vinga, va.
2: Veieu aquesta preciositat.
0: Bueno, ens preciositat, escoltem... No sé, però... Sí, mola.
1: És molt maca.
0: Ens escoltem dimarts que ve, Alba.
2: Ens escoltem dimarts que ve.
0: És la... Us deixem una pista. És la joguina dels Rolling Stones.
2: Oh!
0: Fins aquí podem llegir. Apa, bona setmana, Alba. Adéu.
3: Les botigues eròtiques Amantis han patrocinat el consultori del Backstage amb la sexòloga Alba Povedano. Descobreix la seva varietat de productes a amantis.net.
0: Nou minutets i ens plantem al punt de les 11 de la nit. Els del Backstage toquem el dos, pleguem veles, tanquem els ànecs i marxem a dormir en un altre dia on hi ha hagut portes giratòries al Backstage.
1: Sí.
0: I demà hi tornem.
1: Demà encara més.
0: Demà en Jofre Pijuan, el doctor Amor.
1: I
0: vindrà una altra persona convidada, una altra entrevista al Backstage.
1: No ho diem, no encara.
0: No encara, no encara.
1: Val, no
0: sigui cas
1: dir.
0: Que no ho agafem.
1: Ja, sí, últimament sempre que fem això de dir, va, no ho diem, ho acabem agafant.
0: Per això, val més que no diem res
1: ja
0: i
1: està.
0: Que anem a dormir, que demà... Ha de venir un o un artista Flashback.
1: M'agrada la intriga.
0: Fins aquí. No podem llegir més.
1: Descansa, espero que aquesta nit dormis igual que bé, de bé que l'anterior.
0: Gràcies,
1: sol,
0: Andrea.
1: Diem-ho, sol,
0: sí,
1: perquè
0: sí.
1: Si no després t'agobies.
0: Ja m'estava mirant malament l'Alba Povedano, que em deia, bé, què aquesta nit?
2: Si vols, pots venir a dormir amb mi tot.
0: No!
1: Va.
0: Anem a dormir, que se'ns enfadar les mans.
1: Que tot anirà bé.
0: Oh, no, ja ho veurem. Bona nit.
3: De 8 a 11. Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.

0: aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera. Ha escoltat el backstage i no és cap broma.
1: Quina vegada us han estafat?
2: Vaig anar un dia a un mercat i em van tornar dos bitllets de 20 falsos. Oh. Dic, si ho porto al banc, s'ho quedaran, m'ho trencaran. Vaig al mercat.
3: No.
2: Li dono una peixatera.
3: La peixatera, no!
2: I dic, com porten guants, mans mullades i tal, dic, segur que ni se n'entera. Efectivament.
1: No.
2: Li vaig colar.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera. A Flashback. Avui, al matí, la mare que el va parir.
1: Amb el seu mecànic en cap, el Paco de Mujía, el tenim en línia. Bon dia.
4: El taller es Supercar, tu taller de confiança. Ser elèctrico o gasolina, la factura serà divina. ¿No? Farem una festeta, venen los compañeros del gremi aquí, en el polígono, venen el de l'oli, que el Jesulín Lubrique. El planxista, que el Pedro Capó.
1: Sí.
4: El Pau Gasoil.
1: Sí.
0: Al matí, i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez. De 8 a 11. Backstage. A Flashback. Flashback. Són les 11.

0: Diumenge sense drama. És que no hi ha diumenge, ni dilluns, ni dimarts, ni dimecres sense drama. Són els Catarres. Després del Backstage són les 11 i 3 minuts. Tots els èxits a la ràdio musical de Catalunya després del Backstage. Mira, tenim per aquí Figaplaues, Jason Derulo, Àgel, Flashy Ice Cream. Abans hem d'escoltar la nova cançó d'Ariana Grande.
1: Amb Andreu Preses.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Què té aquesta cançó que ens agrada tant de 31 fam amb Flash Ice Cream? Dora Yakis! Anar buscant 11:45 aquesta nit de dimarts a la Ràdio Musical de Catalunya, a punt per escoltar Bruno Mars amb aquest On My Soul. Què tal, com esteu? Molt bona nit.

0: Baby Wow ja sona a Flashback, la nova de Karol G. Aitana presenta nou èxit a Flashback, Conexión Psíquica. I el número 1 de Flashback és per a Nouta. Talk to You lidera la llista.
1: Els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.

0: quedar i dai, encara en tenim corda per aquesta cançó, eh? La Shakira amb Burnaboy, dai, dai. Arribarem al punt de la mitjanit amb Ed Sheeran, Sopa de Cabra, Justin Bieber. Només èxits. Abans t'hem d'estrenar, sí, des d'aquesta setmana, la nova cançó de Sidarran, que es diu L'Última. Només
1: èxits. Amb Andreu Preses.
2: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: Sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Per començar aquesta nova hora d'èxits, què millor que fer-ho amb l'èxit de la setmana?
1: A Flashback, només èxits a Andreu Preses.
0: I l'èxit de la setmana té un nom, Teddy Swims, Mr. Know-it-all, a Flashback. Són les 12 i 3 minuts ara, amb els Amics de les Arts. Bona companyia. Segurament t'estimo. Bona nit.

0: vida és més sabrosa.
1: Sí, la vida és més sabrosa, és més saborosa.
2: És la graciosa Quevedo amb Elvis Crespo. I ara, flashback per anar buscant dos quarts d'una, la banda Neon i Búhos, el ventilador.

0: mare que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Jo l'any 91 vaig fer el cens de població, vam trucar amb un timbre, va obrir una noia i se'ns va com desmaiar al davant. Es veu que ella estava asseguda al sofà amb una estufa al costat i ja l'havia marejat tant.
2: Sort que veu arribar vosaltres.
3: Bueno, hi ha un moment que no saps si posar-la al cens o no.
4: Sí, allà, també, mira. Estàs allà, la línia és molt fina.
3: Diu, mira, apunta-la amb llapis.
0: El matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez. Arrenca el cap de setmana amb Ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió, sessió, sessió, sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback. Mesclada per Andreu Preses.

recuperant aquesta cançó 11 anys enrere. Flash Life, Zara Larsson. Arribarem a la una amb la nova cançó de James Blunt, artista flashback, This Like Summer.

per començar aquesta nova hora d'èxits aquesta nit de dimarts amb la Shakira i Burnaboy. Die, die, a flashback. T'has perdut algun dels millors moments de qualsevol programa des del vermut de Llucià Ferrer, el Tardeo, la sessió flashback, el matí, la mare que el va parir, el feedback, la llista, tots i cada un dels programes d'aquesta Santa Casa els pots recuperar a la nostra pàgina web, hora a hora, i també a través de les aplicacions pels mòbils. Què et sembla si baixem les revolucions per escoltar a Siena Spiro, Dion Dishill? Molt bona nit.

0: Flash Bars, la ràdio musical de Catalunya.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: La primera cançó que hem descobert de Max Navarro, Estrelles.
1: Ara per fi estem sols.
0: Ara estem sols, tu i jo, i la nova cançó de Cat Say, Animal.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: El que deu pensar un japonès quan ve per Barcelona, determinats carrers, determinades zones, sí. Deu pensar, però aquesta
2: gent... Foten aquesta
1: gent. Són autèntics porcs.
3: Que porc, increïble, sí, eh?
4: Com és, són uns autèntics porcs en japonès?
1: Sí, és que tinc bastant localitzat el japonès i el xinès.
4: Ah, com seria?
1: El japonès és més triat. I el xinès acaben amb una vocal amunt.
0: El matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.
5: Flashback.
0: La ràdio oficial dels èxits.

0: Els dies que vindran.
1: Ai, tants dies que vindran, i tant. No desconnectis de Flashback, que et perdries. Carly Rae Jepsen, Ariana Grande, Figa Flowers, Lola Young. Abans, la revisió per aquest 2026 de Rayos de Sol, original de Henry Méndez, amb Juan Magán i Lurra.
2: Amb Andreu Preses.

0: Flashback. És el moment de sentir el so flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.